0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: que no se va.
1: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
1: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
4: Hold on, hold on.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Tambor To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born To Be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vi car. Li va semblar genial.

gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé,

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb els titulars, el primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha algunes aturades puntuals a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, també a Mollet del Vallès en direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia i de Montcada a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, la C60 a la Roca del Vallès direcció Mataró i algunes petites aturades a les rondes en sentit Llobregat.
0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. La situació a la ciutat autònoma reactiva els discursos de l'extrema dreta i porta a Itàlia a reclamar l'exclusió d'Espanya de l'espai Schengen. La Casa Blanca ho vincula a polítiques migratòries que atribueix a l'extrema esquerra del govern espanyol, mentre Brussel·les ofereix el suport del dispositiu de control de fronteres Frontex. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, on s'han cremat 77.000 hectàrees. Avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. El personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat per avui aturades a Renfe. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day. També els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
2: Esports. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això el dia que el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya, mentre que el Barça Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I el temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2-3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants de cara a la tarda i amb ruixats al Pirineu. Localment poden arribar amb tempesta. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 31 de juliol de 2026 i a partir d'aquest instant això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Divendres molt i molt especial perquè significa el darrer dia de la temporada radiofònica de Ràdio Sant Boi just abans de l'aturada estiuenca i arribant als 2.237 programes en viu i en directe a la República Santboiana. No enganyarem pas a ningú. És clar que tenim ganes de començar a tastar les vacances, però també és veritat que no correrem més del que pertoca. Per tant, de moment, la farem petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis dels divendres. Han acabat tal i com manen les regles d'aquesta casa. Afinarem els instruments i ens hi posarem amb la partitura de la República, sempre signada pel Ricard Peris i amb fantàstiques propostes musicals de primer ordre. Ja us ho avanço, avui uns històrics d'aquest país. Uns històrics que, a més, també tindran el seu protagonisme a l'altaveu de Sant Boi, el Sirex. I què millor que acomiadar la temporada amb els genis dels divendres. Per un cantó, la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques i per l'altre, amb el senyor Josep Maria Reventós, amo i senyor del safareig de la República. Endavant, doncs, amb aquest fantàstic divendres de República Santboiana, que és el darrer de la temporada, però que arriba tan eixerit com tots els que ja hem deixat enrere. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Ens hi posem de seguida. Molt bon dia a tothom, bon dia a la parròquia i bon dia, evidentment, al nostre equip, a l'equip que ho fa possible, a producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia, Àngel, què tal
1: estàs? Molt bon dia, Mateu, molt content, últim dia, darrer.
0: Sí, darrer de la temporada, divendres molt especial, així amb toc festiu, no? Vulguis o no, doncs home, és com tota la vida, esclar. Per cert, 25 graus els termòmetres ara mateix del barri centre.
1: S'està bé.
0: S'està bé, més o menys.
1: Correcte, hi ha dies que dic, avui fa molta xafogor, o així, avui s'està bé.
0: Avui es podria sortir a passejar tranquil·lament.
1: I... Sí, potser a les 12 et canvio, l'avui.
0: No,
1: però ara mateix
0: home, les 12 del migdia no.
1: Correcte.
0: Però, Molt bé, escolteu una cosa. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, a la part tècnica, avui el Pau Gil, el saludem. Bon dia, company. Molt bé, doncs va, ens hi posem i ens hi posarem, evidentment, amb la cançó del dia. Avui per nosaltres també molt especial. Quan vulguis, explica'ns-ho, com anirà això.
1: És que, com dius, és per tancar la temporada i a l'hora de desitjar-vos a totes i a tots unes molt bones vacances, hem triat com a cançó del dia Que tot et vagi bé, de ja mítica banda musical Charango, que en el seu moment ho van cantar amb la col·laboració d'en Gerard Quintana i el Nacho Terrés.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Així, doncs, que tot us vagi molt bé.
0: Doncs que tot us vagi molt bé, que tot ens vagi molt bé, que aquí no tenim ni ganes ni ens podem perdre, reiterament ho dic, perdre el temps. Foli!

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Que tot ens vagi bé, però si acompanya el temps, millor, no? Sigui com sigui, ens ho explica en Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Darrera jornada d'un mes de juliol excepcional en quant a temperatures i, evidentment, el tancarem un dia més en calor. Parlarem de mínimes a tocar de 9 als 25 graus i temperatures màximes que estaran entre els 30 i 33 graus de forma general a la franja costanera del Barcelonès i del Baix Llobregat. La novetat avui seran els núvols que aniran passant durant el dia. Al matí seran bandes de núvols baixos que poden deixar el sol una mica tapadot i a partir de migdia i fins al final de la jornada bandes de núvols mitjans i alts ens passaran per sobre per decorar el cel, perquè no tindran cap conseqüència. A partir de migdia també el vent de marinada ens visitarà en certa intensitat que ajudaran a refrescar una mica l'ambient. I si fem una ullada al cap de setmana, res a destacar. Sol i calor, continuem en la mateixa dinàmica i els mapes a mig plaç deixen entreveure que la segona meitat d'agost podria ser mogudeta en quant a inestabilitat. Ja ho veurem. Per tant, de moment, una mica de sol i calor per un darrer dia de juliol excepcional en quant a temperatures i una temporada més de ràdio que finalitza avui, però sota l'amenaça de que tornarem. Que passeu bon estiu!

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Arribem a un quart de nou i ja ho sabeu, ja no tenim, el tornarem a tindre, però ja no tenim el trànsit del Reial Automòbil Club de Catalunya. Estan mig de vacances, aleshores en punt, això sí, podeu escoltar el trànsit a través dels informatius i, a més, aquesta tarda també faran una especial operació sortida. Sigui com sigui, algun matís del que ens pertoca per més a prop, diguéssim, a la comarca, Sant Boi, ens ho pot explicar l'Àngel, la informació viària, encara que sigui resumida, Àngel.
3: Correcte, ja podem parlar de Gran Via, a l'Hospitalet, que hi ha una lleugera aglomeració, també pel que fa a la B10 a l'alçada de Poble Nou, que veiem on està la platja del Bogatell, una gran congestió, i per acabar veiem cap a Horta, a l'alçada de la B20, una petita congestió, no res més.
2: Molt bé, doncs fantàstic. Posem fil a l'agulla i fem una ullada als diaris. Et sembla?
3: Som-hi.
2: Vinga. I comencem, per exemple, pel diari Ara. Fotografia de portada colpidora, un cop més colpidora. Crisi migratòria, Ceuta desbordada. Milers de joves marroquins, ho veiem en la fotografia, arriben nedant a peu de la ciutat, però 14 moren en l'intent. Espanya tanca la frontera de Melilla i Meloni demana suspendre Schengen, els acords anomenats d'aquesta manera, i la fotografia, com us deia, colpidora. També en portada, un míssil rus, ens expliquen, extraviat, impacte en territori de Polònia. Els 55 països de la UEFA amenacen amb no participar en el Mundial, i la Comunitat de Madrid es ven ara l'àtic de luxe que era per Ayuso. Aquesta és la portada de l'Ara. Ens anem cap al periòdico.
3: El periódico també té una fotografia bastant colpidora, i és que veiem a joves marroquins a la frontera entre el Marroc i Ceuta, ahir creuant-la. Diuen: allau a Ceuta, Sánchez activa l'exèrcit per l'entrada massiva de migrants i tanca la frontera amb Melilla. Itàlia xoca amb Espanya al plantejar la suspensió de l'esplai Schengen. També ens parlen dels alumnes de FP, creixen el 32% a Catalunya en 6 anys. Del cas Plus Ultra, el jutge posa el focus en les 27 empreses a nom del presumpte testaferro de Zapatero. Per altra banda, ens parlen de Rússia, que es planteja l'obertura d'una ambaixada a Andorra. I per acabar, ens parlen de la UEFA, que anuncia un boicot a la FIFA per voler privatitzar el Mundial.
2: I finalment, a La Vanguardia, la fotografia també d'una escenografia molt dramàtica, es repeteix, com en d'altres diaris, la crisi migratòria. En aquest cas, en aquesta fotografia, hi veiem milers de persones intentant arribar nedant a territori espanyol envoltant l'espigó que marca la frontera entre el Marroc i Ceuta. L'exèrcit es mobilitza a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants. Aquest és el titular principal que acompanya la fotografia. Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar l'allau que ha causat 16 morts i que sorgeix perquè el Tribunal Superior impedeix d'expulsar qui entra nedant. Ayuso rectifica i ven l'àtic que va comprar com a seu provisional del seu despatx. I mor Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock. El veiem fotografiat, doncs, també a prop d'aquest titular. L'impacte d'un míssil rus a Polònia posa en alerta a l'OTAN, també se'n fan ressò a La Vanguardia. I molt ràpidament, quatre matisos entre Madrid i Àvila, l'emergència nacional pel foc es desactiva. Sisme al futbol, la UEFA amenaça la FIFA amb un boicot al Mundial. I en quant a la nova tecnologia, sobretot diríem que amb seguretat viària, doncs radars per caçar conductors fent servir el mòbil. Veiem una fotografia feta per una d'aquestes càmeres i veiem com un conductor, a l'hora que deu circular, doncs està manipulant el seu mòbil. Diu: Safaris, Tanzània vol evitar el turisme massificat. En la fotografia i veiem un d'aquells jeeps preparats pels turistes per fer safaris fotogràfics enmig de la sabana africana, enmig de també uns quants animalons, zebres i alguna cosa més, doncs, per fer entendre aquest titular. Bé, doncs, ens n'anem a fer el repàs i l'ullada ràpida també als esportius. Comencem, per exemple, pel diari Esport. Repeteixen personatge, diguem-ho d'aquesta manera, Àngel.
3: Correcte, i aquest cop és notícia per la màxima tensió que diuen al diari Esport del Barça ha recibido la denuncia del Atlético de Madrid por negociar con Julián Álvarez en periodo protegido. La Federación Española de Fútbol abre expediente, pero sigue siendo la prioridad del club blaugrana. També ens parlen del Barça, és que estiguen a punt per anar cap a Ajax. Veiem que el seu fitxatge es va tardar una miqueta més. També ens parlen de la pretemporada del Birmingham contra el Barça, que es juga avui a 9:15. Parlen de Dejemi, listo para debutar con el Barça contra el Birmingham City. I pel que fa al bàsquet, ens parlen de Ricky Rubio, que es renova amb la Sisa Joventut. I just per acabar, també parlem d'aquest boicot de la UEFA al Mundial d'Infantil.
2: Molt bé, a l'esportiu, ben diferent és el protagonista, però tots el coneixem. Jo hi seré, aquest és el titular, i d'aquí estem parlant, doncs, d'en Ricky Rubio, que el veiem, doncs, amb la samarreta del Joventut, assenyalant amb els dits, amb els dos dits a cada mà, la senyal de la B baixa, no?, de victòria. Diu, fa el pas en Ricky i continuarà una temporada més liderant la sisa Joventut a dins i a fora de la pista. L'ídol de l'Olímpic, el base del Masnou, formarà una parella molt atractiva amb Nico Laprovittola. Molt bé, doncs, bona notícia també, evidentment, per la penya i també per l'esport català. I en quant a natació europeu, diu, l'artista i els salts primers se refereixen a Denis González entre els catalans protagonistes. Més futbol, matís blaugrana, al·licients a Birmingham. Se refereix que el Barça avui a les 20:45, 9:15 del vespre, jugarà, doncs, un partit d'aquests, doncs, que ja comencen a motivar la gent, però vaja, un partit d'entrenament, quasi bé podríem dir-ho d'aquesta manera, però amb el debut de gent com Adeyemi. Per tant, interessant. Més futbol, segona divisió, el Girona vol retenir el davanter Benat i convertir-lo en una de les seves grans referències, i expedient obert al Barça per la denúncia de l'Atlético en el cas Julián. Més coses a l'Espanyol, Jofre Carreras amb ganes de tenir més protagonisme. I finalment, la UEFA fa boicot a la FIFA, ja us ho havíem dit, ho repeteixen a l'esportiu, i suposo que alguna cosa també explicaran al Mundo Deportivo de tot plegat, Àngel.
3: Correcte, el veiem aquí en petita fotografia, però la fotografia de portal, i també veiem a Fermín fet com un camarògraf, diu que Peón Fermín, el mediapunta blaugrana, ausente del Mundial por su lesión, arranca la temporada con la motivación por las nubes. El título de La Roja también es una parte suyo y última su recuperación para llegar a tope al inicio de la Liga. I com deia aquesta petita fotografia, veiem els presidents de la UEFA i de la FIFA, i boicot de la UEFA, ninguna selección europea jugará torneos FIFA si continua el plan de privatizar el Mundial. Es parlen també del partit d'avui entre el Birmingham i el Barça a 9:15, com ja hem comentat, que debuta Dejemi. Ens parlen de Ter Stegen també, que deixa el Barça i se'n va cap a l'Ajax, a part d'un altre fitxatge que és Carlos Espí i Gonzalo se marxen al Fulham. L'Espí arriba davant cap al Real Madrid. Es parlen també de l'europeu de natació, on el Cinero Española inicia su duelo con Rússia, i per acabar ens parlen un altre cop de bàsquet, i és que Ricky Rubio seguirà un any més al Joventut.
2: Escolta, una bona notícia per la penya i una bona notícia, insisteixo, per al bàsquet català, Al final, doncs, home, a tothom li agrada veure gent tan i tan especial al damunt del parquet.
3: Correcte, a part de ser hi ha gent encara té qualitat per estar a sobre d'un parquet, i sempre que estigui jugant el recordarem com els millors basquetbolistes que ha tingut aquest país.
2: Sí, senyor, m'agrada això que ha dit. Jo hi seré. Doncs mira, nosaltres també. Va, si et sembla, farem una parada tècnica i ens hi posarem de seguida amb el nostre consell de sàvies i savis. Fixeu-vos bé que darrer divendres de la temporada I evidentment, doncs, cada cop agafant més força tot això que dèiem dels àlbums de cromos del futbol. Sí. I la polèmica de la UEFA, Déu-n'hi-do, la UEFA sempre embolcallada de...
3: Sí, recordem que hem de dir que la FIFA és una organització sense ànim de lucre, sí, sí, i privatitzar una competició, doncs, xoca una miqueta amb el seu set.
2: Xoca, sí senyor.
3: Xoca.
2: Escolta, compta amb els xocs, no s'està bé allà ningú. Vinga, fins ara mateix.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info

futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: 8 i 37 minuts pràcticament, i sí, ara mateix. I aquí comença, doncs, el Consell de Sàvia i Savi, avui Sàvia i Savi, dels divendres. I darrer divendres de la temporada, ja ho sabeu, darrera jornada de la República Santboiana i de la programació habitual de Ràdio Sant Boi. I, per tant, doncs, home, un dia especial, festiu, però això no vol dir que no tinguem que... hem de sortir a la plaça, no aturejar, perquè aquí no ens agrada aturejar. Però hem de sortir. Henry, bon dia!
2: Molt bon dia.
1: Henry Roig, Lluís Cruz, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I bé, el Emilio, que ja el tenim de vacances, però l'hem sentit per aquí
2: ens
1: darrere.
2: Ens ha presentat la tertúlia.
1: Sí, això sí que ho té, Que dius, mira, almenys hi és...
3: Segueix amb nosaltres.
1: Sí, home, sí. Molt bé, doncs, escolteu-me, res que no sigui dit que no estem amb ganes també d'explicar coses. Sí. La tertúlia dels divendres, la més relaxada, podríem dir-ho així, de la setmana, amb tema únic
2: irrepetible,
1: I jo no sé qui és el portaveu avui de... Sí, bueno, al final us ho podríeu fer una
2: pito,
1: mica...
2: Pito,
1: perquè sou dos només, però vaja. La Henry avui ens explica quina és la temàtica que desenvoluparem.
2: Mira, donat que avui, per exemple, tu, avui és l'últim dia que treballes, no? Comences vacances.
1: Comencem vacances després, al migdia.
2: Esclar. Bueno, però avui és l'últim dia que treballes.
1: Digue-li així.
3: Bueno, aquí a la ràdio.
2: Aquí a la ràdio.
1: Sí.
2: Aleshores, el temps de vacances, oi que sempre l'associem a oci?
1: Sí.
2: Per exemple, una de les coses que molta gent fa és... per Sant Jordi es compra un llibre i diu, aquest llibre me'l llegiré a l'estiu. No?
1: Sí, és veritat.
2: I nosaltres avui el que volem és parlar de llibres i recomanar llibres.
1: No del temps de vacances, no, sinó de llibres.
2: De llibres.
1: Oh, que maco.
2: De llibres. De llibres d'autor.
1: De llibres estiuencs? Bueno, no, en general. Molt bé.
2: I, bueno, i aquí podràs posar cullerada com a escriptor que ets.
1: Faré el que pugui. El
2: bueno,
1: que...
2: vinga, va.
1: No, està bé. Parlem de llibres com a excusa... l'estiu, les vacances, per poder...
2: Hi ha més temps per
1: llegir.
2: Poder fer aquestes coses.
1: Està molt bé.
3: I per fer-ho, almenys jo el que he fet és mirar els últims llibres que m'he llegit, quins m'han agradat,
1: molt bé.
3: I quins són els que tinc ara pendents de llegir.
2: Jo tinc aquí una llibreta que des del 2023 m'apunto tots els llibres que llegeixo i els qualifico.
1: Ah, els qualifiques?
2: Sí.
1: Fas de crítica literària.
2: No, de crítica.
1: Fas un top 10.
2: Quin llibre m'ha agradat o no m'ha agradat.
1: Bé,
2: de fet, en el llibre apunto l'edat amb què me l'he llegit i quantes estrelles li dono.
1: Que ets de la que subratlles? Que això està bé.
2: Hi ha gent que ho fa, eh? No, això ho fa l'Emilio. L'Emilio subratlla, posa pòstics... Sí. No, jo no.
1: Molt bé.
3: Però ell és perquè té aquesta mena de club del llibre...
1: Clar.
2: El club de lectura amb la seva filla.
3: Sí, amb la seva filla.
2: Sí, no he anat mai a cap club de lectura.
3: Ser molt conscient del que està llegint. Sí. I el subratllar...
2: Li queda més,
3: el que fas
1: és
3: que quedi més el que...
1: Bueno, treure conclusions al final i remarcar les coses. Bueno, escolteu-me, crec que és una bona proposta estiuenca, parlar de llibres. Sí,
2: molt bé.
1: I tant.
2: Molt bé. Diuen que el gos és el millor amic de l'home, no? Jo diria que el llibre també ho és.
1: El llibre també,
2: Home, un llibre és algo fascinant, no? Perquè et porta a molts llocs i la teva imaginació vola i veus els escenaris i t'imagines.
1: Clar. Bueno, parlem de vacances i precisament és un instrument per viatjar sense moure't d'un sofà o d'una cadira
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: I un llibre el llegeixes avui, el llegeixes al cap de 3 o 4 anys i probablement trobaràs coses noves que et van passar.
1: Segur.
3: Pues mira, aquest és un dels llibres que jo porto recomanats.
1: A veure, explica't.
3: Que és l'Odissea d'Homer.
1: Oh!
3: Perquè jo el vaig llegir fa molts anys, em va encantar el llibre, ara que tenim la pel·lícula que se n'està parlant tant...
1: O sigui, ha sortit una edició,
3: la història d'Ulisses, sí. És una història fantàstica.
1: Clar, evidentment.
3: I aquest és un dels que tinc pendents de tornar a llegir.
1: Però parles d'aquesta edició que ha sortit ara fa poc,
2: una
1: edició
2: nova,
1: revisada,
2: traduïda. I com més fàcil molt, de llegir.
1: Jo diria que traduïda amb el registre que podem entendre més del segle XXI, no sé com dir-ho.
2: Sí.
1: Està molt bé. Brutal, imprescindible, allò que diuen, no? És d'aquells llibres que...
3: Absolutament.
1: Molt bé, l'Homer, l'Homer que ens explicava doncs, tota aquella aventura i desventura al final, més interior que exterior del personatge,
3: Absolutament.
1: Digue-li d'aquesta manera.
3: Absolutament.
2: Val, i em vaig voler mirar una mica quins són els llibres, els que es consideren els 10 millors llibres.
1: Sí.
2: Val? Això segons edició 62,
1: Doncs no cal que em diguis res més. Sí, clar, sí, és una editorial que es fa al seu propi,
2: Bueno, però molts no són editats per ell.
1: No, està clar.
2: Perquè, per exemple, tenim Tirant lo Blanc, que és de Jonat Martorell, que és de l'any 1490. No el va editar edició 62.
1: No, però el reediten constantment,
2: probablement.
1: Sí.
2: Vale? Que és una novel·la cavalleresca. Tenim 1984 de George Orwell.
1: Molt bé, un clàssic també,
2: Sí, que centra en un món postbèl·lic ambientat en una societat dictatorial i totalitària. Vale?
1: Molt bé.
2: Un món feliç d'Aldous Huxley, publicat a l'any 1932, ciència-ficció sobre els règims totalitaris.
1: Exacte.
3: Règims totalitaris, sembla que és un... Va sortint
2: Sí.
1: Bueno, i les èpoques. Mira, les èpoques en què es van escriure... Doncs,
2: un altre també molt antic, Orgull i prejudici, de Jane Austen, 1813, que és una novel·la costumista, entre una història d'amor entre personatges emblemàtics.
1: Molt bé.
2: Crim i càstig, de Dostoyevsky.
1: Sí, senyora.
2: De l'any 1866, també, no?
1: Val.
2: Una reflexió sobre el mal i la culpa que aprofundeix en els racons més foscos de la humanitat.
1: Mm-hmm. Correcte.
2: Ulisses, de James Joyce.
1: Vinga.
2: Que aquest jo el vaig intentar llegir, us he de dir que no he pogut.
1: A veure, per qui no ho sàpiga, al final l'Ulisses de James Joyce fa referència...
2: A la vida de tres persones en un sol dia.
1: En 24 hores.
2: En 24 hores.
1: Però vol no imitar, vol recordar a l'Ulisses tradicional, l'Odissea, però en 24 hores, en temps modern el temps que es va escriure, no?
2: En
1: 24 hores.
2: Bueno, no és final... tan antic, 1922.
1: Bueno, però d'això fa molt,
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Què més? Madame Bovary.
1: Vinga, un altre clàssic.
2: Ha publicat l'any 1857, no? Vull dir, parla de la història d'una dona de províncies, insatisfeta, que es fa un ideal romàntic del que és la vida, no?
1: Clar.
2: Una altra, La recerca dels temps perduts, de Marcel Proust.
1: Ui!
2: Aquesta, publicada entre 1913 i 1927, van ser els únics set llibres... Bueno, és un llibre, però que hi ha set fascicles, set volums. I els últims que es van publicar ja va ser a títol pòstum, perquè ell va morir 1922. I és una bella evocació dels records del passat i aspectes psicològics, introspectius i sociològics. Fixeu-vos que tots són bastant profuns,
1: Carai.
2: Un altre, Don Quixot de la Manxa, l'enginyós cavaller.
1: Bé.
2: Miguel de Cervantes, publicat l'any 1600.
1: A veure, és que estem escoltant per aquí darrere, no venia el cas perquè era... Mireu, ja que s'ha sentit que serveixi com una mena de broma, de dir, més endavant, al voltant de... No, de quarts d'onze, us acabarem de posar aquesta cortineta nova, perquè és la nova cortina de la Pilar Ordóñez.
2: Ah, sí, molt bé.
1: Ja que ha saltat per aquí darrere, la Pilar ho té, això, que la Pilar et surt del no-res. I diu, mira, ei, que vull dir la meva. Bueno, ja ho has dit, Pilar.
2: Té poder.
1: Després ja ho explicarem, però sí, que això que heu escoltat, després ho escoltareu millor i us explicarem de què va.
2: Molt bé,
1: va, endavant.
2: Estàvem amb el Don Quixot, no?, del Cervantes, publicat l'any 1605.
1: Sí.
2: Una novel·la cavalleresca, igual que Tirant lo Blanc, d'acord? I per últim...
3: I molt bona, per cert.
2: Bona,
3: molt
2: sí.
3: bona.
1: I,
3: per
1: últim... I molt bona, tu ho has dit, tu ho has dit.
2: I per últim, el Gran Gatsby, no?,
1: de
2: Scott Fitzgerald, publicat l'any 1925, que és una obra que està ambientada a la desbauxa dels anys 20 i que va amb el tema del jazz molt posat, també.
1: Molt
2: I
1: bé.
2: Aquests són, teòricament, uns dels 10 principals llibres. Tu segur que en tens uns altres.
1: Mira, no, anava a dir... Vinga. Fixa-t'hi que, per les dates... Ha recuperat l'Henry clàssics que no caduquen.
2: Exacte.
1: Fixa-t'hi, que no caduquen. I diu, ui, compte, algú dirà, em feu por,
2: 1400, 1600, 1800...
1: I no tingueu por, perquè alguns d'ells, a més, jo ja t'ho dic ara, que són edicions
3: recents.
1: Sí, tornades a repassar i traduïdes de manera molt entenedora.
2: Amb un llenguatge més entenedor.
1: Sí, però... que tant se val, perquè la majoria són clàssics, que per què són clàssics universals? Perquè han aconseguit que ser atemporals.
2: Sí.
1: No caduquen mai.
2: Exacte.
1: Són uns valors o són unes històries que passen absolutament sempre. Disculpa, era un matís que volia.
2: No, que està bé, que està bé. Molt bé.
3: I la veritat és que n'he llegit uns quants de la teva llista, ja.
2: Val.
3: Em fa anys, alguns.
2: Alguns
3: però...
2: obligat en el seu dia, no?
3: Però sí, sí.
2: Molt bé.
3: Tots molt bons.
1: Vinga, què més? Què més?
3: Aviam, jo començaré recomanant l'últim que m'he llegit.
2: Vinga.
3: Perquè, a més, me'l va regalar gent que m'estimo molt i me l'he llegit amb molt de carinyo. I la veritat és que en Theo de Golden, del Alan Levy, és una història molt original, perquè és la d'un senyor gran que arriba en un poble i... ningú el coneix, ningú sap qui és, però es dedica a fer el bé,
2: molt bé. Allà on pot,
3: en allà on pot.
2: Molt bé.
1: Veus?
3: I és una història explicada amb un ritme i amb una d'una manera que la veritat és que m'ha encantat. O sigui que en Theo de Golden, Alan Levy, molt recomanable.
2: Molt recomanable. Vinga.
1: Molt bé, què més?
2: Jo us en diré un altre. A mi hi ha un autor que m'agradava molt i m'agrada, el que passa és que ja no llegiré mai més res d'ell, perquè...
1: Què dius, ara?
2: No, el Xufo Llorenç.
1: Clar, és que ara jo pensava, diu, què vols dir, que no vols llegir més?
2: No perquè no vulgui, sinó perquè ja no escriurà res més, a no ser que trobin alguna cosa en algun calaix que no
1: n'hi ha claríssim, sortit, no? Està claríssim.
2: I d'aquest autor jo us el recomanaria pràcticament tots, val?
1: Molt bé.
2: Et donaré la Terra, publicat l'any 2008, Mar de Foc, 2011, La llei dels justos, El destí dels herois, La vida que ens separa, i Res no passa el dia abans, que va ser l'últim que va publicar.
1: Que bé,
2: per
1: que
2: mi,
1: bé,
2: tots
1: que
2: molt recomanables. Xufo Llorenç.
1: Sí, senyora, sí, senyora. A més, era una persona que ell es prenia l'escriptura i un llibre com, què et diria jo, com una marató que podia durar anys i s'ho estudiava i vinga.
2: Un treball d'investigació darrere, no?
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Vinga, Lluís.
3: Jo n'hi ha un altre que recomano. Aquest el tinc pendent per llegir, perquè és un dels últims que ha publicat en Ken Follett.
1: Ah, carai!
3: És, diguem-ne, una prequela de la saga de Kingsbridge, dels Pilars de la Terra, tots aquests, però aquest narra d'una forma més o menys èpica com es va construir el monument de Stonehenge.
1: Ai, sí,
3: i jo li tinc especial carinyo en aquest llibre i en aquesta història perquè quan vaig estar a Stonehenge a Escòcia ha sigut una de les poques vegades que jo hi he estat en un puesto que
2: he notat
3: una energia molt especial.
1: Estic seguríssim, i això és per molts motius que ara no entrarem, però per motius molta naturalesa, sobretot.
3: Exacte.
1: Màgica.
3: I llavors, una història sobre Stonehenge m'ha interessat molt.
1: Clar que
3: i repeteixo, el tinc pendent, és un dels que em llegiré ara.
1: Molt bé. Molt recomanable, Molt recomanable, ja t'ho dic.
3: Tu l'has llegit ja.
1: Mira, et seré sincer, encara no l'he llegit, sé de què va perfectament perquè he escoltat moltes entrevistes i moltes crítiques al voltant de tot plegat i amb el mateix autor l'he escoltat explicant per què va fer el que va fer I és que a més és un home que en sap, que sap explicar-te les coses i a més jugar amb la fantasia, amb la imaginació, digue-li com vulguis.
3: Jo dels seus llibres, que són de 1.000 pàgines,
1: sí.
3: la veritat és que no
1: es fan llargs, mai
3: es fan llarg. Ah. O sigui, escriu molt bé.
1: Sí, senyor.
2: Vinga, jo ara em vaig a recomanar un d'un autor que coneixes, Amadeu.
1: A veure.
2: Vinga. Va. Aviam si et sona. Sí. Xana, retrat d'un evangeli mut.
1: Mira que ara estava pensant en un altre company, que si es cau, ja us l'anomenaré jo. Bueno. Em pensava que l'anaves a anomenar perquè...
2: No, bueno, ara aquest, jo recomano el teu. El vaig llegir l'any passat.
1: Gràcies.
2: I la veritat és que el vaig considerar molt bon llibre.
1: Gràcies.
2: I a més, que m'ho vaig passar molt bé llegint-lo.
3: Pues mira, jo també el tenia posat a la llista i pel mateix
1: motiu... Sou molt amables, moltes gràcies.
3: No, amb això, és la veritat, quan llegeixes un llibre, t'ho has de passar bé.
1: Sí, sobretot. Sí.
3: Em sembla que va ser tu que una vegada, en una conversa que vam tenir, vas dir que la prova irrefutable de que t'ha agradat un llibre és quan trobes a faltar els seus protagonistes.
1: Sí, senyora, els trobes...
3: I
1: és
3: absolutament cert, i amb Xuxana em va passar.
1: Enfatitzes, no?, una mica amb ells.
3: Si hagués allargat encara més el llibre, bé, no passa res.
1: Sí, sí, tu els 10 minuts que has tancat el llibre i l'has posat altre cop...
2: I el trobes a faltar.
1: Si tens la sensació de dir, ai, i ara què, demà? No sabré res de fulanet o fulanet. En quin greu, això vol dir que això ha funcionat.
2: Vinga, us en vaig...
1: Què més?
2: Vaig a recomanar-vos un altre autor que em va agradar molt, que es diu Gabriel Zevin. Vaig llegir La vida del llibreter, que em va encantar, un llibre molt i molt recomanable, i d'ell mateix un altre que es diu Demà i demà i demà. Boníssims.
1: Demà, demà i demà. Val. Ui, quantes recomanacions, eh?
2: Home.
1: Escolta, la gent que, no sé si ens escolten, o que recuperin tot això, o que vagin prenent nota, perquè...
2: Sí, perquè jo hi crec molt, amb els llibres que et recomanen.
1: Sí.
2: I, bueno, també depèn de la persona que te'ls recomana.
1: Mira, és la publicitat més noble, perquè la publicitat que surt per la televisió o en qualsevol lloc, no saps, no, exacte, però si ho diu una lectora o un lector, doncs imagina't.
2: Lluís.
1: Què més, Lluís? Sí.
3: Jo un que tinc ganes de llegir és el Manual de Defensa del Català de l'Òscar Andreu.
2: Ah, de l'Òscar Andreu.
1: Sí, senyor. Un llibre molt divertit, a més.
3: A més, aquesta és una de les coses que crec que n'hem d'aprendre encara una miqueta més. A com... D'entrada, parlar més en català, que sovint
2: comencem
3: massa. Veiem una persona i assumim que aquesta persona parlarà o no parlarà català, i això ja ens condiciona.
1: Clar,
3: parlem d'entrada en català.
1: No, però jo et deia que divertit també, eh? I divertit, no? Que vull dir que no és que sigui d'humor, però és divertit perquè el registre de l'Òscar ja és així.
3: Exacte.
1: Molt bé.
2: Jo n'he acabat aquesta setmana un que també el recomanaria, que és un llibre bastant dens, és novel·la històrica i és El sastre de Barcelona.
1: Ei, molt bé.
2: Molt bon llibre, també.
1: Val.
2: Molt bon
1: fantàstic,
2: llibre.
1: Fantàstic. No sé si... Bueno, clar, en teniu aquí per donar i vendre, en teniu molts. Jo us en vull recomanar tres, eh?
3: Vinga.
1: Tres com a mínim, perquè... Vale. No, mira...
3: Ja estan prenent nota, eh?
2: Sí.
1: Mireu, semblarà que escombri cap a casa, perquè al final, mira, els tres que us recomano és d'amics, però és que són gent amb molta qualitat, són gent, sincerament, són autèntics mestres, no? Per una banda, i a més, dos han passat per aquí i un passarà al setembre, eh? Vull dir que, home... que m'agrada explicar-ho, això. En primer lloc, us ho vaig dir en el seu moment, i m'heu de creure, hi ha un llibre que és imprescindible. Hi ha un llibre que no es pot deixar de llegir pel tractament que fa, per com ho explica i perquè, francament, no ho ha aconseguit ningú, això. El David Allent, ja el coneixeu, que va passar per aquí, que és el responsable de cultura de La Vanguardia, va escriure el llibre sobre els Premis Nobel. D'acord?
2: Sí, que ho vas comentar.
1: I té el rècord, ell mateix té el rècord Guinness, que el van a recollir i tot, sí, no farà massa, m'ho va dir, dirà de recollir el... té el rècord de ser el periodista que ha entrevistat a més premis Nobel de literatura.
2: I el llibre es diu Premis Nobel, o com es diu?
1: Premis Nobel, a veure si ho recordo, és que és un bueno, llibre així com els Nobel.
2: Si busquem David Tallent, ho trobarem.
1: Sí, no, i jo de seguida t'ho buscaré.
2: I ho vas comentar.
1: El vàrem entrevistar aquí, però és que a més, no tan sols ell té la capacitat d'explicar-vos molt bé, d'explicar-nos què és en realitat doncs això dels Premis Nobel, sinó que a més té l'habilitat, la gran habilitat, de treure-li
2: suc a tot, no?
1: Sí, i quasi no li fa preguntes, allò que m'agrada a mi, que jo, allò que us dic, de les entrevistes no han de tindre interrogants, no? o almenys possible, i a més en llocs inversemblants. Ell es presenta amb un Nobel, ja ho té pactat, i a lo millor aquell Nobel li diu, jo estic anant a la feina, vine amb mi i m'entrevistes al metro. Sí, sí, això ho he vist, vull dir, això és cert. S'ha presentat a casa de gent, no sé, els ha entrevistat a la cuina fent un sàndwich, jo què sé. Molt bé. Això per una banda, el David Tallent, ara després us diré exactament com es titula. Per una altra, doncs, també ha passat per aquí un amic i amb molt de respecte que li tinc per tot el que fa com a periodista, no? El Jaume Clotet, no? En aquest cas, el seu darrer llibre, també el vàrem entrevistar, com dic, L'espasa del rei, que al final forma part d'aquesta trilogia, no?, que va començar a escriure i que un d'aquests llibres li va donar un premi tan important com el Pla, no?
2: Molt bé.
1: I després, el que ara m'estic llegint, perquè aquest senyor doncs té un nivell cultural brutal, passarà per aquí. Ell és a més és una persona important al món universitari, estic parlant del Vicenç Aguado, Induïts pel Diable, que és una novel·la històrica, i només us avanço que tot passa, sobretot la trama es concentra en una localització tan màgica com el monestir de Poblet. I aquí passen coses, passen moltes coses. I el Vicenç Aguado doncs vindrà a la República a partir de la temporada vinent. I per tant, un luxe, perquè clar, al final és que estem parlant d'aquelles persones doncs què vols que et digui? És més que docent, que és docent i és cap i responsable de moltes coses de la Universitat de Barcelona, és que és tot un investigador, no? I estem parlant doncs d'algú que sempre cal...
2: Un bon intel·lectual.
1: Cal escoltar, oi?
2: Molt bé.
1: Són els tres llibres que jo us recomano.
2: Apuntats. Jo us en un altre us recomanaré també. Un que es diu La passadora, de Laia Perarnau, que és un bon llibre, perquè parla de l'època en què molta gent jueus passaven la frontera de França a Espanya, i és una noia que es dedica a passar gent d'un cantó a l'altre, i està molt ben explicat, i bueno, i és trist i alegre a la vegada, no? Està molt bé aquest.
1: Molt bé. Perdoneu, un matís.
2: La passadora, de Laia Perarnau.
1: Ah, molt bé. Un matís. Jo us he dit al David, el David era el seu germà, que també ha passat per aquí, no, el Xavier Allent, perdoneu, perquè ara me n'he adonat que dic, són germans, hi ha el David i el Xavier, i a més és que els dos han passat per aquí, no? I...
2: Ja està.
1: I home,
2: rectificar és de savis, diuen.
1: No, però és que a més, clar, com que tant dona la casualitat que tant el germà com tant un com l'altre han passat per aquí, doncs dius, ostres. I ara de seguida us buscaré el títol del llibre que al final és els Premis Nobel, però vull dir que...
2: Molt bé.
1: D'acord? Què més?
2: Què més podríem recomanar? Bueno, de la Julia Navarro jo també us en recomanaria uns quants.
3: Quasi tots, sí. Perquè és molt bona.
2: Mira,
1: Planeta Nobel, perdoneu, ara m'ha sortit.
2: Vale, Planeta Nobel. Vinga,
1: sí, conversaciones, n'hi ha en castellà i en català, converses amb 30 escriptors de l'Acadèmia Sueca, d'acord?
2: Doncs de la Julia Navarro jo us en recomano.
1: Molt bé.
2: El nen que va perdre la guerra.
1: Ostres.
2: Dispara, jo ja estic mort.
1: Ostres.
2: Molt bons llibres, són llibres que devores. En sap escriure.
3: Sí.
2: I del Martí Gironell també us en recomanaria un, que és La muntanya del tresor, que també em va agradar molt.
1: Molt bé.
3: Pues mira, de la Juliana Barrio també tenia Una família moderna, que és l'últim...
2: No l'he llegit, aquest.
3: Que és l'acaba de publicar. I tots els altres que has comentat.
1: Molt bé. Escoltem una cosa, fem... és que ja són les 9 en punt. Anem cap als informatius, que és tan interessant tot plegat que jo continuaria, però anem cap als informatius i després continuarem amb les propostes literàries i altres coses. Vinga, fins ara mateix.
4: Barcelona a causa d'obres. L'AP7 a Barberà del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona. I pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta. Augmenten a 18 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. La irrupció de milers d'immigrants ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça avui a Ceuta i el PP li demana que declari l'emergència nacional. I aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. També en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i s'han cremat 77.000 hectàrees. El president Salvador Illa compareix d'aquí a mitja hora al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Una intervenció just acabat d'arribar del viatge que l'ha portat l'última setmana al Vietnam i a Singapur. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
5: Esports.
6: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estratge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, a Toko Shenghelia, pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
4: I pel que fa al temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta. 3CatInfo.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Vuit minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Henri i el Lluís, el nostre consell de sàvia i savi d'aquest darrer capítol de la temporada aquí a la República Santboiana. I, a més, doncs, parlant d'una temàtica que, esclar, ens agrada molt, perquè estan fent recomanacions de llibres i explicant coses molt, molt xules. El llibre com a instrument per viatjar, com a instrument... fins i tot, no tan sols per conèixer món, jo m'atreviria a dir, perdoneu que comenci per aquesta pregunta, i no només per conèixer món, sinó un llibre que de vegades el llibre t'acaba permetent, fixa-t'hi, per inversemblant que sembli, conèixer-te millor a tu mateix.
2: Absolutament. Absolutament.
1: I no parla de tu, però parla amb tu.
2: Sí, sí. Ara, aquesta, al llegir, tu passes a ser protagonista del llibre que estàs llegint.
1: Totalment.
2: T'hi fiques a dintre completament.
1: Totalment.
2: I et veus tu mateix en els paisatges que descriveixen.
1: Acabes veient més del que han escrit.
2: Acabes escoltant les converses que t'estan explicant.
3: T'imagines aquella persona.
2: T'imagines a la persona.
3: Com és.
2: T'imagines a la persona.
3: Ara recomanaré uns quants llibres que...
1: Endavant!
3: Que em va recomanar la Lluïsa Rocher, que...
1: Ah, carai!
3: Té molt bon gust literari.
1: Bona lectora.
3: Molt bona lectora.
1: Sí,
3: va?
1: Sí.
3: I la Lluïsa, quan va acabar aquí a la tertúlia, sí, el 2023, que va ser...
1: Sí, i tant.
3: Ens va regalar a l'Emili i a mi un llibre, a cadascú.
1: A mi també, eh?
3: Sí. És... I aleshores...
1: El tinc molt de...
3: A l'Emili li va regalar l'escriptora d'Audur Ava Olas... Dàtir, bueno, un nom molt raro,
1: sí,
3: que un llibre fantàstic, molt bo. Jo molt li vaig posar 4 estrelles.
1: Molt bé.
3: I a mi me'n va regalar un que era l'unicorn d'Iris Murdoch.
1: Molt bé, molt bé.
3: Que era un llibre que era molt inquietant, amb misteri, una mica temes sobrenaturals i una atmosfera de catàstrofe.
1: De catàstrofe.
3: I un altre, que també me'l va recomanar ella, és El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. Personatge solitari, societat que ignora aquests personatges, i un viatge a la profunditat de les... com et diria? De les coses més dolentes de la humanitat.
1: Carai.
3: Vale? Mm.
1: Què més?
3: Vinga.
2: Jo ara, quan t'estava escoltant, una cosa que jo faig i que recomano molt és llegir en diferents llengues.
3: Bueno, tens
2: en
3: una
2: català, sol... en castellà,
3: i en anglès.
2: En anglès i això és molt recomanable. O sigui, no...
1: Total, sí.
2: Ficant-se només en una. Sinó,
1: total. Molt bé, molt bé.
2: Perquè d'aquesta manera pues, també t'ajuda... O sigui, com més llegeixes, millor parles.
1: Sí. També és veritat. I crec que,
3: bueno,
1: que t'ajuda a agafar criteri.
3: Agafes molt vocabulari.
1: I criteri de les coses.
2: Sí, sí,
1: mireu,
2: sí,
1: que us,
2: sí,
1: dic. Jo crec que sí.
3: Un altre que us recomano, també, de l'Andreu Claret, que és,
1: sí,
3: París érem nosaltres. Val?
1: Molt bé.
3: Que va ser,
1: sí,
3: Premi Ramon Llull.
1: I tant.
3: I que, a més, parla de, és la història de la família Claret, real.
1: Sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Em va encantar aquest llibre, també. També el vaig puntuar amb 4 estrelles.
1: Molt bé.
2: Un autor... amb el que ja m'ho passo molt bé també és en Javier Cercas, en Xavier, sí, Cercas.
1: Oh, i tant, i tant, i tant.
2: Terra Alta, ja en porto 2 de llegits, ara ha publicat un tercer, que és El castell de Barba Blava, i que també tinc ganes de llegir-lo.
3: Molt bé.
2: I d'ell, un que també el tinc pendent de llegir, que la meva dona l'està acabant, i és El boig de Déu en la fi del món.
1: Imagina't.
2: Que
1: sí, sí.
2: Entrevistava el Papa Francesc.
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do, la de llibres que porteu a recomanar.
3: Sí.
1: No, impressionant.
3: Us vaig a recomanar un altre autor que m'encanta, que no sé si l'heu llegit o no, que és el Joel Dicker.
1: Canadenc. Molt bé.
3: Aquest noi té 41 anys, ha publicat ja com 8 o 10 llibres.
1: Imagina't.
3: I us en recomanaré 6, que per mi són 7, que per mi són molt bons.
1: Va.
3: La veritat sobre el cas Harry Keber, que va publicar el 2012, molt bo. El llibre dels Baltimore, el 2015, també bo. Uh-huh. La desaparició de Stephanie Meyer, boníssim, també, del 2018. Un altre que em va encantar i que és molt bo és l'enigma de l'habitació 622, que el va publicar el 2020. El cas de l'Alaska Sanders, 2022, Un animal salvatge, boníssim, el 2024, i l'últim que va publicar és La catastròfica visita al zoo, que és un llibre per llegir en família.
1: Val,
3: que...
1: sí.
3: Molt bo.
2: Què vol dir per
1: molt important aquest llibre?
3: Pues perquè jo, per exemple, és un llibre que, quan el vaig acabar, li vaig deixar la meva filla, la Georgina, i el van llegir tots tres, aquest llibre. La meva neta té 9 anys i és un llibre que està molt bé perquè a més va sobre nens especials, sí. Especials sí. En el sentit de que tenen altres capacitats alguns, i està molt bé perquè és des de la visió dels nens les coses com les veuen.
1: Hi ha un afegit amb aquest llibre, però és a nivell molt personal, sí. I no em fa res dir-ho, sí. Jo li tinc una mena de cosa molt, molt, molt, molt, molt especial, perquè és el darrer llibre que el nostre company, vostre company, Gregori Ramon, va llegir. Però quan dic que és el darrer, estic dient que en la darrera pàgina, després d'haver llegit i haver-lo tancat al cap de molt poc temps, marxava. I me l'havia recomanat i em parlava. I
3: li va agradar,
1: Li va agradar molt, li va agradar molt. I per tant, per aquelles coses personals, no? Del final, un dels nostres, perquè en Gregori... ha estat i és un dels nostres, no?
3: Pues,
1: I gran lector com era.
3: Llegeix-te'l, perquè està molt bé. Molt, molt bo.
1: Molt bé.
3: Vale? Joel Dicker, el que vulgueu llegir us agrada.
1: Sí, sigui el que sigui. Sí. Clar, clar. Molt bé.
2: Abans parlàvem de la Júlia Navarro.
3: Sí.
2: Ens agrada molt com escriu. A mi un altre que també m'agrada molt com llegeix és el Ildefonso Falcones.
3: La catedral del mar.
2: La saga del mar. Sí. I ara pues,
1: molt curós,
2: ha publicat
1: molt curós.
2: En l'amor i la guerra, que és l'últim que va escriure d'aquesta saga, que també tinc moltes ganes de llegir-lo, encara no l'he llegit.
1: Fantàstic.
3: Molt bé.
1: Què més?
3: Una altra... Anem a parlar d'alguna dona escriptora, no? A mi, per exemple, m'agrada la Sílvia Soler. Són llibres entretinguts, no vagis a buscar molta cosa, però... són macos, i un del 2013 que em va agradar és L'estiu que comença, que està doncs ambientat amb una colla d'amics i molt interessant.
1: Molt bé, i que et fa pensar en coses del passat.
3: Sí, senyor. Estimada Gris, que és un que també el va publicar el 2023, que està molt bé. Vull dir, es poden llegir moltes coses de la Sílvia, també.
2: Els llibres ambientats a Barcelona
3: també
2: estan molt bé.
3: Sí,
1: i tant.
2: El Carlos Ruiz Zafón, El deure del vent,
3: va encantar.
1: S'ha convertit en un clàssic, no?
3: En un clàssic i que es fan rutes turístiques pel lloc on els paisatges del llibre.
1: Exacte,
3: eh?
1: Totalment.
3: Molt bé.
2: I en aquest Sant Jordi, la Regina Rodríguez Sirvent, amb Crispetes de matinada, que també és llibre ambientat a Barcelona.
3: Mira, me l'he començat... em va agradar molt el primer llibre d'ella, Les calces al sol, i aquest el vaig començar i l'he aparcat de moment.
1: Sí? Vaja, es va parlar molt bé d'aquell llibre.
3: El tornaré a agafar, però...
2: perquè,
1: molt bé, molt bé.
2: Aquest és un altre dels que tinc pendents.
3: Molt bé.
1: Va, que està molt bé que feu aquestes rèpliques i aquestes crítiques, minicrítiques.
3: Parlaves del Carlos Ruiz Zafón, també. Em vaig llegir La ciutat del vapor, que són tots els contes, no?
1: Sí.
3: D'ell, que està bé.
1: Sí, està molt bé. Molt fàcil, ella. Et porta per bon camí, que dic jo.
3: Sí, senyor. Sí. Què més? També un autor que m'agrada és el Xavier Bosch.
1: Sí,
3: cada llibre que treu me'l compro, vull dir...
1: I tant.
3: N'hi ha que m'agraden més que altres.
1: El gran Xavier Bosch.
3: Sí, senyor. Del Juan Gómez Jurado també he llegit algun que també m'han agradat, ¿vale? Un Tot torna, que està bé, i l'altre és La reina roja, que crec que em van fer una sèrie d'aquests llibres.
1: Sí, molt bé.
3: Sí. Què més?
1: Què més? Perquè a mi m'agrada que de tant en tant digueu escolta, a mi sí que m'agrada, a mi no, no sé què. Està molt bé.
3: Un també que està ambientat a Barcelona, que m'agrada molt, que es diu Les illes interiors, de la Maria Carme Roca.
1: Carai.
3: És la vida de la Clotilde Cerdà Bosch, la filla d'Ildefons Cerdà.
1: D'Ildefons.
3: Super interessant.
1: Sí?
3: Molt interessant.
1: I això que és un personatge que alguns dirien, et dirien secundari en el sentit de, de que al final és la filla d'un personatge important.
3: Sí, sí, però no, però va ser una gran dona.
1: Clar, eh? No, però que una de secundària res.
3: Una gran concertista.
1: No, per això et dic que de secundària res. Jo dic que...
3: Està molt bé.
1: Vull dir que don la sensació que, sí, clar, el pes de, del seu pare, important, però que ella és un gran sí, a personatge també. Molt bé.
3: Molt bé. Què més? Ah, un altre que també em va agradar, que és El cor del balneari, que és de la Teresa Sagrera.
1: Ah, El cor del balneari.
3: Que també va tenir un premi Néstor Luján de novel·la històrica i està ambientat a la vida dels balnearis.
1: Gran, també. Gran Néstor Luján. Luján, sí, és que a mi m'agrada també aturar-me de tant en tant, perquè si no la gent dirà, aquesta gent comencen aquí a donar títols, i gran el Néstor Luján, sí, perquè a més els seus matisos gastronòmics...
3: Sí, home.
1: De mestre, de mestre. Bueno, al final una signatura important a la literatura catalana.
3: Sí.
1: El seu cunyat també, sí, clar, el mestre, no? En Josep Maria Espinàs.
3: Espinàs.
1: Molt bé.
3: I una altra autora que també m'agrada molt és la Sally Rooney, que també ha escrit diversos llibres. L'últim que em vaig llegir és Intermezzo, que també està molt bé.
1: Ah.
3: Recomanable, també.
2: Jo segueixo pensant també en el tema vacances, no?
3: Sí, vinga, sí, va.
2: Novel·la ben és fàcil
1: que...
2: de llegir.
1: No, no, tot és novel·la, sí, el que esteu dient. Sí. N'ha sortit algun que era assaig, o periodisme, com sí, és el del Xavier Allen, que hem dit, sí, però vaja, sí, molt bé.
2: I hi ha un autor que és en Dan Brown,
3: sí,
2: que
1: sí, home,
2: aquest va, porta molts anys escrivint, fins i tot n'ha escrit algunes, que parla de Barcelona també, sí, el llibre Origen.
1: Origen,
2: sí,
1: tant.
2: Aquest, doncs, surt Bilbao, surt Barcelona, surt... I l'últim llibre és el darrer secret.
1: Sí, l'he llegit, l'he llegit.
2: El sisè, sí, de la saga Robert Langdon.
1: Sí, sí, l'he estat llegint i el més entranyable del que ha aconseguit aquest home... És allò que dèiem del personatge. Que tu el personatge, home, ja el coneixes. I te l'estimes, sí, no? I fins i tot entens les seves manies. I dius, bueno, aquest home, no sé, té les seves manies i les seves cosetes, però un tipus que es fa respectar, més a més, no? Vull dir, un personatge molt maco, perquè, i permeteu-me que ho digui, per culpa de Hollywood, quan el llegeixes estàs veient el Tom Hanks, no? No, no, i aconseguir això també, també és difícil.
2: A mi em passa.
1: Bueno, clar,
2: a mi em passa.
1: I veus el bo del Tom Hanks, sí, el bo, dic, perquè és un tipus molt noble.
3: Sí. I és una pel·lícula que la repeteixen molt, per exemple, El Codi da Vinci.
1: Que sí, que sí. Està molt bé, està molt bé, clar que sí.
3: Una altra que també us puc recomanar, i és curiós perquè el que m'he fixat és que molts escriptors són guionistes de televisió.
1: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
3: A principis d'aquest any em vaig llegir El joc del silenci, del Gil Prat sobre Roca, que està bé, una mica inversemblant, però està bé, és discret.
1: Bueno, és una també manera també de fer conya marinera, eh? Sí. Vull dir, ell, aquest home ja el té, això.
3: Sí.
1: Què més... Sí, és que, si voleu, parlem també d'estils, eh?
3: Sí.
1: Perquè...
3: Això en pots parlar tu.
1: No. Dic estils, gènere, sobretot.
3: Sí.
1: Perquè la novel·la està molt bé i la novel·la...
3: Sí.
1: I el que és molt important de la novel·la és que, com a mínim, tingui un percentatge important de fets reals, no?
3: Sí.
1: De dades reals. Després, una altra cosa és especular sobre aquelles dades o aquella... No? Però la novel·la, clar, però després està, tu ho has dit molt bé, novel·la inversemblant que dius això, de realitat no en té res, no? Però hi ha altres gèneres. L'assaig a Catalunya és molt important, l'assaig ha estat molt important, eh? No ho sé.
3: Crec que no he llegit mai res d'assaig.
1: La posa, sí, que segur que sí. Però no, home, jo no sóc ningú per dir si l'has llegit o no, però que l'assaig al final, quan està escrit per algú que en sap de la temàtica que toca, home, és molt maco perquè t'introdueix a llocs, a dimensions que normalment la gent...
3: No hi arribem.
1: Al final són gent que estan fent recerca del que parlen, no?
3: Sí.
1: I després aquell gènere tan i tan castigat, però tan difícil, que és el gènere dels mestres, que és la literatura artesanal, que dic jo, que és la poesia. Com de difícil és escriure, però també llegir poesia, i encara més, vendre poesia.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, no ho sé, no sé què en penseu, eh?
2: La veritat és que poesia no llegim tanta, no. O jo no llegeixo no. tanta.
1: Escolta, qualsevol cosa de Martí i Pol, mm-hmm. qualsevol cosa,
3: sí.
1: és igual.
3: Sí.
1: Al final, penseu que la música, les cançons, mm-hmm. no deixen de ser poesia.
2: Mm-hmm. Absolutament.
3: Sí, sí, sí.
1: Que absolutament. Es porten a la dimensió de la música, no? I que els cantants són poetes i que els cantants sense els poetes mm-hmm. no farien massa cosa.
2: Perquè, a més, és que quan t'hi fiques, t'agrada.
3: Bueno, m'ho marco però com a repte.
1: Cal saps què passa, Enric? Que la poesia té una cosa que no té cap altre gènere. Mm. Tu tens un llibre de poesia al damunt de la tauleta de nit, per exemple, i vas llegint, clar. No sé, uns versos cada nit, o el que sigui, abans sí. d'anar a dormir. El dia següent, el mateix vers, la mateixa poesia ha canviat. I pot canviar depenent del teu estat d'ànim.
3: Bueno,
1: no caduquen mai.
3: No. És que és el que dèiem abans, no? Que un llibre que llegeixes avui clar. I rellegeixes d'aquí un temps, segur que no el vius igual.
1: Jo crec, jo crec que et compres un llibre de poesia i demanes que te'l llegeixi el Morgan Freeman.
3: Hola!
1: la veu! No, no.
3: Que el doble, que ho fa
1: I
3: molt
1: jo
3: bé.
1: Crec que plores.
3: Que t'enamores de la poesia.
1: Que plores, sí. No ploraries. He fet aquesta broma.
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno, avui no tenim a l'Emilio aquí, però a l'Emilio li agrada molt clar. Escriure poesia.
1: Bueno, i li agrada fer de rapsoda, també.
3: Sí, sí,
1: no,
3: sí,
1: ho dic perquè, fora bromes, ho dic perquè la poesia, he fet aquesta broma d'aquesta persona, que, doncs, home, que té aquest tarannà, aquesta veu, tant l'autèntica en anglès
3: com el doble,
1: la gent que els doble, eh? Perquè la poesia, el to, la veu, la pausa, el ritme, és importantíssim.
3: Molt.
1: Tu una poesia per una de les... una rapsoda, una de les actrius que... que
3: la Lídia Bel, per exemple.
1: La Lídia Bel, per exemple, la desapareguda i estimada a Montserrat a Carulla, etcètera.
3: Sí, senyor.
1: Una poesia llegida, que n'hi ha, que podeu trobar àudios, podeu trobar coses i vídeos que us ho recomano, et canvia la vida, o sigui, no és el mateix llibre, tu pots llegir-lo i dir, molt bé, i te'l llegeix algú que sap com l'ha de llegir i et canvia.
2: Mira, ara poso un tema sobre la taula que haig de confessar que no tinc cap experiència amb audiollibres.
3: Jo tampoc, no.
2: Què en penseu?
1: Uf!
3: Jo, mira, l'entrada és que a mi un llibre m'agrada en paper.
1: Clar.
3: Jo, per exemple, tinc una tablet, però jo no em baixo llibres a la tablet, perquè és que a mi m'agrada tocar el paper i, a més, m'agrada tenir els llibres.
1: Mireu, jo no ho he fet. És a dir, jo sempre he fet paper com l'Henry, però...
2: És que jo també.
1: Però per obligació, no per obligació, per curiositat, vaig sentir uns quants capítols. Perdoneu que parli del meu llibre, de Xosana.
3: Sí.
1: Uns quants capítols que estaven llegits per un doblador i actor de veu...
3: Amb una benedicció.
1: Molt conegut. Sí. I tot i que vaig voler tindre la deferència, que em va dir moltes gràcies, perquè això no m'ho fa ningú, de trucar-li i dir-li, escolti, ha fet vostè una bona feina, gràcies per posar-li veu al meu llibre en aquesta versió. Hosti, doncs escolti, que això no m'ho diuen mai, no? És la meva feina, jo cobro i al final no. Val. Compte, que ara fan servir molt la intel·ligència artificial. Li fan fer amb l'actor 4 o 5 frases, no era aquest cas, però i després la intel·ligència artificial amb aquestes 4 paraules ja et fa tot el llibre. Déu-n'hi-do.
3: No,
1: i ho dic perquè

0: I, bueno, jo ja he recomanat tants que jo sí. crec que ja he buidat
1: jo,
0: el pap, eh?
1: Mireu, és que, esclar, si acabem amb tòpics, diran... la gent sempre acaben amb tòpics, però jo hi ha dos llibres. Mireu que podríem parlar, i, sí. i a més, la gran cultura que teniu vosaltres i que heu anomenat a molta gent i molt bona, evidentment, això que diré ara potser ni pertoca, eh? Però hi ha dos llibres que tothom que passa per aquest planeta, crec, humilment, haurien de llegir. Sí o sí.
0: Vinga.
1: Per una banda, evidentment, la metamorfosi d'en Frank Kafka, perquè, perquè és el context, és el que aquella persona vivia en aquell moment, etc etc etc. Sisplau, es llegeix, crec, que amb una hora i tres minuts l'has llegit. I això molt estirar. Molt bé. Important aquest, com d'altres, però jo l'assenyalo perquè no podem estar aquí tota la vida. I l'altre, ja ho sé que direu, home, escolta, home, El petit príncep.
0: Ah, sí, home.
1: Un llibre gens infantil.
0: No.
1: Mira, agafa-t'ho com vulguis. No, ho dic d'aquesta manera.
0: Sí, sí.
1: Aquests dos, és obligat que quan una persona... passa per aquest món, digui, vols dir, vostè no ha llegit massa? No, però he llegit el Kafka i el Petit Príncep.
0: Jo sí que voldria dir una cosa, no? Que
1: sí,
0: és molt important
1: i tant.
0: Que a la gent jove i els nens els hi donem l'exemple de llegir, no? Perquè...
2: Que ens vegin llegir.
0: Que ens vegin llegir. I jo estic molt contenta de la meva neta, de la Juno, perquè és una gran lectora.
1: I això és molt important.
0: Però també és que ella ho ha vist a casa seva, ho veu a casa.
1: Doncs,
0: jo sobre
1: olé,
0: la taula
1: olé.
0: Tinc no sé quants llibres, els que he llegit i els que vull llegir.
1: Doncs el millor que li pots fer és el que estàs fent.
0: Sí.
1: Que ella pren nota del que veu que fa la seva
0: vida. I una de les coses que fem juntes és anar a comprar llibres.
1: Veus que maco? Molt bé, fantàstic. Lluís.
2: Aquest és un record d'infància que tinc. El meu pare, els diumenges al dematí, que era el temps quan ell podia llegir, m'agafava i m'assentava al seu costat, ell un llibre i jo un altre.
1: Molt bé.
2: I estàvem tots compartint l'estona de llegir.
1: Ara m'has donat el titular, eh? T'ho dic seriosament. Va, ràpidament el titular per avui.
0: Res. Posa molts llibres a la teva vida.
1: Fantàstic. Lluís.
2: El títol de la cançó que posarem avui. Que és Tria un llibre.
1: Tria un llibre.
2: L'Arnau Oliver.
1: Doncs mira...
2: I em sembla que aquest és
1: el meu...
2: El millor títol que es pot posar avui.
1: Mira que te'n surten aquí per donar i vendre i que podria dir allò que dic en moltes presentacions de llegir et farà lliure.
0: I tant.
1: Però jo vull triar-ne un en la direcció que ha fet el Lluís perquè, amb franquesa, jo crec que és veritat, en el meu cas és molt i molt veritat. Fixa-t'hi. És molt senzill. Gràcies, pare i mare, per ensenyar-me a llegir abans d'anar a l'escola.
0: Doncs sí.
1: Si no és per ells, jo no llegiria. Tampoc escriuria. Moltes gràcies per aquesta temporada que ens heu fet passar, amb el bon sentit. Ens heu fet passar de manera positiva. Gràcies. No. Gràcies, sobretot, pel vostre compromís amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. Gràcies per regalar aquests moments, per crear criteri, perquè al final la democràcia es tracta d'això, d'oferir criteri a la gent, d'explicar les coses amb respecte i de poder parlar, no? I gràcies per la vostra companyia, per fer dels divendres un dia tan especial. Si prou que és, doncs imagineu vosaltres i poseu la cirereta. Gràcies pel vostre compromís amb la República Santboiana i amb aquesta emissora. Que tingueu un bon estiu, que gaudiu molt i que vingueu amb les piles carregades perquè us espera la que fa 12, que no és poca cosa.
2: Encantat.
1: Estimada i estimat Henry i Lluís, moltes gràcies. I marxem amb la cançó que heu triat. A propòsit, us en recordeu, i amb això no penseu malament, eh? no us estic dient ni joves ni vells, us en recordeu dels Sirex?
0: Sí, no? I tant.
2: Sí.
1: Doncs, compte, que ara els tindrem aquí.
0: Caram,
1: a la partitura de la República.
0: Que bé.
1: Sí, el Leslie el coneixeu, eh?
0: Sí, home, l'escolto.
1: Aquí el teniu, res, en qüestió de 5 minuts. Moltes gràcies, que tingueu un bon estiu.
0: Vinga, igualment.
2: Bon estiu.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.

0: Les 9 i 39 minuts, per ser exactes, vaja, 3/4 menys 5 minuts de 10 del matí. Si tinguéssim una escombra, Ricard Peris, molt bon dia. Quantes coses escombraríem?
1: Bueno, encara s'hauria d'escombrar, eh?
0: I de dalt a baix, i fer dissabte, que diuen. Escolta'm, quin luxe, tu, que maco, la partitura de la República. Darrer capítol de la temporada, i quin luxe que tinguem el que ve a continuació.
1: Leslie, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Antoni Miquel.
2: Molt bon dia, companys, molt bon dia. Ja de bon dematí donem marxa, ja, eh?
1: Sí, tant. No, hosti, quin plaer, eh? Tenir-vos sí, aquí, tenir-te tu i...
0: Ell ho ha dit, diu mira que és d'hora, però si al final... Antoni Miquel, Leslie, eh? Al final els Sirex són els que en el seu moment no els importava fer soroll tant d'hora com tan tard. I això, sou conscients que formeu part de la gran història de l'enciclopèdia del rock d'aquest país.
2: Jo sóc el primer sorprès, eh?
0: Ets el primer sorprès.
2: Jo sempre he trepitjat de peus a terra, sí. I sóc el primer sorprès de tot el que ens està passant, perquè jo no m'imaginava, ni em hagués pogut imaginar de tot el que ens està passant, aquest carinyo, aquest respecte, aquesta, diguéssim, actitud que estem veient a tots aquests festivals que estem fent de rock and roll, que jo no sabia ni que existien. És a dir, que el Sirex, que estem celebrant 65 anys de Sirex, quan resulta de que nosaltres hem actuat pues això, a teatres, a ateneus, a les pistes, a piscines, a teatres,
0: a tot arreu, a tot arreu, a tot arreu.
2: Hem actuat a tot arreu, però a Espanya hi ha un moviment de rock and roll, sí. Que jo, per això us dic que desconeixia, i tot va començar al febrer de fa dos anys, perquè aquest febrer també van tornar, degut a l'èxit que van tindre el primer any, sí. Que va ser amb el famós Rock and Race de Torremolinos.
0: Ah, carai.
2: A Màlaga. Carai. On venen tots els conjunts més importants de sí. Tot el món.
0: Sí, i tant.
2: Bueno, jo ni idea, eh? Vamos, el conjunt més important de tot el món. Bueno, australians... Mira, europeus només hi havia un d'Islàndia i un d'Alemanya. No hi havia cap anglès, cap res. Hòstia, i espanyols només nosaltres...
0: Que fora.
2: Aviam, i t'ho explicaré, la sensació que van tindre el PP, en deia, perquè clar, nosaltres, dando imagen, con corbata i chaqueta, sí, como Dios manda.
0: Sí, sí, clar, i pels temps aquells, imagina't.
2: Sí, dando, sí. Nosotros dando imagen, que per cantar rock and roll no li queda estripat. Però tots els nanos, tots els grups, anaven, pues això, a les xupes, a les camisetes.
0: Sí, sí, sí.
2: Avui en dia amb els piercings, amb els tatuatges, en tota la història. I el Pepe deia, mira, així ens anaven nosaltres, bueno, sense tatuatges i piercings, quan començàvem al Palau d'Esports, sí. Amb l'any 61-62. Uh-huh. I resulta que ells es miraven de reull i jo pensava, i li dic amb el Pepe, aquests ho han de pensar que són d'una tuna que venim a cantar el clavelito.
0: Sí, i després fèieu mal, perquè deixa-m'ho dir, Antoni, clar, tu quan parles del Pepe te refereixes al Josep Afonseré, eh?
2: Va. Afonseré, sí, el meu company.
0: Molt bé, escolta'm, a veure, en primer lloc tu has dit, mira, el primer sorprès jo, i mira que ho diguis després de tants anys, però jo suposo que, esclar, és el que tu dius, quan veus que les televisions us hi volen, que les ràdios us estan punxant, que aneu a tot arreu i que la gent, doncs, home, està eufòrica de veure-us al damunt d'un escenari, suposo que allò et canvia la vida, que comences a pensar que l'has petat i de quina manera.
2: Aviam, hi ha qui diu, això és una segona joventut. No, jo sé que no és una segona joventut. Jo crec que és, com et diria, un regal d'aquests que et don la vida, i un reconeixement a tot allò que vam sembrar, i ara possiblement estem recollint. A més que el Sirex som un grup, jo l'altre dia vaig fer una conferència, m'entens, sí, a Can Felipa, aquí un posto del Pop Nou, un posto sí, preciós. Vaig fer una conferència, i jo sol, Ceres, Santa Ficai, però vaig dir, vinc aquí com portaveu de tots els grups de l'època dels 60, que tots són els culpables de que en aquest país s'obrissin les portes d'aire fresc.
1: Bon, sí,
2: és avui vinc jo com a entrevistat, diguéssim, vinc a xerrar,
0: sí,
2: però vinc com portaveu de tots ells, del Santi, dels Mustang, del Gravi de los Salvajes,
0: clar, sí,
2: del
0: sí,
2: Pere
0: sí,
2: Genera d'on està, dels germans Manyoles de los Pájaros Locos.
0: Imagina.
2: Vull dir, de tota aquella gent que van que aquest país, m'entens, s'obrissin les portes, m'entens, i comencés a entrar aire fresc, perquè jo me'n recordo que l'any 62-63, que ja ens havia agafat el Lasso de la Vega, ja començaven a viatjar per Espanya,
0: sí,
2: i Espanya era de color gris.
0: Les dones
2: anaven totes vestides com Doña Rogelia.
1: Que sí.
2: Era una passada. Aquí a Catalunya,
0: sí,
2: amb les quatre turistes que van vindre i van començar a ensenyar una miqueta els pitets i la musiqueta i tot aquí que hi ha, i aquest país va fotre un tomb de 360 graus.
0: Però escolta'm una cosa, Antoni, al final la gent potser té una idea de dir, no ho sé, el Sirix, pues, un grup de rock a punt, molt modositos ell al damunt de l'escenari, molt ben vestits, com deies tu, però al final també teníeu problemes, com d'altres, amb la censura franquista de l'època. I les vostres lletres, compte, les vostres lletres, a veure, la escoba, quantes coses barreria, compte, si un té una mica d'imaginació...
2: Espera't, que la frase que em va vindre, que va vindre censurada era, quan dic, segundo, barreria bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los altos mundos.
0: Toma.
2: Altos mundos, va vindre censurat. I jo, un catatuni de la Barceloneta,
0: sí,
2: xavalet de barri, m'entens? Vale, pues resulta que poso Bajos Mundos i em ve aprovat.
0: Toma.
2: I llavors és el que deixem. El pitjor que pots fer és intentar de treure la llibertat intel·lectual a la gent perquè encara fa pensar més. Llavors, el primer que vaig pensar vaig dir, hombre, a los altos mundos no es poden escombrar, i a los bajos sí.
0: Sí.
2: La mare que els va parir.
0: Bueno, potser los bajos mundos, tu vas convertir els altos mundos amb los bajos, perquè m'entenguis.
2: Bueno,
0: metafòricament.
2: Tu digue-ho com tu vulguis, però jo vaig interpretar que a los ricos no se pueden barrer i a los pobres sí.
0: Clar.
1: Hi ha una qüestió, Leslie, que la veritat és que... Bé, jo sóc més o menys d'aquella època, quan vosaltres comenceu, jo tinc 5-6 anys, no? Però ja tenia cosins, no? Vull dir, més grans que jo, que ja començaven a comprar els vostres discos, eh? Vull dir que... però, clar, el salt és brutal, vull dir, perquè vosaltres sou la porta d'entrada de les músiques que es fan fora d'Espanya, eh? Vull dir, sou els primers que d'alguna manera tens aquella referència a Elvis Presley i, bueno, tot el moviment rocker de primícia, no? Però vosaltres ja heu viscut en aquells moments un tipus de música que es fa a Espanya, que és aquella caramelada bolerística i que no en sortim d'aquí, no? Com us junteu? Com us trobeu? De quines maneres adapteu aquestes músiques i dieu, va, vinga, sortim, eh? I com tu bé deies, Leslie, no només vosaltres, eh? Vull dir, els Lone Star, tota aquella colla, no? que va revolucionar la música.
2: Mira, la vida a vegades també són casualitats. Si no estiguessin aquí, doncs no podríem fer números, aviam. Amb els anys 60, Barcelona estava invadida per la sexta flota americana. Aleshores, els marines americans feien les seves festetes i venien a jugar un xiringuito d'aquests que havien a la platja, que es deia Hawaii, a la Barceloneta, i agafaven les seves quatre amiguetes i venien a posar discos a la seva música, i allí vaig veure per primera vegada els mateixos marines fent rockabilly, i un tocant el baix, un altre caixa i plata, i la bateria era caixa i plata, i una guitarra, i cantaven i feien rockabilly. Allí posaven discos per ballar ells, feien a berenars, fotien allí una barra llarga amb menjar, i ballaven i tot, i ballaven rock and roll i tal. Per què estava jo allà? Perquè el Benjamín, el fill del Xiringuito, del pare, diguéssim, era el que tocava amb el conjuntet que ja dèiem Los Meteors, quan vaig començar jo amb 14 anys a la Barceloneta. Vale? Aviam, què passa? Que resulta de que jo estava veient allò, i allí va ser on vaig descobrir, m'entens, totes les cançons del Gene Vincent, Vince Fredon, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Hi havia un tio molt guapo que li deien Every Friendly. Però els compositors del rock and roll són tots aquests que t'he anomenat.
0: Sí,
2: va ser la font on van xupar tots els Beatles, els Rolling, tots els conjunts de l'època van xupar aquesta gent per després intentar fer el que tenien que fer. Què és el que passa? Hi ha una cançó nostra, que és el Tren de la Costa, que és el Drunket de Rolling de Johnny Burnette, que jo amb aquell famós l'americà que va posar el Johnny Burnette Trio, quan vaig escoltar la cançó, em vaig esgarrifar. Em va agradar molt. Em vaig esgarrifar. Jo portava dos bitllets de 25 peles. I li vaig dir amb l'americà, jo tenia, tendria 15 anys, 14-15 anys, i l'americà posa que en tingués 21.
0: Sí.
2: I li vaig dir, money record.
0: Clar.
2: I em va fotre una mirada que en la vida ningú m'ha mirat d'aquesta manera, una mirada d'aquelles de maltratament. Però bueno, quan es va girar li vaig fotre el disco, me'l vaig fotre sota de la camisa i vaig fotre el camp.
0: I quan
2: vaig entrar amb els Cirex, que vam anar allà, el primer important que vam fer va ser anar al Jaia Club de Calella de la Costa a fer tota la temporada, com agafàvem el tren, em vaig recordar del tren que de Rolling, i vaig fer la lletra del Tren de la Costa.
0: El Tren de la Costa.
2: I qui ens anava a dir que el Tren de la Costa és una de les cançons més emblemàtiques que tenim al Cirex.
0: Sí, senyor. Sí,
1: escolta'm
0: senyor.
1: Una cosa.
0: Avui acabarem amb el Tren de la Costa, però abans un bocinet.
1: Jo, és una de les meves favorites, Leslie, també, a part del Tren de la Costa, eh? Però anem a veure Maldigo Mi Destino.
2: Maldigo Mi Destino. Jo li tinc un carinyo molt especial.
0: Quan la van treure
2: van vendre 40 discos. I després la va gravar Loquillo i ella em va vendre 400.000, el punyetero.
0: Mira, tot ajuda. Va, escoltem un tastet, Leslie.

0: Carai, carai, escolta'm, també una cançó molt, molt emblemàtica, però Ricard, tu que sempre parles de com està produït un disc i que com sonen aquests instruments? Amb quina categoria?
1: Jo he buscat una versió de les primeres,
0: sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: no pas
0: sí.
1: del que està... La veritat és que és una veu fresquíssima, eh? I
0: sí, senyor.
1: Com
0: sí,
1: és possible vivir si en este... Com és possible morir si en este mundo no has logrado vivir?
0: Que bo, que bo, que bo, que bo, Antoni Miquel.
2: I la música, la música molt personal, perquè, aviam, ens han passat aquests dies, ens han passat unes coses molt, molt simpàtiques. Amb l'últim festival d'aquest programa de València, va haver un conjunt de Boston americà, amb això que he parlat abans de rock and roll, va sortir un conjunt de Boston americà després de nosaltres i agafa i demana un fort aplaudiment a tota la gent, dice: para este conjunto español que nos ha dado una lección de sonido, de saber estar encima del escenario, etcétera, etcétera. Bueno, el piropo més bonic musical de la meva vida. M'entens? I és, perquè nosaltres, la veritat, tenim un so, el Cid és molt especial, que és una miqueta copiat tot allò que van començar a prendre dels Shadows, del rock and roll, d'aquí, hem fotut aquí un popurri, perquè s'ha quedat una música que quan la sona de la guitarra, pues, sí, sí, lo sire.
1: Escolta'm, Leslie, veniu a Sant Boi a l'Altaveu.
0: Important això, l'Altaveu, que us vol fer aquest homenatge també i que d'alguna manera doncs, explicar el que va representar un fenomen com són els Sirex, però que al final el rock de la dècada dels 60.
2: Aviam, jo no saps lo feliç que sóc de poder vindre a actuar a Sant Boi.
1: Ja havíeu sobretot... vingut, oi, Leslie?
0: Sí,
2: si començo a explicar-te... Bueno, ara t'explicaré un parell d'anècdotes.
0: Sí, sí.
2: Resulta que l'any passat, quan es van donar el Premi d'Altaveu, sí, em vaig sentir feliç i orgullós, perquè la vida dona moltes voltes, almenys nosaltres que som longevos, perquè en aquest moment ens han dit que ja som el conjunt més antic del món amb actiu.
0: Carai.
2: Amb actiu. Carai. Som el conjunt més longeu del món amb actiu. Quan parlo amb actiu és perquè, per exemple, jo com cantant, el Pepe, que encara som dels pioners quan van començar amb els anys 60, no? Vale. Total, a el que em refereixo és... A Sant Boi, jo venia molts diumenges a la tarda a l'Ateneu.
0: Veus, a l'Ateneu, Sant Boià, i tal.
2: Sí.
0: A la pista de ball.
2: Amb l'Antonio Machín.
0: Què dius?
2: Hombre, què dic? Escolta, per això dic, mira, a l'Antonio Machín, m'entens? actuava, i no sé per què sempre es posaven a nosaltres, perquè no veig la diferència. Deia, Antonio Machín feia una miqueta de ball, i llavors sortíem els cires, que es tiraven per terra, i tota la gent allí, tota la gent jove, davant nostre, una sobre de l'altra, aplaudint i mirant-se i tota la història, i bueno, i la mar de bé. I tenia un carinyo molt gran.
0: Jo he tingut
2: un carinyo superespecial.
0: Sí? Un tipus entranyable.
2: Quan vaig vindre de la gira amb l'any 70, que vam fer amb la Marisol per Amèrica, el vol que van agafar de Madrid a Barcelona, un puente aéreo, venia l'Antonio Machín i jo també estava a darrere d'ell. I resulta que va agafar... L'avió va agafar una depressió, es van obrir les comportes, les maletes per terra, els tubos aquells per respirar, mandar oxigen per respirar i tal, i jo vaig veure l'Antonio Machín blanc.
0: Mare de Déu!
2: I quan li vaig dir, em va dir: Leslie, pues yo a ti te vi negro.
0: Molt bo, molt bo. Escolta'm, que se'ns ve el temps a sobre, però el més important és que podràs tornar a Sant Boi, que, vaja, podreu tornar a Sant Boi, que passaran coses i que
2: estarem... I tant que passaran coses. Escolta'm. Tu no saps les trucades que he tingut.
0: Sí,
2: segur. Perquè a mi segur. El repertori me'l fa la gent de on anem a actuar.
0: Clar,
2: hi ha gent de Sant Boi que ja m'ha trucat demanant-me les cançons que volen escoltar.
0: Imagina't.
2: Dóna que em fan el repertori.
0: No us deixaran marxar. Ja t'ho dic ara, no us deixaran marxar. Escolta, això s'allargarà. Jo haureu d'allargar-ho, ja ho veuràs.
2: Pues si s'allarga el que s'hagi d'allargar. Nosaltres tenim repertori per poder estar 3 dies i mig.
1: Leslie, que ho deixem aquí, company, que se'ns en va, i no volem, l'Amadeu i jo, no volem que us n'aneu sense que soni el tren de la costa al màxim possible.
0: Home, i tant.
1: El que sí que quedem, Amadeu,
0: sí,
1: és convocar-te, Leslie, a que ens coneguem cara a cara, i que ens donem una
0: forta endavant abraçada. Més endavant pugueu passar per aquí,
1: seria un honor.
0: Home, i estar un ratet aquí a la República Santboiana, a Ràdio Sant Boi, en viu i en directe, i de manera presencial.
2: Estic totalment a la vostra disposició.
0: Fantàstic.
2: Jo sóc un mandau. El que em digueu faré.
0: Molt bé. Doncs, per nosaltres serà un luxe. Bé, doncs, deixem-ho aquí. Felicitats per tot el que ha passat durant tots aquests i aquests anys. Gràcies per haver fet una bona feina per la gent també i pel rock d'aquest país i per haver estat tan bona gent. És el que es pot dir.
1: I ja ens n'anem agafant el tren de la costa.
0: Sí, sí.
2: I gràcies a vosaltres per tindre 30 trempera començant pel dematí. Felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Leslie.
0: Antoni, Miquel, Leslie, que vagi molt bé, una forta abraçada, bon estiu i cap a Sant Boi ben aviat a l'altaveu. Que vagi molt bé.
2: Felicitats.
0: Ricard Peris, ho deixarem aquí. Escoltarem el tren de la costa.
1: I
0: només dir una cosa.
1: Al setembre, rock and roll.
0: Al setembre, rock and roll. Gràcies per aquesta temporada, company. A la que faci 12 al setembre, hi tornarem. Que vagi molt bé.
1: Salut.

i espero que tots diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar, i fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat. Tothom quedarà en aquest sentit molt definit per la posició política que tingui en aquest Consell de Política Fiscal i Financera i amb la posterior tramitació que s'estingui d'aquest model de finançament al Congrés dels Diputats. També quedarà tothom explícitament definit a casa nostra, a Catalunya, eh? I m'agradaria també demanar responsabilitat a totes les formacions polítiques catalanes i sobretot que es pensi primer que tot en Catalunya i s'anteposin els interessos del país a les altres tipus de consideracions. Ha arribat l'hora de la veritat. Ja no val ni més subterfugis ni més càlculs de curta durada, de curt termini. Catalunya lidera, doncs, amb convicció i avançarà amb determinació. Els pressupostos posen Catalunya en marxa i activen tots els recursos del país al servei de més d'infraestructures, d'innovació, de mobilitat, de millor educació, de millor sanitat, no? Vaig també compareixer en un moment davant del poble de Catalunya comprometent-me a una tercera gran transformació del país i crec que puc dir avui que aquesta tercera gran transformació de Catalunya està en marxa. Vaig demanar a tothom i comprometre-me que jo també ho faria que féssim un gran salt endavant perquè tinguéssim uns serveis públics i unes infraestructures al servei de la Catalunya que som avui de 8,2 milions d'habitants i que ho féssim amb la màxima ambició per recuperar el temps perdut. Per això avui també us vull anunciar que des de l'aprovació dels pressupostos d'aquí al desembre, des que vam aprovar els pressupostos fins a final d'any, licitarem més de 1.400 milions d'euros en diferents iniciatives d'obra pública per seguir transformant el país. Catalunya en marxa, d'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros. Però també hi ha la millora de la seguretat viària entre Manlleu i Torelló, la semaforització i millora de la senyalització de passos de vianants a la C31 a Cunit o la variant de Serós per posar-los-hi uns exemples més, o si em permeten també el darrer, el corredor BRCAT entre Blanes i Lloret, que és un corredor especial per bus i per bicicleta. Per tant, 1.400 milions d'euros de licitació d'aquí a final d'any i avui en concret 502,7 milions d'euros en 8 obres de licitació que avui sortiran publicades. Posem en marxa totes les infraestructures i serveis que el país necessita. Això no es fa en un dia, no es fa en un mes, però s'està fent i hem agafat velocitat. Si volem posar Catalunya en marxa, calen grans projectes de país, cal estabilitat, calen pressupostos i cal un govern bevent, a qui no li tremoli el pols a l'hora de prendre decisions, sempre escoltant el conjunt de la ciutadania, però al final fent el que ens correspon fer com a govern, que és prenent decisions. I també us anuncio en aquest sentit, amb aquest ànim de projectar el futur, que avui surt també a licitació, publicat l'estudi informatiu de la connexió entre la C32 i Lloret de Mar. Una obra molt reivindicada, una infraestructura molt demanada. Avui també doncs, entrarem a l'estudi informatiu per començar a planificar aquesta infraestructura. Després de l'estudi informatiu vindrà doncs, el càrrec del projecte, del projecte executiu, i iniciem ja el curs, que no és un tràmit d'un any, és un tràmit que té un temps, les coses s'han de pensar ben fetes, però s'han de decidir i s'han de prendre decisions. No? Un exemple de la llista de grans projectes i obres estratègiques de país que posem en marxa i que estem treballant. No? En aquest sentit, torno a recordar, farem en 5 anys el que en condicions normals faríem en 10 anys. No? Vaig acabant. Enmig, crec que en aquesta meitat final de curs i meitat de mandat es produirà a meitat d'agost, però en fi, podem simbòlicament donar-ho avui com a meitat de mandat, doncs el país que té problemes, naturalment que sí, coses que hem de resoldre, no, ni molt menys està tot fet, queden moltes qüestions a abordar. Quan prens decisions també hi ha qüestions doncs, que apareixen i que has de fer, però crec que el país, Catalunya, està en marxa. Hem estabilitzat
El país ha millorat la convivència, hi ha un entorn de predictibilitat i de cervesa, podem explicar això al món i atraure inversions, podem planificar el que necessitem per aquest segle XXI, podem tenir una aspiració d'excel·lència i d'ambició pel futur de Catalunya i estem posant el país en marxa. Ens hem proposat esdevenir el millor país per viure, per treballar i per invertir i no pararem fins a...

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
4: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
5: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Un quart d'onze del matí. El que heu escoltat ara mateix és exclusiva. És la nova entradeta de la secció de la Pilar Ordóñez. Les seves propostes i receptes cinematogràfiques. I d'aquí que ho deixem en silenci, perquè després de l'entradeta que hem escoltat només pot haver-hi silenci. Pilar Ordóñez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, i a tothom de la República Zambullana.
0: Escolta'm, déu-n'hi-do, quina entradeta. Tu vas dir, abans que s'acabi la temporada, posarem una entradeta nova.
1: Sí.
0: Escolta'm, Àngel, i aquella veu de la Pilar Ordóñez? I fixa't, diu amb la veritat, com dient, el que diu aquesta dona... Tot és veritat, no s'ho inventa.
1: I perquè és des de la veritat,
0: des de la
1: perquè
0: veritat.
1: En interpretació Stanislavski sempre diu aquesta paraula veritat. Tu has d'interpretar des de la veritat.
0: Des de la veritat.
1: Sí, perquè si no, des de la mentida... La mentida és mentida. Mentida.
0: Mentida. Molt important sempre la veritat.
1: La veritat és molt important, i aquell noi que és el compositor d'aquestes sintonies i del Manolo Machirulo també, ho sap, que jo sempre parlo des de la veritat.
0: Molt bé, escolta, deixa'm, parlant de veritat, també és veritat, i molt veritat, que ja tenim aquí el senyor Josep Maria Reventós, i l'hem de saludar. Molt bon dia,
2: Bon dia, bon dia, Zambullans, bon dia, Zambullanes.
0: Escolta'm, punyetero, estàs molt moreno,
2: Estic vermell, però si no he anat a la platja, jo,
0: Doncs estàs vermell, vermell, vermell.
2: Però això, això sempre és així.
0: Que has menjat alguna cosa que...
2: Molta síndria.
0: Molta síndria. No, ho dic perquè...
2: Potser massa.
1: Perquè és guiri. Els guiris sempre estan...
0: Bueno, escolta'm, que l'havíem de saludar, faltaria... No sé si el teu parer sobre l'entradeta nova de la Pilar, que a partir de la temporada vinent ja serà un clàssic.
2: És el tipus de música que a mi m'agrada ballar, que és el ball de poc a poc, saps? Sentint aquella...
0: O sigui, és fortet, però el ritme és de
2: Per ballar, per mi...
0: Però tranquil.
2: Per mi és perfecte.
1: Jo crec que es necessita més canya.
0: Escolta, podem posar un trosset un altre cop, si voleu. Home, avui l'estrenem,
1: A veure.
0: Fixeu-vos. Parlem de cine. Veus? Clar, sí.

0: ens agrada, ens agrada, eh? Sí, sí. El ritme aquest, sí, que tu deies, parlem de cine, des de la veritat.
1: Des de la veritat, sí.
2: Parlem de la veritat.
0: Molt bé, molt bé. És que la mentida no va enlloc, saps què vull dir? Sí. Va, escolta'm una cosa, Pilar. Sí. Les recomanacions, de fet, les darreres recomanacions de la temporada. Ja. Per tant, preneu nota, eh? Preneu nota que...
2: Però primer... Per sí. què estic beuent?
0: Estàs bevent?
2: Bevent cafè, si jo bueno, no...
0: Però això, la gent no ho sap, bueno, ho no, saben sí. perquè també...
2: No, jo no bec, no bec. Jo no bec, normalment no bec no, cafè, jo sempre no, sí, bec té, sí, sempre.
0: Sí. Doncs Déu-n'hi-do quin cafè ja, més carregat.
2: Sí, avui això... per què? Per què?
1: Negre.
0: T'hi podries banyar.
2: Per què? Sí, sí.
0: Per què? Per què veus cafè a aquestes hores? Dona?
2: Perquè ahir a la nit va sortir de casa meva.
0: Va sortir.
2: I va sortir fins les 5 de la madrugada.
0: Molt bé, home. Però això no cal explicar-ho.
2: No, però
1: la veritat, la veritat.
2: Sí. Des de la veritat.
0: No, veus? Sí, sí, senyor, sí. Des de la veritat.
2: Que jo prefereixo sí. que els oients, els escoltants, sí, ja els escoltants, que sepan, perquè imagina sí. que pensen, què la passa la Pilar avui?
0: Ara li ha sortit un gall,
2: Què la passa? Que no da pic amb bola i tot això.
0: Val, tu vols d'entrada dir...
2: Jo prefereixo dir, mira, que sí. no hi he dormit.
0: No, he dormit. No he dormit.
2: No he dormit.
0: Home, però aguantaràs una estoneta, no, almenys? Espero que no t'adormis davant del micròfon. Això seria...
2: Una estoneta sí, però jo m'agradaria que la gent sapiguessi.
0: Sapiguessi
2: que mancava de... Que normalment, que jo soy millor i tinc les neurones de major mena, però avui les tinc amb una problemàtica.
0: Doncs sort que ho has dit perquè no ho notàvem. Ja. No ho notàvem, no.
2: Però probablement... Mira, és que se me queda el pelo todo.
1: Home, ara no es nota, però hem de dir a l'altre dia que hem vist arribar a la Pilar, sí. no sabem ni bon dia ni res, simplement ha dit, no he dormit.
0: Jo, és que jo no la coneixia, eh?
2: No he dormit.
0: Jo li he dit,
2: no
0: hola,
2: dormir.
0: Bon dia, senyora, desitja alguna cosa? No, és que no la coneixia. No, diu, que sóc la Pilar. Dic, ai, és veritat.
2: I ja que no me reconec, perquè no sé, perquè
0: amb el cap cot,
2: faig aquestes coses. Saps? De sortir a la nit i després madrugar tot això i després anar a la ràdio
0: matina.
2: Però per a què matinar? Per a què? Con què finalitat?
0: Sí. Sí, quina és la finalitat d'haver de matinar tant? Si no cal.
2: Si no cal.
0: Si, a veure, si el sol surt cada dia.
2: Ja. I ja més tant. A més, aquesta nit que hi ha també movida. Mare, és que jo com soc de Madrid, jo surto el dilluns, el dimarts, el dimecres,
0: compte,
2: el dijous, el divendres.
0: I de la generació de la movida madrilenya, que ella ha format part d'aquesta generació d'Almodóvars i tal, i aquestes festes que potser un dia li demanarem que ens expliqui alguna anècdota. Sí,
2: però no, curiosament, jo vaig viure als 80, als 80, però no vaig viure als 80.
0: Sí. O sigui, vas viure però no els vas viure.
2: Jo vaig viure en aquella època, però no vaig viure la movida madrilenya, perquè jo en aquell moment de la meva vida que hi estava ja casada.
0: Sí, és veritat. Un episodi també...
1: Perdoneu la pinzellada, jo també vaig viure als 80, però no vaig estar a la movida.
2: Sí,
1: no, perquè tenia 10 anys.
2: No, jo tenia molt més. Però ja estava...
0: Escolta'm...
2: Perquè jo sóc un dinosauria.
0: Jo crec que hauries...
2: De la vida, en general. De la vida.
0: Bueno, jo crec que hauries de fer les recomanacions que la gent les estan esperant amb moltes ganes, perquè són les darreres de la temporada, al final. Vull dir,
2: sobretot, es diu sobretot, ¿verdad? Sí, avui necessito més que mai... més que mai, no? Sí. Al meu coach, perquè...
3: Ho hem parlat abans,
2: tinc problema ja que el llenguatge...
3: He de dir que ho estàs fent servir molt bé.
2: Sí, pues no.
0: Potser que surti més sovint.
3: No, avui aprovava.
0: Abans d'un examen hauries de sortir tota la nit.
2: Amb més fluïdesa i tot.
0: No,
2: perquè ahir a la nit jo vaig parlar en anglès, perquè jo visc al Raval, i al Raval... Clar. Tu necessites parlar anglès perquè si no parles amb ningú. I com jo necessito parlar amb tothom, sí. Pues has de parlar en anglès. I avui ja no me'n recordava en que, quina llengua necessito parlar. Sí. Bueno, sí, és
0: no, no, no, és així, oh, perquè és, a més a més, una persona que parla molts idiomes, sí. I cap problema. Bueno, va, escolta, la recomanació. Poliglota. Quina és la recomanació?
2: Bueno, la recomanació és sí. La més important de l'any.
0: Què dius, Anna?
2: Perquè, a més, és l'últim dia de la República Zamboyana fins a la propera temporada. I parlaré de la pel·lícula que més m'ha agradat
0: de tota la temporada.
2: I que votaré a tots, al Gaudí, al Forqué, al Platino, a l'altre, a los Goya, al Guareva i al Guareva sí. You Want.
0: Molt bé. Com es, titula, clar?
2: Ah, és veritat. I el nom d'aquesta pel·lícula és Viva! Viva!
1: Bravo!
2: Viva!
0: Viva, viva, viva, viva. Molt bé. Vols escoltar un bocinet?
2: Sí,
0: doncs
2: clar. Sí.
0: Va,
2: sí, sí.
0: El tràiler de Viva, viva.
2: A veure.
4: Bebedura! Who wouldn't like to live 120 years?
5: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
6: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
7: Jo vaig notar com electricitat.
8: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
9: No te preocupes, todo ha pasado ya.
10: Es que és com que m'asfixio, saps?
11: Mira, una crisi és normal.
12: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
13: La vida és això.
14: És impossible no vibrar amb ningú més.
15: Que necessito estar sola.

0: la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
3: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem, eh?
4: Hem de dir, jo ho entenc, que posar un tràiler per la ràdio, clar, aquí et falta la imatge, sí. Però el so avui en dia està tan ben treballat i és sí. tan important, i la música, que una mica el nostre imaginari també sí. ens dona una idea de les escenes. I, de, i aquí hi ha un diàleg molt punyent, sí. humor,
5: sí.
4: però...
5: Sí, ahí està el tema.
4: Ara, explica't, explica't.
5: Ahí està el tema, perquè el que más, sí. més me va agradar d'aquesta pel·lícula és que hi és un drama, perquè és sí. un drama. La primera seqüència és una mamografia que la dona té un sí, sí. càncer de mama que va superar, però ara té problemes. I és, imagina, no?, que aquesta història. Uh-huh. I a sobte és una comèdia. Uh-huh. Final? Ellos diuen, però això és una tragicomèdia. Sí, sí. I sí, és sí. una tragicomèdia.
4: Sí,
5: i em va agradar molt. Y la directora y actriz de la película es Aina Clotet.
4: És clar que sí. Molt. Sí. I a tu et va agradar molt la interpretació, el personatge, la posada en escena?
5: Increïble. I cada bé. Vegada estic més convençuda.
4: Suda? Convençuda?
5: Convençuda de que quan, sí. quan dirigeixen mm-hmm. les actrius o els actors, o sigui, la gent de la interpretació, mm-hmm. després es nota en la pantalla mm-hmm. perquè els actors i els actrius estan genial.
4: Veus?
5: Genial.
4: Veus?
5: Perquè ja dirigeixes...
6: Dirigeixen
5: o tu mateixa dirigeixes.
6: Et dirigeixes a tu mateix.
5: No, dirigeixes a... Tu, jo dirigeixo...
4: Tu dirigeixes...
5: Jo dirigeixo... Bueno,
4: tu dirigeixes, ell dirigeix, nosaltres dirigim.
5: Home, és com Albert Lleixo.
4: Mira que jo no havia tingut mai... Mai havia tingut una col·laboradora que necessités coach lingüístic. Sí. No, que és un luxe. Al final la Reventós sí. ens demanarà també alguna cosa. Sí. Dirà, jo necessito clar. Un assessor de massatges sí. mentre parlo.
5: O
4: un
5: assistent personal.
4: Un assistent personal. Sí, o algú que sí, el vagi pentinant. Sí. Jo què sé. Molt sí. bé.
5: No, però jo crec que tothom ha d'anar sí. a veure aquesta pel·lícula.
4: Viva, viva!
5: Viva! Per què? Perquè és un sí. canto a la vida,
4: la
5: no?
4: Vida, clar,
5: perquè
4: diu.
5: Parla de l'amor, però és que l'amor existeix sí, sí, perquè sí, sí. existeix la vida, no?
4: Veus?
5: I per això la protagonista necessita vivir i estar plena cada dia
4: és,
5: de la seva vida.
4: És com donar-se una nova oportunitat.
5: Sí, sí. sí.
4: És així.
5: I el càncer jo crec que té aquesta cosa positiva. Si ha de tenir alguna cosa positiva al càncer...
4: Canvia la ment de les persones.
5: Et canvia i tu penses, però si la vida és solament

0: la típica, no, ja, la mare, sí, la mare catalana, sí,
1: amb les seves expressions,
0: així com la Rosa Maria Sardà, sí, te'n recorda, o sigui, aquesta, oh, i tant, català tancat i tot,
1: bueno,
0: això,
1: amb expressions era molt nostrades,
0: bueno, és que jo, sí, és que de veure,
1: va riure molt
0: i a la mateixa vegada va ploure,
2: plorar també d'alguna manera, sí, si està sota d'aquí, d'aquí està plorant.
1: Bé, a veure, si tens les llàgrimes molt grosses,
2: és metafòric,
1: i ets molt alt, el que està sota teu, està per ell serà ploure.
0: Ploure.
1: Una mica absurd, això.
0: Però quan tu ploure...
1: No, la metàfora.
0: És plorant. És
3: plorant.
0: No.
3: Sí, sí, sí. Plorar és jo ploro.
1: Me voy a poner a llover. Me voy a poner a llover. Quina metàfora més maca.
0: Però és plorar. Jo ploro.
2: Tu plores.
3: Sí.
1: Ja comencem un altre cop amb els verbs. Tu plores, ell plora. Bueno, va, ja n'hi ha prou, home, d'aquí.
0: Plorem.
1: Se n'està aprofitant i ens fa fer lliçons de català.
3: Hem de ploure.
0: Sí, ja, hem de ploure. Però el més important és que tota la gent ha d'anar a veure aquesta pel·lícula Viva, de l'Aina Clotet, primer, perquè és catalana i tot és en català. Sí. I l'humor és tan català, l'humor, sí, que sí, jo sí, vas dir, perquè a mi m'agrada molt l'humor i treballo en l'humor, no? Però jo no sé un altre tipus de gent, per exemple, els andalusos.
1: Un altre humor,
0: digue-li. Sí, entendran aquest tipus d'humor, no?
1: Home,
0: sí,
1: jo mai he estat d'acord en que l'humor sigui universal.
0: Sí
1: que l'humorista pot ser universal, sí que el fet de riure és universal, però l'humor és cultura i, per tant, cada humor té un registre en relació a l'origen, a la cultura, i als matisos que se li puguin donar.
0: Però, quizás, no s'entén.
1: Potser.
0: Potser no s'entén, no? Per exemple, que hi ha dos monges de l'hospital i tal, que estan enganxades a les pastilles,
1: què
0: no?
1: Dius,
0: I solament surten dos vegades, però sempre tens pastilles.
1: Mare de Déu, senyora.
0: I la mare, que és la Jol, no? Que, tinc una filla que té 40 anys i me'n tinc el cap. I solament com parla, ja, sí, és que jo riure un muntó, no sé.
1: No, tu vas passar bé.
0: Com era plorar de la riure?
3: Sí, plorar del riure.
0: Plorar del riure.
1: Molt bé. Escolta, sí, digue-li, hi ha moltes expressions relacionades amb... Bueno, escolta'm una cosa, és fantàstic, és la darrera recomanació de la temporada, doncs això, visca.
0: Visca, però visca. Però és veritat, perquè és curiós, perquè és en català, tot en català, però el títol està en castellà.
1: Viva.
0: Viva.
1: Viva. Viva. No, però és que és viva d'estar viu, viva.
0: Clar. Viva, sí, no, el diu en català, viva. Sí,
1: jo ara deia, visca, visca. No, visca el que tu vulguis. No, el títol, clar, és viva de vivir.
0: De vivir. De fet, després de la projecció, que hi havia un col·loqui...
1: Diu, és curiós que el títol no estigui en català, diu. Sí. No, però és viva d'estar viva.
0: Però jo vaig pensar que era visca.
1: Visca! No, clar, home, jo et seguia la corrent. No, és viva. Viva.
0: Bueno,
1: estoy viva, viva.
0: Sí, després de la pel·lícula, com hi era un pas especial per a la gent de l'Acadèmia del Cinema i tot això...
1: Els que poseu els cairons aquells, ja
0: que hi havia un col·loqui a l'Aina Clotet i al productor, que és l'Edmund Roig, que és molt important.
1: Ah, molt bé, sí, ja sé qui és.
0: Molt important en Catalunya, és dels més importants en Catalunya.
1: Molt bé.
0: I vam parlar de tot això i tal. I jo vaig preguntar a la Aina Clotet per què una tragicomèdia, quan tu surt aquest tema del càncer de mama i tot això, sempre penses en un drama, no? Uh-huh. I ella va dir, a mi m'agrada l'humor molt, i jo al principi, quan vaig escriure el guió, no vaig pensar en l'humor, però em surt sol.
1: Li surt sol perquè ja li agrada fer-ho així.
0: I a mi m'ha passat la mateixa cosa, i per això vaig sentir-me molt identificada amb aquesta noia, i ella va dir, i per això vaig contratar actors i actrius de l'stand-up comedy.
2: A mi no.
1: A tu no et van dir res.
0: Però probablement perquè l'Aina no va conèixer.
2: Ho deixo sobre la taula.
3: Perquè estaves a
1: Mallorca. Sí, sí. No, però no facis cara d'ofès que tu tenies feina.
2: Sí, sí, no, però a mi no m'ha dit.
1: Bueno, escolta'm, Pilar, ho haurem de deixar aquí per
0: mi. Sí, és una llàstima, però jo crec...

0: que sí. Tothom ha d'anar a veure aquesta pel·lícula.
1: Jo aniré.
0: I jo votaré, además votaré a todo y lo dic aquí, así.
2: Diu públicament, serà la pel·lícula que ella votarà als Goya, als Oscars.
0: A todo, a la viva de la Ina Clotet, perquè em va encantar la pel·lícula.
3: I la qualificació d'edat?
0: La qualificació?
2: Sí, però això ho poses tu.
0: No, però en aquest cas no vaig posar-ho jo perquè va a qualificar-se a l'ISEC i no a l'ICAM. Perquè és en català sense subtítols.
2: Veus?
0: I és a l'ISEC. I és per a 16.
2: 17.
3: 16.
2: 16?
0: 16.
2: 16 anys. 16 anys.
1: És complicat. A mi també em costa dir 16.
2: Sí, no, no li feu repetir. No li feu repetir.
3: No,
0: si no
3: li
0: 16, no? 16
3: jutges
2: d'un jutjat. Bueno, escolta, deixem-ho aquí.
0: I he de dir que 16 per què? Perquè hi ha sexe. Sí. 16 per 16. 16
3: per
0: 16. Molt transgressor.
2: Molt explícit. Molt explícit, digueu-ho així. Deixo aquí, No, sí. No ho toquem més, que no ho emboliquem.
0: La
2: molt bé.
0: Montse, que està aquí.
2: Mira, saluda,
0: la Montse, que... Sí, mira, que... el coach.
2: Saps què passa? Que, veus, és que la gent la saluda per les xarxes. I ella no se'n sap estar.
1: Saluda.
2: Molt bé. Gràcies, Pilar. No et moguis de bones tardes, que avui acabem temporada i ho farem amb el safareig. Foli!
4: Ara parlem de cine.
5: El safareig amb el senyor Reventós.

0: I a ritme d'aquests redobles, no sé com sí. dir-ho, doncs comencem el safareig, el darrer de la temporada. Bon dia, un altre cop, Reventós.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Jo crec que potser també en canvio la sintonia una mica... El safareig!
0: Ara li tens enveja a la Pilar.
1: Una mica
0: d'enveja.
1: El ser fill únic.
0: Home, sí, però que a veure que és un clàssic ja, l'entradeta de
1: Reventós. Sí, però la deixem. Sí. Jo també no...
0: Doncs vés pensant, de cara al setembre, vés pensant tu mateix, home.
1: Una mica al safareig, bueno, ja està, ja començat.
0: Ves pensant.
1: Bon dia
0: i bona hora.
1: Jo estic esperant, ja sabeu que abans de començar el safareig...
0: Sí?
1: No, comença el safareig...
0: Comença ara mateix.
1: Amb la frase del dia, estic esperant que me la llegeu.
0: Ah, sí, la frase del dia, Àngel, deixa-la anar. A veure, l'analista, que el Reventós també és analista de frases.
2: Sí. Jo dic que aquesta és senzilla, vull dir, l'hem escoltat 40...
0: Va, a veure com anirà.
2: S'ha acabat el bròquil.
0: Molt bé. Mira, frase també molt nostrada, molt català. S'ha acabat el bròquil, analista, sisplau, què en saps de tot això?
1: No, doncs queda clar que s'ha acabat el bròquil, és que s'ha acabat la història ja. Això que tu estaves dient, ja s'ha acabat.
0: S'han acabat les tonteries.
1: O el que em va passar a mi ahir, anava a dir un nom de supermercat, però no ho diré.
0: No, perquè mentre no paguin...
1: Això,
0: tu creu-me. Fes-te valer.
1: A poc a poc m'està aprenent.
0: Fes-te valer.
1: Doncs vaig anar a la nevera, on estaven els bròquils, i no n'hi havia.
0: I tu vas dir, s'ha acabat el bròquil.
1: No.
0: I què li vas dir
1: a l'encarregat? Sí, li vaig preguntar a una persona que treballa allà, el bròquil, i diu, s'ha acabat el bròquil.
0: I tu vas dir, però escolti, per què m'ho diu d'aquesta manera? S'ha acabat el bròquil. Tantes tonteries. Si no hi ha bròquil, compra, jo què sé, pastanagues, home.
1: Però no sé per què aquesta frase utilitza el bròquil. Podria ser una altra, no sé, s'acaba la pastanaga, no? S'acaba la patata, no?
2: Jo crec que com el bròquil és el que l'últim que et ve de gust, quan s'acaba el bròquil és que ja no queda res.
0: Ben vist, ben vist. Hi ha molta gent que no li agrada el bròquil.
1: No, però
0: I fins i tot he trobat algú que diu, escolta, el bròquil no ha de ser massa bo. Per què? No s'ho mengen ni les cabres. A mi m'han dit això. No, a mi m'han dit això.
1: Les cabres.
0: A mi m'agrada, però hi ha bròquil...
1: Les cabres se'l mengen cru. A mi tampoc m'agrada cru.
0: Però és igual. Aquí l'Àngel té tota la raó del món.
1: Sí,
0: si el que menja sol agradar és el bròquil i diu, s'ha acabat el bròquil, dius, aquí ja no queda...
1: Ja no queda res.
0: Prou tonteries. Ja no queda res més per tontejar. No? Ja està, s'ha acabat el bròquil.
1: S'ha acabat el bròquil.
0: Molt bé, la frase del dia.
1: Però encara no s'ha acabat el bròquil.
0: Però no s'ha acabat el bròquil.
1: Encara queda una mica de bròquil, el safareig d'aquesta temporada.
0: Molt bé.
1: I volia, avui, com és l'últim safareig, i crec que m'ho vas encarregar, fer un petit especial sobre l'eclipsi, no?
0: És veritat. Et vàrem demanar una mica de... I de fet has portat un eclipse.
1: Com? Una pizza.
0: Una eclipse.
1: Què? Una eclipse portat?
0: Un eclipse. No, has vingut amb una bossa molt gran. Jo suposava que dins hi portaves un eclipse.
1: Ah, no, són coses meves.
0: Vale, pensava que era un eclipse. Dic, mira, portat l'eclipse.
1: Això són coses
0: meves. Perdona.
1: No té res a veure,
0: Sí. Doncs mira què passava, això.
1: Sí. I tant, mira. Tinc el braç dret més gran que l'esquerra, no?
0: Per favor, va, tira.
1: Has jugat a tenis,
0: No, que sí, que ja ho sabem, i de portar la bossa aquesta.
1: Eclipsi, 12 d'agost.
0: Va.
1: Que passarà per moltes localitats de la península Ibèrica.
0: Cert.
1: Recorrent pràcticament des de Galícia...
0: Des de l'oest fins a l'est.
1: Fins als Balears, no?
0: Sí.
1: I aquí a Sant Boi he vist que serà el 99%.
0: Sí.
1: Que direu, veurà igual que el 100%, no?
0: Això ens ho han explicat els astrònoms, El que passa, per donar-li una mica d'interès, jo enfatitzo això de, vulguem dir, què dius ara? Tot això no ho sabem. Digues.
1: No, clar, és que si no, home, no tinc...
0: Clar, fem veure que...
1: Perquè, clar, jo pensava que total de 100 a 99, però no, el 100...
0: Aquest
1: 1% és molta llum.
0: I molt de temps.
2: Hem de pensar... com si fos una una sala completament opaca, sense res, i que entra molesta molt.
1: No puc dormir ja.
2: Pues això és la diferència entre
0: 100% i algun. Veus? Molt ben vist, Àngel, molt ben vist.
1: Si jo estic dormint a la habitació i entra una miqueta de llum, ja no puc dormir. Doncs no podia dormir.
0: I aquest és el teu...
1: El que segur que no cap astrònom us ha explicat són les meves recomanacions.
0: Per favor.
1: Del que s'ha de fer i no s'ha de fer durant l'eclipsi.
0: Comencem pel que s'ha de fer.
1: Pel que no s'ha de fer.
0: Pel que no.
1: Això ja s'ha dit.
0: No s'ha de fer.
1: Això ja s'ha dit, però no ens cansarem de repetir-ho. Sisplau, no mireu a l'eclipsi sense ulleres homologades, sisplau.
0: Homologades.
1: Ni radiografies?
0: No.
1: Ni ulleres de sol?
0: No. Res.
1: ni les ulleres aquí, no sé si en recordeu, vosaltres no, tu Àngel no, però Pilar i Amadeu crec que sí. Quan la televisió espanyola sí. van fer la primera pel·lícula en 3D que sí. regalaron les ulleres...
0: Ai, sí, de cartró.
1: Aquelles no serveixen tampoc ja.
0: Allò de cartró...
1: No serveix.
2: Que me'n recordo.
1: Te'n recordes?
2: No. Recordo. Sí. Perquè ho vaig veure, vaig dir, què és això?
0: Era un, diguéssim, una part era blava i l'altra era vermella.
1: No serveixen tampoc.
0: Això no serveix, eh? No ho feu servir.
1: Vaig veure, una altra vegada, és que jo sempre...
0: A un
1: supermercat molt conegut
0: sí.
1: de dos germans que es van enfadar i un va tenir un nom i l'altre va tenir un altre. No entraré més.
0: No entrarem.
1: Que a la caixa, sí. a la caixa, eh? Abans de quasi de pagar,
0: sí.
1: hi havia una capsa d'ulleres per veure l'eclipsi. Per favor.
0: I
1: estaven invitant a la ceguesa, aquella gent.
0: I tu no vas dir...
1: Hauria d'haver dit alguna cosa. Hauria d'haver dit, escolta, què és això?
0: Clar.
1: Però no vaig dir res, perquè tenia pressa.
0: Molt important que estiguin homologades.
1: Sí, això és bàsic. Això és bàsic.
0: Sí, sí.
1: Malgrat que s'ha repetit 500 vegades... havia pensat en fer una... Com dir? Una aposta... Per veure quantes persones quedaran cegues.
0: Home, per favor.
1: Però això ara fora broma, és que hi haurà gent que li passarà. Sí, mira clar, que s'ha repetit, clar. Sisplau. Una miqueta de seny.
0: I és això, que malauradament, per molt que expliques les coses sí. i adverteixes,
1: clar.
0: Pam, sempre hi ha algú que...
1: Clar.
0: Mira, sí, sí, que no ho havien dit les autoritats sanitàries.
1: I jo, imagina't.
0: I el rebentós, que no ho havia dit, per favor.
1: Després, una altra cosa que jo crec que no es pot fer durant l'eclipsi és insultar qui tingués al costat.
0: Insultar el que tens al costat.
1: Sí, perquè durant eclipsi hi ha una mica de tensió, saps? O sigui, m'entens? Si ja quan insultes algú ja hi ha tensió,
0: sí.
1: si insultes algú durant un eclipsi, durant la part de totalitat,
0: sí,
1: em refereixo,
0: sí.
1: Es pot generar com més tensió, com dir, què m'estàs dient?
0: Encara et diré més. Un eclipsi que és tan especial i probablement a casa nostra, home, arreu del món, si volem i ens busquem la vida, clar, però a casa nostra no el tornarem a veure, que és tan especial que tothom recordarà fins al dia del judici final, cadascú el seu judici,
1: cadascú
0: té un judici.
1: Justícia, com està ara.
0: Molt bé. Si tu insultes algú durant l'eclipse, allò el deixa marcat de per vida.
1: Allò es queda apuntat i després t'ho treuen, eh?
0: Clar, diuen, com vas viure l'eclipse? Van dir el nom del porc.
1: Van dir el nom del porc.
0: Aquella pobra ànima recordarà tota la vida durant l'eclipse em van dir el nom del porc.
1: Sí.
0: Està bé. Per tant...
1: No insultar. Després, tampoc recomano a ningú durant l'eclipsi explicar un acudit. Per què? Perquè clar... L'acudit pot ser molt bo.
0: Però queda enfosquit.
1: Queda enfosquit? I la gent no estarà per tu, no t'estarà escoltant. Aleshores, el que explica l'acudit potser queda una miqueta frustrat. Aquest acudit és molt bo. Per què la gent no m'ha fet cas? Ni tant? No és que no hagin rigut, és que m'han fet cas. No, cony, és que s'estava apagant el sol.
0: Jo, durant aquell minut i mig, jo, des d'aquí, llenço un missatge, aprofiteu per fer uns moments de recés, de reflexió...
1: De silenci.
0: De meditació, si cal. De meditació.
1: Sí.
0: Un minut i mig. Passa volant.
1: Ja està.
0: No feu fotografies amb el mòbil.
1: No, per la mort de Déu.
0: No ho feu. Però si voleu una foto d'un eclipse ben feta, si després aneu al senyor Google...
1: Ja es farà tota.
0: I en trauràs. Sí, i dius, mira quina foto vaig fer.
1: Podràs fer una samarreta, si vols, també.
0: Per exemple.
1: I podràs mirar-la i no passarà res.
0: Bueno, de fet, ell ve amb una samarreta d'eclipse.
1: Sí.
0: Sí. És ben fosca.
1: Sí. Després, tampoc recomano carregar res amb plaques solars durant l'eclipse. És un minut i mig.
0: No et fotis a carregar el mòbil, per exemple, amb placa solar, perquè durant un minut i mig no, això no.
1: També una cosa important, que hi ha molt turisme d'eclipsi, hi ha molta gent que ha reservat, i compta aquesta gent que no hagi reservat a un lloc a muntanya i resulta que el sol quedi una miqueta per sota... i no vegin l'eclipsi bé, i es comencen a queixar amb l'hotel. Ah, escolta, no.
0: Home, però jo suposo que s'ho mira la gent.
1: Hi ha gent que no s'ho ha mirat, eh? I després reclamant a l'hotel, no té la muntanya aquesta, no sé què. Això no es pot fer.
2: Prepareu en temps una excursió o alguna
1: cosa. Clar,
0: clar, perquè no estaria... És que he reservat una plaça amb uns apartaments de la vall, no sé què, la vall fosca.
1: Mira,
0: la vall fosca. Amb tot el respecte cap a les amigues i amics de la vall fosca. Però, compte, que potser no veuràs ni l'eclipse ni veuràs res.
2: Has de portar llum, un frontal. Et distreus perquè hi ha un bufet lliure.
1: I ja està, no es veu.
0: Ja està.
1: Què vol? No sé què agafar.
0: No, i que passa sovint, això, sí. que amb la tonteria. Sí, sí.
1: No,
0: molt bé.
1: Una cosa que no sé si s'ha de fer o no,
0: això
1: perquè
0: no
1: jo considero que és romàntic,
0: sí.
1: perquè, però durant l'eclipsi, tu creus que una persona que vol fer quelcom molt romàntic a la seva parella... en aquell moment li ha de demanar matrimoni amb llums, espelmes i això, o... Doncs... jo estic a favor i en contra, perquè clar, a veure, és romàntic, però és potser en aquest moment.
0: És molt maco això que dius.
1: Sí, però, ostres, molt estressant,
0: però, eh? Però corres un perill.
1: Clar.
0: Si estàs en un eclipse 100%, calla, que no li estiguis, no t'estiguis declarant, i durant l'eclipse diguis, no passa res. I després, quan torna el sol, diguéssim, veus que s'està petonejant amb un altre.
1: Compte, clar.
0: La teva parella. Clar, sí. Per què? Home, perquè a l'estar fosc...
1: Clar, no es veu.
0: Ha confós el del costat i és per això que hi ha perills.
1: Clar, clar.
0: Compte, a les fosques no...
1: Imagina que et diu que no. Ostres, clar, ja liem. Home, jo no ho faria.
0: També és veritat, si et diuen que no en un eclipse...
2: Amb lo de l'acudit. L'important és l'eclipse.
1: Sí, després ja ho veurem. Hi ha temps, és un minut i mig.
0: Però no us declareu durant l'eclipse.
1: Millor que no, tenia dubtes.
0: No, perquè estan a les fosques, no saps a qui t'estàs declarant.
1: Ara, coses que sí que es poden fer durant l'eclipse.
0: Va.
1: Trucar per telèfon, perquè hi haurà cobertura. Si no trucar, sí, no té res a veure.
0: No té res a veure. És que mi telèfon és solar.
1: És igual, no, però està carregat.
0: Sí, sí.
1: Si teniu gana durant l'eclipse, podeu menjar síndria, no hi ha problema. O sigui, no hi ha... No està allà ni res.
0: Tu estàs obsessionat amb la síndria?
1: Una mica, realment estic massa passant.
0: Ho dic perquè s'està quedant vermell com un tomàquet.
1: Oblidem la síndria perquè m'havia oblidat de la síndria i ara sí, si me la recordo.
0: Ja hi tornem.
1: Després es pot obrir la llum perquè, clar, si necessites veure alguna cosa, si no, no.
0: No, clar.
1: Perquè si no, interruptor, es pot obrir la llum, no hi ha problema, es pot obrir la llum.
0: Clar.
1: Si ets una persona que te'n vas a dormir amb quan se'n va la llum, doncs aquesta vegada, què passarà? Que t'aniràs a dormir i al minut i mig a tornar-se a aixecar una altra vegada perquè tornarà a haver-hi llum.
0: Això hi ha moltes bestioletes pobretes que...
1: Els vampirs, per exemple.
0: No, és que hi ha moltes bestioletes que li es passarà. Que li es passarà i diran, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué estamos haciendo aquí?
3: En el meu cas, anàvem a dormir. És al contrari, perquè jo surto quan és de nit.
0: Sí, no, tu, a la caigui eclipse, ja corrents cap al carrer.
3: Un minut i mig i ara altra vegada...
0: Què més s'ha de fer? Perquè ara estem dient què s'ha de fer.
1: No, estem ara una miqueta aquí de hi-hi, ha-ha, però vull posar una miqueta de seny al tema d'eclipse.
0: Molt bé.
1: I perquè ens doni més detalls, tenim de nou amb nosaltres, ja conegut... Avui sí, astrònom.
0: Astrònom?
1: Astrònom.
0: Un testimoni important. Astrònom. Sí, un astrònom.
1: Astrònom. Sí. L'astrònom Marcos Llorente. Marcos Llorente, bon dia.
0: Ah, mira.
4: Hòstia, un altre cop.
1: No, Marcos. Marcos, perdona. Perdona.
0: Bon dia,
1: no,
0: eh?
1: Marcos, no, entenc que... No, però no, avui et truquem exclusivament en qualitat d'astrònom. Ah. D'acord? O sigui, ens deixem de tonteries de futbolistes...
0: Ni el zodiac...
1: No, astrònom. Molt bé, astrònom, Marcos, eh? O sigui, això per davant.
0: Molt bé.
4: Vale. Miri, abans de res, senyor Reventós, em vull disculpar per el que li vaig dir l'altre dia del cul de la seva mare.
1: Està oblidat.
0: El va afectar.
1: Em va afectar en aquell moment, però ara està oblidat.
4: No està bé parlar dels culs, de les mares...
1: Així, no, perquè no. Però no passa res, no passa res, cap problema.
0: Moltes gràcies per aquesta rectificació i apreciació.
1: Sí. Jo ho agraeixo.
0: No, clar, ell ho agraeix.
1: Sí. Estàs agraït. A veure, senyor Marcos Llorente, astrònom.
0: Sí.
1: Una pinzellada ràpida. Per què succeeix un eclipsi solar, en aquest cas?
4: Bé, a un eclipsi el que fa la Lluna és interposar-se entre el Sol i la Terra.
1: Sí.
4: Llavors es crea una zona d'ombra sobre la Terra.
0: Molt bé, fins aquí tot correcte.
1: Va, aquí, ja però, ho sabíem. Home, això, senyor Llorente, demostra que Terra, Sol i els planetes són rodons, no? Queda demostrat amb aquest eclipsi.
4: Sí, però això ja estava demostrat, no cal aquest eclipse per demostrar-ho.
0: Clar, bona apreciació, també.
1: Demostra, que ja demostra. Sí, vale, sí, és cert.
0: No calia un eclipse per demostrar això.
1: Però si hi ha gent com Marcos Llorente, el futbolista, que té dubtes, doncs ara, amb Marcos Llorente, l'astrònom...
3: Els terraplanistes, clar, no, que aquest... ja ara estan de moda.
1: Clar, per això. Clar. A veure, Marcos Llorente, astrònom.
0: A veure.
1: Si jo estigués a la Lluna, què veuria d'aquest eclipsi? Si jo estigués com a la Lluna.
0: Bona pregunta.
1: Amb oxigen, eh? No sense, perquè si no...
0: No.
4: Aviam, doncs si estiguessis a la cara il·luminada pel sol, veuries llum.
1: Clar.
4: i clar, la cara no il·luminada, doncs no veuria res.
1: Clar, sí, també és veritat.
0: Ben vist, ben vist. Trobo que té una manera, si m'ho permet, senyor Marco, d'una sí, manera molt pedagògica d'explicar les sí, coses. Sí, sí. No, que se li veu vocació.
2: Sí.
0: Gràcies. Sí, sí, sí, sí, sí. Digues, digues.
1: Sí. Vale, i senyor Llorente, l'última pregunta.
0: Sí, sí.
1: Si una parella que està buscant el nen o la nena... Mm. Fan la còpula durant l'eclipsi.
0: Ah, home, per favor.
1: Vostè no, considera que hi ha més possibilitats de que la dona es quedi embarassada?
4: Senyor Amadeu, jo crec que no em mereixo el tracte que estic rebent aquí a la miri, República Sant Boiana.
0: Jo li he de ser sincer. Anava molt bé. Anava molt bé. Però el Reventós és així. Li surten preguntes de no sé bon. De no sé bon, i ara ha sortit amb això... Jo crec una mica que hauríem de reimpretar la pregunta.
3: Sí. Jo crec... Sobretot perquè en un minut i mig a la còpula...
0: No, però jo crec que el Reventós el que vol dir és... El que vol dir és... influeix d'alguna manera físicament, biològicament o com sigui l'eclipse... en l'espècie humana i animal?
1: Amadeu, no.
0: Digo així.
1: És que no és això. És a dir, jo crec que és ciència que...
0: No sé, això ho ha de dir ell. Vull dir,
1: que
0: no sé
1: si... La posició dels planetes a l'hora de fer la fecundació importa.
0: Però és que
1: importa.
0: Ja hi tornem.
1: I si hi ha un eclipsi, els bioritmes es trenquen. Bueno, doncs, mira, i clar, ell sabrà això, mira, no? Escolta, o sigui, ell ha estudiat els planetes i tot això, no? Mira, senyor Llorente, té alguna cosa a dir amb això?
4: Aneu a la merda.
0: Per favor! No, és que, mira, fixa't, és que al final...
3: Home,
0: jo ho entenc. No, jo ho entenc. Al final, és que cada setmana...
1: Home, no, és que, clar...
0: A veure,
1: és que és molt purista aquest home, molt purista de la ciència, home.
0: No et diré que no, però és que cada setmana les tens amb ell. Sí, cada setmana...
3: Sí. I és un senyor molt seriós.
0: Bueno, sí, però té unes maneres també... Sí, compte.
1: És científic, però ha de controlar la ira, aquest home.
0: Jo crec que no està per masses... I bueno, ja ho has vist, t'ha engegat a pastafang.
1: M'ha enviat de la merda.
2: Com
1: a mi... Sí, a veure, agraeixo que no s'han recordat de ma mare.
0: Bueno, a veure, tot és ciència. Al final.
1: Sí, sí, clar. Clar, recordar-se també les neurones s'activen.
0: Bueno, escolta'm, és igual. Jo ja ho sé que tu fas amb un benefici de dir, home, que tinguem un exemple del que és la ciència i sobretot un testimoni com aquest senyor, però no sé quantes vegades portes trucant... No?
1: Tres vegades.
0: I estic veient que aquest home al final, bueno, sort que s'ha acabat aquí la temporada i al setembre ja en parlarem, si el tornaràs a trucar o no.
2: És
0: que aquest home al final, vols que t'ho digui?
1: Sí.
0: Al final et sentiràs, bueno, ja t'ho has sentit prou, et sentiràs coses desagradables d'ell.
1: Saps què passa? Saps què passa amb aquest home? Em passa com un company de l'institut que es deia Callejas, que mira que fa anys que no el veig, però cada X temps jo me'n recordo sempre d'ell, com ara. Doncs amb ell em passa el mateix.
0: Te'n recordes?
1: Sí, com...
0: I el vols recuperar.
1: Sí, però sempre acabem malament.
0: Però sigues sincer, tot i que ell, quan s'empipa, ja ho veus com s'empipa, és un tipus entranyable per tu.
1: I carismàtic, sí, no trucaria.
0: Bueno, jo és carismàtic, no sé si arribaria a dir, però...
2: Bueno, és singular.
0: Sí, singular.
2: La seva forma d'expressar la ciència
1: és un sol, o sigui que...
0: Bueno, deixem-ho aquí, perquè ell no hi és, no pot fer rèplica, i per tant, deixem-ho aquí. Deixa-la estar i que estigui tranquil i no el mereixis massa. Dic jo,
1: Ja la temporada que ve...
0: Ja en parlarem. Deixa-la estar. Home, que podries la propera vegada que tornis com a safareig, podries fer una trucada de demanar disculpes, perquè ell s'ha disculpat. Pel que va dir...
1: Perquè jo
0: tu t'hauries disculpat i dir, escolti, miri, que les preguntes que faia a vegades ja ho sé que...
1: Fixa que quan he començat dient que el trucàvem per astrònom, ell de seguida afluixa. Però clar,
0: és que confondre un astrònom amb un astròleg durant tantes setmanes ha de carregar. Ha de carregar. Molt bé.
1: Bueno, vinga, a veure.
0: Deixem-vos que queda...
1: 5 minuts.
0: 5 minuts mal comptats.
1: Avui us porto pels 3 a l'horòscop. Però atenció, que al ser l'últim horòscop de la temporada, us porto l'horòscop que he trobat, horòscop sexy.
2: Sexy.
0: Ah, sí? O sigui, al ser el darrer de la temporada has volgut fer un horòscop una mica de dos rombos. Els dos rombos que posaven... La Pilaia no posa rombos, eh?
3: Sí. No, però ara puso l'edat al Ministeri de Cultura.
0: Però tu no poses rombos. No. les pastilles Joanola aquelles.
1: Ja, Joanola. Sí. Ah, sí,
0: no,
1: mira.
0: Les pastilles Joanoles, no? Ja. No, no, dic jo.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Començaré per ràpidar, amb el teu permís.
3: Sí, sisplau. Val. Balança.
0: Vinga.
1: Això ho llegiré en castellà perquè té un llenguatge una mica i no, sí. no em dona el cap per traduir ara mateix.
0: No, fes.
1: Diu, és que clar, mira com comença, eh? Venus, tu regente...
0: Ya. Tu regente.
1: Agudiza tus cinco sentidos. Caray. Pidiendo placeres táctiles y duraderos.
0: Caray.
1: Utiliza el juego verbal y las insinuaciones inteligentes para construir la tensión. Yeah. La entrega mutua fortalecerá el vínculo a un nivel casi espiritual.
0: Casi.
3: Sí, sí.
1: Casi, eh?
3: Ahir a la nit va passar-me sí. aquesta.
0: Veus? No, has donat sí. una explicació, sí. crec que molt sí. no sé, molt...
1: No l'he donat jo, eh?
0: Molt acadèmica.
1: Jo l'he llegida. No,
3: clar, i Venus però, és bueno. perquè és el meu planeta regente.
1: És que diu vale, Venus tu regente.
0: Sí,
1: diu,
0: sí, tu regente, ha dit.
3: Sí, diu, sí, perquè és el planeta de balança. Sí, sí.
0: No, que està molt
3: bé. Està clar, està clar.
1: Després diu, viajes y destinos sugeridos. Que diu, a més a més, no?
0: Ah, sí?
3: A més a més.
1: Diu, tu energia te pide una caminata energética por los cerros orientales de Bogotá.
3: Ah?
1: Un buen plan podría ser ir al césped del parque.
0: ¿Y ha de ser a Bogotá?
1: Això ho diu aquí. Això ho diu aquí.
0: No, està bé.
1: Amadeu.
0: Bogotá. Sí. Això, jo mateix...
1: Sí, quin és el teu?
0: Bessons.
1: Molt bé, a veure.
0: Amadeu. Una cada cama.
1: Vale.
0: Jo sempre dic això.
1: Amadeu.
0: Bessons, una cada cama.
1: Els bessons.
0: Vale.
1: Como el sol necesitas brillar.
0: Gràcies. Bueno, veus com el sol necessita...
3: Sense l'eclipse.
1: Sí. L'autoconfiança i sentir-te deseado és tu principal motor hoy.
0: Deseado, tu. Bueno.
1: Canaliza esa potencia en un encuentro directo y apasionado, sin rodeos.
0: Carai.
1: Descubrirás nuevos niveles de éxtasis en la simpleza de un toque bien dado.
0: Perdona, i això et fa riure? No, perquè està rient, vosaltres no el veieu, però se n'estan fotent.
1: No, perdona, jo molt seriós aquí.
0: Molt bé.
1: Mira, viaje y destinos sugeridos.
0: Sí.
1: Diu, tu energía te pide una escapada a un pueblo con aguas termales como Choachí.
2: Hòstia, m'encantaria que digués Sant Boi de Lluçanès.
0: No, és que ara...
2: Molt concret.
0: Choachí.
1: Sí.
3: Però Choachí és a
0: Japó? No vull saber on és.
2: No.
1: Joachim,
0: no sé on és. Sorpresa.
2: No sé. És Colòmbia.
1: Àngel, tu què ets?
2: Jo, Virgo.
1: Virgo.
0: Verge.
2: Sí.
1: Tu regente, la luna... La lluna. Venus, tu la luna...
0: D'aquí que li diguem llunàtic. No, sí, amb el bon sentit de la paraula.
1: Te hace anhelar una conexión emocional profunda antes que el contacto físico.
0: O sigui, és més pensar, xerrar, diàleg, que no pas tocar res. No has de tocar aquí a ningú.
1: A veure,
0: una mica això.
3: Un minuto y mitja.
0: Bueno, va.
1: Atrévete a ser el centro de atención y a guiar el encuentro hacia tus propios deseos.
0: Carai.
1: El resultado será una explosión de endorfinas que reafirmará tu poder.
0: Em fa molta gràcia perquè quan te'l llegeix aixeca el dit índex mentre es mira el paper i va assenyalant així com dient... Sí. No, bé, va assenyalant...
1: Espera, Àngel, que tinc el teu viatge i destino sugerido.
0: El teu viatge, va.
2: Digue-li que tinc un pressupost molt baix.
1: Diu, vale, pues mira, diu, un buen plan podría ser ir a los termales de Santa Mónica.
0: Sabeu on està Santa Mònica.
1: I
0: d'on ho has tret, així?
2: Pues mira, perfecte.
1: Espera, i per a llevar la connexió a un nivell superior, unas gotas excitantes pueden ser el secreto mejor guardado de la velada. Clar, si ja ho han dit, clar, ja no és secret.
0: Ara ja no però... és secret. Bueno, molt bé. I continua aixecant el dit pols així.
1: És que llegir això em surt naturalment.
0: No
1: sé per què.
0: Una pregunta, és que no tenim ni temps per saber el teu.
1: És que no l'he posat.
3: No, i el del Pau.
0: És que no don temps.
1: Solament he agafat tres.
0: Escolteu una cosa, que ens hem d'acomiadar, que és el darrer dia de la temporada... Josep Maria, això ho dic molt en sèrio, i Pilar i Josep Maria, us hem d'agrair sobretot el vostre compromís amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. Gràcies per aquestes bones estones que ens heu fet passar. Us esperem a la que farà 12 i us desitgem que tingueu un bon estiu, que pugueu carregar piles. L'eclipse no farà res aquí.
1: No.
0: Podeu carregar les piles igualment. I que vingueu aquí amb moltes ganes. Us agraïm molt, us estimem i tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres en un futur.
1: Així sigui.
0: Que ho sapigueu. Bueno, en fi, i que vagi molt bé, carai, i que tingueu en compte la calor, que no
1: sí,
0: és poca
1: sí,
0: cosa.
1: Allò ja...
0: Dit això, ho hem de deixar aquí. Sí. Àngel, estimat company amic, tu també, doncs, unes bones vacances. També la nostra part tècnica, avui aquí al Pau, aquí li desitgem també unes bones vacances, i a vosaltres, estimades i estimats, doncs, el mateix. El mateix, que moltes gràcies per la vostra fidelitat durant aquesta temporada, que us esperem al setembre, i que de ben segur que... Què voleu que us digui? Que passaran coses agradables. Per què? Perquè som els de la República Santboiana. Bon estiu a totes i a tots!
5: Massiva. El govern espanyol i les autoritats marroquines intensifiquen els controls mentre centenars de migrants han enfilat el retorn per l'espigó fronterer. La crisi migratòria a Ceuta es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre, com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els veïns evacuats ja poden tornar a casa, excepte els d'Eslida i Artana. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fons de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Solsona homenatge avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola a Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort sota l'acusació per heretge. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal.
6: Esports. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estreix del Barça per marxar cedit a l'Ajax per una temporada. En tot això, el dia que el conjunt blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham a partir de 8:45 del vespre. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. La CONCACAF s'ha posat del costat de la UEFA. I el Barça de bàsquet, Toko Şengeli, pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure i fitxar per al Dubai Bàsquet.
5: I pel que fa al temps, es mantindran les nuvolades al nord del país amb risc d'alguns ruixats durant el dia. A la resta, domini del sol amb alguns núvols puntuals fins al migdia. A la tarda, els núvols augmentaran amb un ambient més enterbolit. Calor intensa amb valors pròxims als 40 graus a ponent i notable xafogor a la costa.
7: 3CAT Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest dia de ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? En aquest dies de ràdio, últim programa d'aquesta temporada 2025-2026. Doncs som-hi perquè començarem, com és habitual, amb l'espai cinema. Comentarem com ha anat aquesta primera setmana amb l'empresa cinema Sacigec Sant Boi SL com a concessionària d'aquesta nova etapa dels nostres cines. Sabrem què ha passat als cinemes durant aquests darrers 7 dies. Ho comentarem també amb el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, i novament ens acompanya un dels socis d'aquesta nova empresa, que és el Josep Vilella. També regalarem invitacions als oients que ens telefonin. Recordeu, avui darrer espai cine d'aquesta temporada, per tant, obrirem també línies telefòniques. I també avui parlarem de mosquits. Des del Servei de Control de Mosquits al Baix Llobregat, el seu responsable, el Carles Aranda, ens explicarà què és el que passa aquest estiu. No hi ha mosquits? Ho sabrem exactament perquè ens ho explicarà, per cert, el descobridor del mosquit tigre. I ja la recta final del dies de ràdio d'avui divendres, un espai mensual del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Meni. Són els podcasters avui, darrer espai de la temporada, amb el tema Les cançons de l'estiu. Doncs ja que parlem de cançons de l'estiu, una de les cançons o una de les bandes sonores d'aquest estiu serà, segur, aquesta.

0: Doncs som-hi, comencem aquest especial cinema dels divendres, són les 11 i 9 minuts del matí. Aquesta banda sonora que comença així tranquil·leta i calmada és ni menys ni més que la banda sonora de Spider-Man. És la nova entrega d'aquesta saga que ja podem dir amb xifres sobre la taula que és l'estrena a Espanya que més ha recaptat, l'estrena a la història d'Espanya amb 3,2 milions d'euros en el seu primer dia de projecció, que va ser aquest dimecres. Doncs som-hi, saludem ja en aquest estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi al nostre crític de capçalera, Jaume Vidal. Què tal? Bon divendres, bon dia.
1: Bon divendres. Nosaltres sempre ens hi trobem, el divendres.
0: Sempre ens hi trobem aquí. Avui, al darrer d'aquesta temporada, abans de la pausa per les vacances. I també saludem, clar, abans era el cap de programació del cinema, Can Castellet, i ho tenim així molt interioritzat, però des de la setmana passada el presentem com un dels socis, juntament amb l'Albert Vilà, de l'empresa Cinemes Assigec Sant Boi S.L., dels responsables d'aquesta empresa que gestiona des de fa una setmana el cinema Can Castellet, que és el Josep Vilella, el nostre col·laborador des dels darrers 16 anys.
2: 16,
0: eh? No, que es 16. Diu aviat, eh?
2: Mare de Déu.
1: 16 ja?
0: 16. Es diu aviat, eh?
2: 16 anys, nen, 16 anys. Fua, com passa el temps. Però bueno, què?
0: Aquí
2: aguantem, aquí estem. Home, que sí, hombre, i tant.
1: El
2: que faci falta.
0: I tant que sí. Escolta, estrena Espanya amb xifres de la mà històrica, 3,2 milions d'euros en el seu primer dia, que va ser aquest dimecres. Què va passar aquest dimecres als cinemes Can Castellet de Sant Boi? Vilella.
2: De tot. El dimecres pel dematí amb els tècnics de Quelonic per ajustar l'equip de 3D i tot això, recomano molt la pel·lícula en 3D.
0: Gràcies per dir-ho, perquè a vegades no s'acaba de dir bé o no s'acaba de dir dubta aquest tipus de pel·lícula ha de ser en 3D i s'ha de veure en 3D.
2: Aviam, s'ha de veure en 3D, no és obligatori veure-la en 3D, no?
0: Però val la pena veure-la en 3D.
2: Val la pena en 3D perquè, a més, també la làmpara que li han ficat a la màquina, al projector, és un trasto, una bombilleta de 3.100 watts de potència que dona una imatge a la pantalla brutal i és una pel·lícula molt interessant per veure-la en 3D. Evidentment, si es veu amb normal no passa res, exactament. És igual que si l'Odissea la veus amb IMAX o la veus,
0: sí,
2: o la veus,
0: sí,
2: amb normal, no? Però, va, mos diguéssim que és una pel·lícula que una pel·lícula de cinema d'autor veure-la en 3D poder no té tanta gràcia, no? Però aquesta, que tots són efectes especials, uau, és una passada. Aleshores, també continuar demanant disculpes, però que ja s'han acabat les demanades, disculpes, perquè ja està arreglat,
0: sí,
2: que era que la pàgina web no estava operativa amb el tema del canvi de la societat, doncs, bueno, els dominis i no em pregunteu perquè jo aquestes coses decina molt, però d'això no gaire. Doncs la pàgina web no va poder estar operativa fins ahir. Aleshores, la compra anticipada de localitats ja des d'ahir sí que es pot fer, però clar, el dimecres això ens va fer molta pupa, però no ho entenc, però hem estat una setmana sense la venda anticipada i això ha fet pupa i, clar, ha fet inconvenients amb la gent, amb cues i tot això. Però el que està clar és que quan vols veure una pel·lícula, tu hi vas.
0: Vas al cine, encara que no la tinguis anticipada, vas, i si no, exacte, és aquella sessió, t'esperes a la propera sessió.
2: Exacte,
0: per tant, des d'ahir ja funciona operativament la venda anticipada, que era un dels temes importants que vosaltres, sí, potenciaríeu. Des d'ahir ja funciona, així que si volem veure Spider-Man o si volem veure l'Odissea, que diuen que hi haurà, doncs, aquesta, no sé si... és una petita batalla o gran batalla entre les dues pel·lis que poden ser les pel·lis de l'estiu?
2: Evidentment, el que passa és que són dos tipus de cine que van a diferent velocitat. O sigui, l'Odissea és una pel·lícula de llarg recorregut. L'Odissea no és una pel·lícula que trenqui d'entrada amb bomba, venga, sí, que sí, també ha fet gent, però l'Odissea és una pel·lícula que es mantindrà. L'Odissea és una pel·lícula que la gent la repetirà, tot i durant 3 hores molta gent la repetirà. I és una pel·lícula de llarg recorregut. En canvi, Spider-Man és una pel·lícula Marvel. És una pel·lícula de còmic. Si tu no la veus al cap de setmana, el dilluns ets una espècie de bitxo raro.
1: Ets el lleig. Sí.
2: Exactament, ets el lleig de la feina, del treball, d'on sigui, no? Aleshores, aquesta és una pel·lícula més explosiva. Aquesta Spider-Man farà molta gent, la farà, però la seva vida serà més curta. Mm. L'Odissea, jo crec que a lo millor podem arribar al setembre, el 15 de setembre o així, i a lo millor encara l'anem fent por ahí, tot i les 3 hores, no? Però l'altra segurament morirà abans, però claro, és igual, estem parlant de dues pel·lícules que estaran dintre de les 5 primeres de l'any.
0: Que estic pensant en un fenomen que vam viure fa uns anys, que era aquell fenomen d'Oppenheimer i Barbie. Que va ser un estiu també. Es pot semblar allò que es va posar nom i tot, un fenomen Open Barbenheimer. Barbenheimer.
2: Déu t'escolti, carinyo. Mira que t'estimo, però si es repeteix allò, el doble.
0: Sí,
2: perquè, home, pensa que Oppenheimer va acabar fent 50 milions de dòlars, aproximadament 50 milions de dòlars aquí a Espanya. I l'altre li va anar a la zaga una mica menys poder, però sí, van rebentar-ho tot. Ostres, nena, ojalà, de debò, madre mia. Però vaja, no ho sé, jo si es queda a la meitat, bueno, però de totes maneres espera, perquè deixa'm...
0: Tenim xifres actuals,
2: deies abans. Mira, perquè... sí, el Spider-Man en dos dies porta 5 milions i mig, ojo, i l'Odissea en dues setmanes en porta 18. Porta 18 milions en dues setmanes, no? Amb la qual cosa, bueno, de 18 a 50, va lo millor.
0: Igual ens apropem,
2: No ho havia arribat a pensar.
0: Ah, veus? Doncs jo sí, jo de seguida ho vaig pensar. Dic, aquestes dues pel·lis ara... Dic, això em recorda aquell fenomen del qual amb el Jaume hem estat parlant. Jo crec que fa un parell de setmanes en parlàvem,
1: encara
0: Jaume.
1: En
0: parlàvem d'aquest fenomen d'un estiu, no?
2: Va ser un fenomen, perquè és que, a més, una de les dues pel·lícules, prefereixo no dir-ho, es va ficar en allà per tocar-li els nassos a l'altra.
0: Ah,
2: i mira, i es van retroalimentar l'una amb l'altra.
0: Sí, és veritat. Mm-hmm. Va ser un retroaliment. Sí. Bé, doncs et preguntava com havia anat dimecres al cinema Sant Casilet. Va eclipsar Spider-Man, era el dia de l'estrena. Ens imaginem que va eclipsar la resta de pel·lícules, bé, estem convençudes. Hem vist cues, hem vist fotografies amb cues.
2: Evidentment, aviam, l'Spider-Man ha fet en dos dies el que l'Odissea en tota la setmana.
0: Clar.
2: Però, ojo, que ja m'agradaria que totes les setmanes fossin així.
1: Sí,
2: No he tingut temps de mirar-ho, perquè ahir va ser tancament de setmana. És un tancament de setmana una mica fals perquè Spider-Man només té dos dies, però jo diria que serà ha de ser de les setmanes més potentes de Can Castellet amb el que portem d'any,
0: Sí? Molt bé.
2: Sí.
0: Clar,
2: sí.
0: No només tenim aquestes dues pel·lícules, que segur que també eclipsen, no?, durant aquest cap de setmana, per exemple, primer d'agost. També tenim els Minions, tenim 3D Mas, Bayana atrapa el Millón i Mother Mary. Què tal Mother Mary?
1: No ho sé.
2: Mira, durant aquestes dues setmanes, abans ja estava confessant al Jaume.
0: Sí.
2: Encara no he pogut veure l'Odissea. O sigui, que durant aquestes dues setmanes és que vaig perdut. Sé que Mother Mary és l'Anne Hathaway, que per això la va programar el nou cap de programació de Can Castellet, que és el senyor Josep Vilella Júnior.
0: Josep Vilella Júnior, des d'aquí també li enviem una forta abraçada.
2: Exactament. Sí. Doncs ja et dic, no l'he pogut veure, no? Però el que sí que és cert és que una dada que l'estava mirant l'ara,
0: sí,
2: aproximadament el 90% de la recaptació d'aquest cine d'aquesta setmana l'ha fet a l'Odissea i Spider-Man. El resta, completament menjat. Sí, perquè hem tingut, per exemple, hem tingut sessions de, com es diu, l'Atrapa un Millón, ha fet zero. Ha fet zero. Aleshores, clar, són dues pel·lícules que ho arrosseguen tot. Mm. I, ojo, no només a Can Castellet, és que a tot arreu. Jo crec que el 85, 80, 85, entre el 80 i el 90% de la recaudació d'aquesta setmana l'han fet aquestes dues pel·lícules. La resta, res. I, ojo, i el pitjor de tot, el cinema independent aquesta setmana totalment destrossat.
0: Clar. Mm. Aprofito aquest moment, perquè el Jaume ja ha vist l'Odissea.
1: Sí.
0: Dels tres que estem aquí, bé, dels quatre, encara no l'ha vist el Pau. Nosaltres, dels que estem aquí, només l'ha vist el Jaume. Ara t'escoltem, Jaume, ves pensant tot el que hem de saber de l'Odissea, perquè obrim línies telefòniques 93 661 35 83 93 661 31 54. Esperem aquestes trucades telefòniques. Tenim poc temps, com ve sent habitual aquests darrers divendres, perquè tenim molta feina, encara que és l'últim dia, però intentarem rescatar les màximes trucades possibles al llarg del dia d'avui. Si les passem en directe o si no, pren nota, Pau, el Pau ens pren nota dels oients que ja comencen a trucar. Volem escoltar-te, Jaume. L'Odissea.
1: Bueno, jo l'Odissea ho tenia molt clar, no? Precisament per l'expectació que ha creat.
0: Sí.
1: Perquè, esclar, estem parlant d'un context que s'ha escrit, ja veus tu.
0: Encara... però un context que ja coneixem, no? Que hem llegit, tothom aquí hem llegit l'Odissea,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: quan estudiàvem...
1: A la EGB.
0: Sí,
1: però... però bé, vull dir, jo penso que hi ha una cosa que almenys a mi m'ha afectat d'una manera molt directa.
0: Sí.
1: Jo probablement no conec tant l'Odissea i tot el que porta al darrere, vull dir, en tots aquests anys, però sí que porto doncs una afició en el cinema que m'agrada molt fixar-me en com tracta les persones, no? I evidentment l'Odissea és una pel·lícula que amb les mancances que té, perquè jo he llegit ja avui una crítica que parla de les mancances que té comparat amb l'original.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, bueno, diu, no, ho deixen com a crítica, no? Però que això ja ho portaré un altre dia, perquè jo no sabia que avui hi havia el Josep. No,
0: era
1: però...
0: una sorpresa.
1: Sí, però és igual.
0: Sí.
1: Jo que sí que m'ha agradat molt d'aquesta pel·lícula és que tracta les persones com a persones i, a més, amb la fe, amb tot això que ens ha distorsionat i tantes vegades ens ha malferit com a persones, precisament perquè hem cregut en determinades coses, no? Siguin religioses, siguin sirenes, siguin que fan un soroll, siguin tal. I això ho vaig trobar genial. Jo vaig passar 3 hores veient la pel·lícula amb una dedicació, per dir-ho d'una manera, amb una passió, no?, que veritablement, quan es va acabar... Potser al final em va deixar una mica més fred, perquè al final, bueno, és una mica més del mateix, no? Però no deixa de ser molt interessant com els poders es corrompen, com al cap i a la fi aquests poders que es corrompen volen eliminar l'altre, i a la pel·lícula tot això queda completament exposat extraordinàriament. Una vegada més, un 10 per al senyor Nolan, que jo sempre l'he seguit amb veneració, ja ho saps.
0: Sí, tant, i a més ho han comentat aquí d'aquests darrers dies abans de l'estrena de l'Odissea.
1: O sigui...
0: Clar, Vilella, què? Que tu no l'has vist encara, però tens inputs, no?
2: No, només una pregunta.
0: Pregunta al Jaume, vinga.
2: És que a mi m'encanta discutir amb el Jaume. Has dit que ets un enamorat de la filmografia del Nolan d'aquí d'allà. Ara ve la pregunta. I de Tenet, també?
1: Tenet, també.
2: Mare de Déu Santíssima.
0: Jo ja confesso no enamorada de la filmografia de Nolan, perquè és una mica d'aquella manera que no l'entenc,
1: bueno,
0: o no l'acabo d'entendre,
2: no,
0: però
2: jo,
0: no vol
2: Tenet,
0: dir...
2: Tenet.
0: Però no vol dir que no faci bon cinema i que sigui espectacular i que veiem tothom aquí a l'Odissea.
1: I Origen em va a la pau.
2: Sí, sí, aquella sí, però jo Tenet, home, no la fico al nivell de Los Puentes, però vamos.
1: Gairebé, no?
2: Sí.
0: Origen, bueno. Escolta, Origen encara no l'he entès, jo. Ja me l'explicareu, jo no ho he entès encara.
1: Bueno, és que aquesta és la gràcia del Nolan.
0: Sí?
1: Jo penso, jo crec que sí.
2: Sí, estic amb el Jaume.
0: Sí, sí.
1: Aquesta és la gràcia, ell s'atreveix a tot, vull dir, llavors, home, aquesta mateixa es deixa coses pel camí, perquè jo he llegit, com hem dit, al començar, una crítica d'una persona molt entesa amb el tema i tal, i ha dit, s'ha deixat això, allò...
0: Per tant, no, potser no hauríem de pensar que és un... que no és cap reproducció del llibre, que és una versió lliure que ha fet el Nolan de l'Odissea?
1: Bé, bueno,
0: pregunto.
1: Jo penso que això... no, ell està inspirat amb el llibre, eh? Vull dir, això està claríssim. El que passa és que no hi és tot el que hi ha en el llibre. Vale, i què?
0: És igual.
1: No? Quantes vegades s'ha dit això,
2: sí.
1: No?
2: Sí, bé? això sí. Amb això estic totalment d'acord. Aviam, és una cosa que tu agafes el llibre per la inspiració. Jo sempre dic que, clar, molta gent em critica Braveheart no vale nada, Braveheart no vale nada perquè la pel·lícula no és històrica tal i qual que aquí que allà. Escolta, si vols història, agafa el Natural Geographic. Exactament, vale, ja ho sabem.
0: És cinema.
2: Sobre allò han fet això. No esperis el 100%. No. Si vols un 100%, està en un documental.
1: Sí. A mi m'agrada. Sí, precisament ho destaco, això. A mi m'agrada molt, precisament, perquè, vaja, vull dir, és que som com som, i per això estem on estem, i tenim els inconvenients que tenim. Vull dir, és una passada, no?
2: Jo, gràcies al cinema, estan aquí, he tornat a recuperar el que tant m'agrada, m'encanta, que és el contacte amb la gent, no? Bueno, ja sabeu que som molt extrovertit i tot això.
0: Com t'has trobat tornant presencialment al cine?
2: Exactament. Primer, la gent es troba una miqueta així, que se li acosta un tio amb un bastó i li pregunta que aquell ja sembla la pel·lícula, no? A veure si me va a dar, no? Si no és una mica certis, no? Però sí, a mi m'agrada el pulsar l'opinió de la gent. Escolti, senyora, què li ha agradat el 3 de març, tal i qual? Escolti, miri, us ha agradat l'Odissea quan estic amb el tall d'entrada i tot això, perquè, clar, entrar a netejar la sala amb la discapacitat no puc perquè me'n vaig a terra. Llavors, doncs, quan tallo l'entrada, hola, bona tarda, què? Creu que li agradarà la pel·lícula i tot això? I, doncs, evidentment, els inputs que he rebut amb l'Odissea, tots molt bé. Tots molt bé, sí que ha hagut algú que ha dit home, una miqueta llarga, però els inputs que he tingut de l'Odissea i de l'Spider-Man són dos inputs que m'han agradat d'escoltar.
1: Que garanteixen un èxit.
2: Sí.
0: Recordem línies de telèfon 93 661 35 83 93 661 39 54 que el nostre tècnic de so, el Pau Gil, està recollint les trucades, per tant, afanyeu-vos perquè hi ha un cert temps, però les entrades s'acabaran en algun moment. Escolta, Vilella, què passarà a partir d'avui, de demà, al cinema Can Casilet? Pel·lis que entren a banda de l'Odissea i Spider-Man, que es queda segur, evidentment, durant tot el mes d'agost, perquè avui és l'últim dies de ràdio, l'últim espai cine d'aquesta temporada, per tant...
2: Volem... Avui què és el que tenim? Pues vinga. Mira, ja et dic, jo t'avanço el que tenim. El dia 7 tindrem la Patrulla Canina, que ja podeu comprar les entrades, perquè ja funciona
0: molt
2: el tema.
0: Bé.
2: Després, la setmana del 14, tindrem una pel·lícula de futur distòpic o ciència-ficció, que és El final de la calle OH, que aquesta segurament aquest cap de setmana ja també hi haurà les entrades a la venda. Després ens anem a la setmana del 21 a la saga de terror per excel·lència, que és Insidious, i després, doncs, l'última, la del dia 28, entrarem al Tadeo Jones, que entrarà en castellà i entrarà en català.
0: O
2: sigui, aquestes són les quatre grosses que ens queden del mes d'agost. A partir d'aquí, al marge d'aquestes quatre, n'entraran més, però que, clar, el que primer fem quan fem el puzzle, quan fem el Tetris amb el Didac, és primer situem les estrenes fortes, després fiquem les continuacions potentes i llavors acabem de fer el Tetris. O sigui, aquestes entraran sí o sí i aquestes tindran la venda anticipada en poc temps i estaran totes ficades a la venda. I, bueno, i anar fent, però bueno, suposo que Spider-Man i Odissea la tenim per rato.
0: Animem a la gent que ens escolta a fer reserva amb entrada anticipada, a comprar de manera anticipada, tenint en compte el que està passant, no? Que hi ha molta demanda, sobretot d'aquestes pel·lícules.
2: Exacte.
0: Que seran les pel·lícules d'aquest estiu, d'aquest mes d'agost, per tant animem a tothom a fer això.
2: Ficarem també dos dispensadors d'entrades, o sigui, ficarem dues taquilles virtuals a l'entrada del cine abans de baixar les escales. Allà ficarem dos terminals de venda.
0: Molt bé, això.
2: Vale, que seran pues, bueno, pues, com un caixer electrònic. Tu seleccionaràs la pel·lícula, seleccionaràs l'hora, la sala, la fila, la butaca, compraràs i llavors ja simplement, si vas al bar, ja serà només per comprar crispetes. O sigui que entre la venda anticipada i aquests dos terminals esperem desbloquejar molt el tema del bar, perquè el bar sigui només bar. I

0: Setmana de setembre, això ho fem. A més, també ja hem quedat amb seccions de cinema fòrum per, em sembla, la primera la tenim al novembre, després també hi ha pel mes de maig que lloguen també tota la sala. A més, també em van suggerir, diu, escolta, diu, perquè, clar, diu, i un carnet, una entrada per discapacitats i tot això, i vaig agafar i vaig dir, home, dic, ja em troques la fibra, dic, perquè jo sóc un d'ells, dic, jo sóc un dels discapacitats i sempre m'estic queixant de que, ostres, vaig a un museu, tinc descompte, vaig aquí, vaig allà i no tinc cap problema. En canvi, vaig al cine i no m'he trobat mai que tinguem res. Aleshores,
1: hi ha la possibilitat.
0: El vaig xerrar amb elles, em sembla que va ser el dijous o així, i el divendres ja el vaig ficar.
1: En sèrio?
0: Sí, i tant.
1: Per tant, ja tenim carnet per
0: sí,
1: persones amb diversitat funcional.
0: Sí, amb diversitat funcional, sí, exactament. Aleshores, ja ho tenim fet.
1: Què s'ha de fer per aconseguir aquest carnet?
0: Bueno, no, per portar la targeta de la discapacitació que tens de la Generalitat de Catalunya.
1: Fantàstic.
0: L'ensenyes i eu, aquí tens això. Pues vale, pues preu reduït. O sigui, vam fer això. O sigui, amb aquests ja hem xerrat i després l'altre, doncs, no sé si em deixo algú, però vaja. Però sobretot, l'Albert i jo estem molt contents de tot el tracte que ens està donant l'Ajuntament, sobretot amb les persones del Carles Villa, la Maria Trinidad, el David Gómez, la Petri Maldonado i sobretot a l'Àlex Trebejo i el Jordi Mestres, que estan pràcticament tots els dies pel dematí aquí a Can Castellet, mirant les normatives, mirant aquí, mirant allà, i venga, perquè també estan molt interessats en que el cinema, doncs, estigui en les millors condicions, i entre ells, que són els propietaris, i nosaltres, que som els inquilins, doncs fer de que les instal·lacions de Can Castellet estiguin de 10. I aquestes persones, realment, m'he quedat sorprès del supergrau d'implicació que tenen amb aquest cine. Així que us estimo molt, encara que em truqueu a les 8 del dematí, per quedar a les 8 i mitja del dematí i sense dir-m'ho el dia abans. Però bueno, però ja està perfecte.
1: Molt bé, doncs està molt bé que diguis tot això, perquè això vol dir que quan les coses van a l'una, que quan hi ha un gran equip, que quan tothom té una voluntat fantàstica i de Déu, perquè aquest temple de la cultura, que és el cinema de Sant Boi, doncs continuï sent això. Sí. Doncs un lloc on fomentar la cultura, on fomentar el cinema, un refugi climàtic també, refugi de cultura. Exacte. Que hem d'aprofitar Sant Boi, que el tenim a quatre passes de casa i que hem d'anar al cine. Per què? Josep Vilella...
0: El cine només el cine.
1: És així. I aquesta que tenim de fons és la banda sonora de Spider-Man. Serà una de les pel·lícules, només una, perquè tindrem moltíssimes durant tot aquest mes d'agost, durant aquest estiu que pràcticament, doncs, ara comença per molts, no? Perquè tenim algun dia de vacances i tindrem més disponibilitat horària per anar als cinemes. Vinga, una frase, Jaume, per acomiadar-nos.
2: Doncs, què vols dir? Avui podeu veure un altre Spider-Man, també per la televisió.
1: Ara, Obert. Clar, ara els estan repescant tots, no?
2: Ho anava a mirar, si jo ara diran, ui.
1: Molt bé, doncs...
2: Com els veuràs tots. Bueno, és divertit, sí.
1: És la quarta, algun... aquesta és la quarta entrega de Spider-Man com a Spider-Man?
0: N'hi perdut.
1: Crec que com a ell és quatre, jo
0: diria,
1: eh?
0: No, jo diria, n'hi ha tres del Tobey Maguire, hi havia tres més de l'altre que no me'n recordo mai, i d'aquest em sembla que és la quarta.
1: És la quarta,
0: 4, 5,
1: sí.
0: 6, 7, 8, 9, 10, hi ha 10 Spider-Man. És la franquícia Marvel que millor funciona.
1: Que millor funciona, sí.
0: Marge de los Vengadores, perdó.
2: John Watts és el seu... realitzador, i el Tom Holland ja és el seu protagonista.
0: Sí, no, bueno, i el fet del Tom Holland, el binomi Tom Holland-Zendaya, fa que molta gent jove
1: funciona,
0: va. Ara,
1: funciona.
0: Hi havia gent ganàpia també al cine,
1: Sí, perquè recordem tots els Spider-Mans anteriors.
0: I avui n'hi haurà un altre, que seré jo i la meva dona i jo.
1: Molt bé. Ens acomiadem, Vilella. Què ens dius en una frase? Vinga.
0: Que us estimo molt.
1: I nosaltres a tu, perquè és un plaer, de veritat, tornar-nos a trobar aquí els tres, després de 16 anys junts, amb aquests impassos que hem tingut i aquests parèntesis, però que tornem a estar aquí, que tornem a parlar.
2: Ens trenca els esquemes, però estem
1: encantadíssims.
0: O sigui, us estic fent el que l'Ajuntament me'n fan a mi. Em presento aquí i dic, hola, estic aquí al davant, vinc aquí a parlar amb vosaltres.
1: Clar que sí, és el que volem.
0: Bueno, doncs que vagi molt bé, i que sobretot la gent que ve al cinema de Can Castellet, que ens disculpi si encara no està tot així sis, però és que de debò és que l'Ajuntament, el Didac i jo crec que estem en una tenda de campanya.

0: a dintre del cine, de debò. Però us estimem molt i continuarem treballant perquè el cine cada dia sigui més casa vostra.
1: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat. Ens retrobem el mes de setembre. Comencem la programació el 14 de setembre, per tant, el 18, crec que és. Aquell divendres tornarem a parlar de cinema aquí, en aquest espai. Gràcies, bon estiu a tothom al cine de Sant Boi.
0: Bon estiu!

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Al Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem de mosquits. Parlarem amb el responsable del Servei de Control de Mosquits al Baix Llobregat, és investigador IRTA i CREA. Parlarem amb el Carles Aranda. Coneixerem aquests fidels companys durant l'estiu que es diuen mosquits. Carles Aranda, Viola, què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Molt bon dia.
0: Estiu, vacances, passar-s'ho bé, calor i mosquits. Avui, com dèiem, parlarem d'aquest petit insecte i de la seva fidel visita tots els anys. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi ha hagut, tenint en compte doncs, que no plou des de fa molts mesos i que aquestes cries no tenen temps de desenvolupar-se. Per tant, sembla que aquest estiu hi ha menys mosquits. Carles Aranda, responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, biòleg, és cert això?
1: Els mosquits, per poder ser-hi, perquè ens vinguin a picar, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Per dir-ho així ben clar, a l'hivern és raríssim que tinguem mosquits. Tenim aigua, però no tenim la temperatura prou elevada. I si ens n'anem en un extrem totalment oposat, al mig del desert, que fa molta calor però no hi ha aigua, tampoc tenim mosquits. O sigui que necessitem l'aigua i la temperatura. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també en molts altres llocs. No plou i fa molta calor, però, clar, no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu, que podien produir mosquit tigre, i també molts canals, valls de rec dels pagesos que estan a nivells molt baixos, que, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits. Per això no vol dir que no n'hi hagi, perquè els mosquits són molt locals. És com dir, a Catalunya plou, d'acord, però en un lloc plou i en un altre no. Llavors, els mosquits es troben molt localment, és a dir, en general, potser hi ha com altres anys o menys, però localment te pots trobar que hi hagi molts.
0: Per tant, ha quedat claríssim, i ho hem entès perfectament. Per tant, de la mateixa, continuant amb aquesta afirmació que m'ha estat explicant ara, si hagués hagut les mateixes, per exemple, que ara portem ja 3 onades de calor, i tot això s'hagués simultanejat amb alguns dies de pluges intenses, d'aquestes sobtades amb molta aigua de cop, com hi ha estius que tenim, tot això barrejat, què hagués passat?
1: Pues hagués passat que haguessin tingut més mosquits. També és cert que si les temperatures, la temperatura de l'aigua, que no és el mateix que la temperatura que trobem a l'aire, perquè quan veiem que Meteocat diu màximes de tants graus,
0: sí,
1: és la temperatura de l'aire. Però el que és més important és la temperatura de l'aigua allà on es desenvolupen els mosquits. I és molt variable. Evidentment, si estem quan fa molta calor, l'aigua en general també té una temperatura elevada, però hi ha alguns llocs que estan a ple sol, altres que estan entre la vegetació, i llavors la temperatura varia. Excepte que fos molt elevada, que llavors sí que els provoca ja una certa mortalitat, el que hagués passat és que haguessin tingut molts més mosquits.
0: Doncs avui estem parlant dels mosquits, d'aquests visitants de tots els estius, i ho estem fent des del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb l'investigació de l'IRTA CRES, el biòleg Carles Aranda. Per cert, que el Servei de Control de Mosquits va ser creat l'any 1983 per la Corporació Metropolitana de Barcelona, iniciativa d'un grup d'ajuntaments al Delta del Llobregat per tal de controlar les poblacions de mosquits en els seus termes municipals. L'any 89, uns anys més tard, amb la creació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, tingué lloc aquest traspàs efectiu del servei a aquest Consell. Ara mateix aquest servei està a 24 municipis de la comarca, més l'Hospitalet, l'aeroport de Barcelona i la zona alt del Port de Barcelona, és a dir, a 27 institucions. Què passava l'any 83? Per què aquest interès en l'existència d'un servei de control de mosquits?
1: Clar, el que passava era el següent. A tot l'estat espanyol i a l'Europa occidental, a principis del segle XX, es va fer molt de control i molta lluita contra els mosquits perquè transmitien llavors una malaltia que és la malària o paludisme. Llavors, en la primera meitat del segle XX es van fer molts esforços per controlar aquesta malaltia i controlar els mosquits, però a partir de l'erradicació no es va considerar prou important la molèstia que produïen els mosquits com per seguir treballant. Llavors va haver-hi unes dècades en les que no es feia res contra els mosquits. I al Delta del Llobregat, com altres llocs a Catalunya, hi havia una gran quantitat de mosquits. És per això que els municipis, inicialment, que estan en el Delta, es van reunir també amb la Corporació Metropolitana, i és quan van decidir, per comptes de fer la guerra cadascun per la seva banda, doncs coordinar-se i fer les accions de control de mosquits en el Delta del Llobregat. Va ser després, quan es van ampliant, i actualment està quasi la totalitat dels municipis de la comarca.
0: La vida del mosquit que volta per aquí, pel Delta del Llobregat, és similar a la vida del mosquit d'altres zones, per exemple, de Catalunya o d'Espanya?
1: Sí, depèn de quina espècie és. Aquí al Baix Llobregat, ara mateix les espècies que més problemes són, que més problemes causen, són per una banda el mosquit comú, que és l'espècie anomenada Culex pipiens, per una altra el mosquit tigre, que el tenim a Catalunya des del 2004, que és l'Aedes albopictus, i després tenim altres mosquits que són de zones més rurals i sobretot d'espais naturals que s'inunden quan plou, que són algunes espècies del gènere Aedes, com l'Aedes caspius, que és el que l'anomenem el mosquit de les maresmes. Aquestes tres espècies les trobem aquí, però les trobem al Delta de l'Ebre, als aiguamolls de l'Empordà, a moltes zones de Catalunya i a molts llocs de la península Ibèrica i d'Europa Occidental.
0: Ara has esmentat el mosquit tigre, i és que el vau descobrir vosaltres, va ser un 9 d'agost del 2004 a Sant Cugat del Vallès, gràcies a un conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Com va anar aquell descobriment? Vosaltres ja sospitàveu que havia un altre tipus de mosquit que era diferent i que potser actuava d'una manera diferent. Com va ser aquest descobriment?
1: Això va ser perquè amb la Diputació teníem i seguim tenint un conveni en el que els municipis de la demarcació de Barcelona, doncs, quan tenen algun problema de plagues però que no són dels habituals, que se'ls escapa amb ells o a les empreses que tenen contractades, doncs es poden demanar a nosaltres assessorament. I en aquest cas va ser l'Ajuntament de Sant Cugat que deia que tenien uns insectes que els picaven en unes determinades zones i apuntaven a la mosca negra. La mosca negra és un insecte que mossega, que fa mal, que provoca molts problemes. Llavors vam anar allí, vam posar una sèrie d'aparells de captura i efectivament vam trobar mosca negra. Però al mateix temps recordo molt bé que una de les tècniques de l'Ajuntament es va dir que, a banda d'aquell problema, que al pati de casa seva que tenien uns mosquits molt molestos, i vam anar i efectivament vam veure per allà uns mosquits que ens venien a picar, amb un aspirador entomològic vam agafar alguna mostra, i llavors va ser quan a l'hora d'identificar quina espècie era, doncs va venir la sorpresa i vam veure que era l'Aedes albopictus. També al mateix temps vam agafar mostres de larves i també vam veure que era d'aquesta espècie, i ja després vam trobar que havia altres veïns que també tenien queixes. Llavors el que inicialment era una queixa, certament, de mosca negra, va anar derivant en trobar que a Sant Cugat, en diversos llocs, ja hi havia mosquit tigre.
0: L'any 2004. Mm-hmm. I a part de l'aparença, que és diferent, que per això es diu mosquit tigre, perquè físicament ara ens diràs que és diferent, no sé si el cicle de vida entre el tigre i el comú és diferent, o el tipus de picada, el tipus de vida que té un mosquit tigre i un mosquit comú és diferent.
1: El cicle vital és similar, però hi ha diferències. Per una banda, hi ha l'aspecte, el mosquit comú és un mosquit que és marronós, en canvi el mosquit tigre és negre amb raietes blanques. Llavors són molt diferents. Després el comportament també és molt diferent, perquè quan ens venen a picar, el mosquit comú ho fa habitualment entre la posta i la sortida de sol. O sigui, és un mosquit nocturn i a més entra dins de les cases i és aquest mosquit que et desperta amb el sorollet.
0: Oh, sí.
1: Aquest és el mosquit comú. En canvi, el mosquit tigre pica sobretot de dia i habitualment ho fa a l'exterior. També pot entrar dins les cases, però en especial ho fa a l'exterior. Això ja el converteix en un mosquit que és diferent i que és molt molest, perquè si tu tens la sort de tenir un jardí o un pati, si tens una infestació de mosquit tigre, és que resulta molt complicat d'estar fora. Per la resta, són molt similars. Les larves es desenvolupen a l'aigua, passen pels mateixos estadis de creixement. Les femelles són les que ens venen a picar perquè necessiten la sang per fer la posta d'ous.
0: Això sempre, qui pica és la mosquita,
1: sí,
0: no sé si està ben dit,
1: sí.
0: Però la mosquita i no el mosquit, això sí. Sempre és així?
1: Sí, sempre és així, perquè la femella està... O sigui, les espècies de mosquits estan adaptats a picar-nos, no sols a nosaltres, també a tot un conjunt d'animals diferents, sobretot vertebrats, per aconseguir sang, i amb aquest aliment extra, clar, la sang és molt energètica, doncs amb aquest aliment la femella és capaç de produir els ous i fer la posta. I llavors aquesta adaptació és la que malauradament els ha convertit en paràsits nostres i que a més, doncs, dissortadament ens poden transmetre malalties.
0: Després parlarem també d'aquestes malalties i de la transmissió amb aquest insecte, que és el mosquit. Per què, si és que és així, jo crec que sí, però li pregunto a l'expert, que ets tu, Carles.
1: Digues.
0: Per què hi ha persones que els hi pica més o moltíssim els mosquits, tenen moltes reaccions, i persones com jo mateixa que no ens piquen mai, que mai tenim picades?
1: Mira, això és cert, això passa, i és una barreja de dos aspectes. Per una banda, hi ha gent que li pica un mosquit i li fa una reacció molt forta, per tant, li pica només un i se n'adona. En canvi, hi ha gent que li piquen els mosquits i quasi no té reacció. Per tant, encara que li piquessin molt, habitualment diu que no li piquen, perquè no se n'adona, excepte que els vegi que li estan picant.
0: Vol dir que a mi, que jo dic que no em piquen, sí que em piquen de
1: podria ser, però després hi ha una altra cosa que també s'ha vist, és que els animals i les persones atraiem de manera diferent a les femelles de diferents espècies de mosquits. I sí, s'ha comprovat, s'han fet estudis i s'ha vist que és real, que és cert, que hi ha persones que atreuen més que d'altres. Per tant, imagina que tu ets una persona que no els atreu gaire i que a més, doncs pràcticament no et fa reacció. La teva experiència dirà, doncs a mi no em piquen els mosquits.
0: Sí, sí, jo a mi mateixa, no em piquen els mosquits, no els dec agradar els mosquits.
1: En canvi, l'altra gent, que pobres, doncs...
0: El tècnic de sol, Albert, sí que els agrada.
1: Perquè els hi van a picar, o bé perquè la reacció és molt forta, o per la barreja de les dues coses, doncs la seva experiència doncs és dura en aquest sentit i ho passen malament.
0: Carles Aranda, a tu et piquen els mosquits?
1: A mi sí que em piquen, però no em fan gaire reacció. També s'ha de dir que quan tu vas a una zona i et pica una espècie que no t'ha picat abans, és molt probable que les primeres picades la reacció sigui molt forta. És el que va passar amb el mosquit tigre. Quan va arribar aquí, primer que les reaccions eren molt fortes i després que era un mosquit que venia a ocupar un espai que era el diurn, als jardins, que habitualment en els pobles i en les ciutats això no passava. Llavors, clar, l'alarma va ser molt gran perquè la molèstia era molt important. Ara la gent ja es comença a habituar. I també és cert que la gent comença a tenir, en general, reaccions més baixes. Mm. Però al principi era el problema era bastant important.
0: Clar, que això era l'any 2004, que ja hem dit, sí, que vosaltres vau ser tu mateix el descobridor del mosquit tigre.
1: Sí, a Sant Cugat.
0: Exacte. Podem dir que ara conviuen de la mateixa manera o què hi ha més, mosquit comú o mosquit tigre ara mateix? Per exemple, aquí a Sant Boi, al delta del Llobregat.
1: Doncs mira, hagués estat molt bé que una espècie desplacés a l'altra. Mm. Almenys només tindríem una espècie.
0: Clar.
1: Però la veritat és que s'hi porten força bé i les seves larves conviuen en general bé als llocs que cria. Llavors ens trobem que si abans teníem mosquit comú en recipients i també una espècie que afortunadament no ens pica, que es diu coliseta, que només pica aus, ara tenim aquestes dues i a més el mosquit tigre. O sigui que es porten bé, no tenen problemes i tenim una espècie més que ens pica.
0: Volem saber des de quan, perquè clar, nosaltres sempre ho centralitzem ara a l'estiu, no? L'aparició dels mosquits, les picades dels mosquits, però clar, el cicle del mosquit ja fa temps que dura, que no només arriba doncs ara, el maig, juny, juliol, agost, setembre, depèn de les temperatures. Hem llegit a la vostra pàgina web, per exemple, que el Servei de Control de Mosquits va registrar un rècord d'actuacions a la campanya d'hivern per fer front a la proliferació del mosquit de maresmes. Jo no sé si aquest tipus de mosquit doncs és el que també ha anat proliferant i proliferarà o està proliferant ara a l'estiu o no.
1: Doncs ens hem trobat que en els últims 3 anys hi ha hagut una tendència creixent i realment preocupant. Hi ha una espècie de mosquit de les maresmes. En principi aquí en tenim dos i una altra que és bastant rara, que seria 3, però de les dues més comunes hi ha una que curiosament es desenvolupa a l'hivern, és a dir, les seves larves es comencen a desenvolupar a finals d'any i cap allà al febrer, o sigui, han estat molt de temps creixent, molt lentament, perquè la temperatura és baixa, però viuen sense problemes, i cap allà al febrer es converteixen en adults. Llavors, és una espècie que si tu vas a visitar espais naturals o estàs per un entorn rural del delta, et poden venir a picar i poden haver-hi molts. Aquesta espècie que 3 anys abans era, podríem dir, quasi anecdòtica, és a dir, ens anàvem trobant i vam començar a fer tractaments, en els últims 3 anys, degut a una combinació de pluges a l'hivern i hiverns suaus, hem començat a tenir cada vegada més i més zones. De tal manera que aquest any vam tenir un rècord de tractaments a l'hivern, cosa que no ens havia passat en 40 anys. Llavors,
0: en 40 anys,
1: Sí, 40 anys, això no ens havíem trobat. Clar, si realment, degut al canvi climàtic, clar, ens trobem que els hiverns són més suaus, cosa que sembla ser que serà així, o que ja és, i a més, el patró de pluges també canvia i s'accentua a l'hivern, hauríem dit, ostres, que bé, plou més a l'hivern. Mira, doncs, si plou més a l'hivern, potser plourà menys a l'estiu i hi haurà menys mosquits, des del punt de vista dels mosquits, em refereixo, però malauradament, doncs, per si no fos prou amb les espècies que ja tenim a l'estiu, com que tenim aquesta hivernal, que abans era una qüestió anecdòtica, doncs ara s'està convertint en un veritable problema, i això pot fer que necessitem tenir més efectius a l'hivern, que fins ara era una època, diguem-ne, no dic ja de descans, sí, de no tenir gaires tractaments, i una època de fer manteniment, de fer reparacions, de fer altre treball que no es pot fer durant l'estiu, però és possible que acabem tenint tractaments, doncs, hivern, primavera, estiu, tardor,
0: i així
1: d'una manera tot l'any. Sí,
0: per tant, clar, t'anava a preguntar si el canvi climàtic o la crisi climàtica, que ara s'anomena, havia canviat el paradigma, tot aquest panorama que teníem des de que vau començar l'any 83 al servei, i efectivament seria que sí.
1: Doncs això seria el que sembla indicar la tendència. Ja veurem si aquests canvis de pluges, que és molt difícil de predir, es mantenen, i si comença a haver-hi més pluja a l'hivern que no a la tardor, perquè aquí el més habitual era que plogués una mica a l'hivern, que a l'estiu no plogués gaire, però sí amb tempestes, i a la tardor, al setembre i octubre, havia unes pluges molt fortes. ja fa temps que aquestes pluges tan fortes no es donen i es traslladen una mica més cap a l'hivern. Llavors, doncs bé, ja veurem si al final acaba sent, doncs això, pràcticament tot un any de tractaments per diferents espècies i bé, no tindrem més remei doncs, que anar-nos adaptant, que de fet ja ho estem fent.
0: A tot moment estem parlant, i recordo que avui ens acompanya el responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, és investigador de l'IRTA Cresa, és biòleg, és el Carles Aranda. Avui estem parlant de mosquits. En tot moment estem parlant de picada de mosquit, del cicle de mosquit, de qui piquen, que piquen les mosquites i no els mosquits, però per què piquen?
1: Doncs piquen perquè...
0: O per què ens piquen, no? Sí, els humans, no? Per què ens piquen?
1: Han fet una adaptació a aquests insectes al llarg de l'evolució en què les femelles s'han adaptat a que per fer la posta d'ous necessiten aquesta sang. Aquesta sang és molt nutritiva i, per tant, si aconsegueixen picar-nos, poden fer una producció d'ous i per les femelles doncs és molt important aconseguir aquesta sang perquè al final si no aconsegueixen picar-nos no podrien fer la posta. S'han adaptat tant que els és imprescindible. L'única excepció és que algunes espècies com el mosquit comú en determinades situacions són capaces de fer una única primera posta sense picar. Això és un fenomen que es coneix com autogènia. És, diguem-ne, bastant estrany, però es dona. Aquí al Baix Llobregat es dona i seria l'única excepció. La resta d'espècies, habitualment, sempre necessiten per cada posta que la femella primer ens hagi picat.
0: Doncs estem parlant dels mosquits, aquesta campanya d'enguany dels mosquits, que començàvem doncs, aquesta entrevista dient que les tres onades de calor amb què hem estrenat aquest estiu, però també i sobretot, oi Carles, la falta de pluges, aquesta barreja, però sobretot la falta de pluges també, perquè insistim que si haguessin hagut tres onades de calor i intercalades també algunes jornades de pluja o molta pluja, encara que només hagués sigut d'un dia, tot això hagués proliferat a l'existència dels mosquits,
1: eh? Sí, exactament, perquè és que hem de pensar que al Baix Llobregat, doncs, pràcticament al juny no ha plogut, al juliol tampoc. Llavors ja portem moltes setmanes, la calor és molt elevada, per tant, afavoreix l'evaporació de l'aigua que pogués haver. I aquí l'única diferència podria ser de que, dissortadament, els humans de vegades els hi posem l'aigua. Els hi posem l'aigua per raons diverses.
0: Sí.
1: I llavors aquesta aigua ja no depèn de l'aigua que cau del cel, de l'aigua de pluja, sinó que depèn de l'activitat humana. I l'activitat humana ja no està lligada a aquestes situacions naturals, perquè cadascú fa de vegades el que li sembla.
0: Ara parlarem d'això de l'aigua i com no, hem de fer per això, per no treure els mosquits. Dèiem picades en humans, no? en persones humanes, però aquest mosquit al qual avui estem parlant especialment, el comú i el tigre, piquen també animals, per exemple, animals domèstics o animals doncs, que visquin en llibertat, o només piquen els humans?
1: No, poden picar a molts animals. El que passa és que tenen preferències i també, diguem-ne, que piquen allò que troben. És com si nosaltres tinguéssim preferències per algun menjar en concret, però si no tens una altra cosa, doncs menges pa, perquè si no hi ha res més, doncs menges el que sigui abans de morir-te de gana, no? Llavors, clar, si el mosquit tigre es troba només amb humans, doncs no té la possibilitat d'escollir. Passa el mateix amb el mosquit comú. Però fixem-nos que, per exemple, en el mosquit comú hi ha com dues varietats. És la mateixa espècie, però depèn una mica d'on s'ha desenvolupat i del tipus podríem dir, de raça. Són diferents formes ecològiques. Depenent d'aquestes formes, doncs hi ha alguns mosquits comú que prefereixen picar sobretot aus. I en canvi d'altres els agrada més els humans i altres vertebrats. I alguns poden picar aus i humans. De fet, una mateixa femella pot picar amb una au i després amb un humà. I aquesta és una de les raons per les quals, en aquest cas, el mosquit comú ens pot transmetre una malaltia, que és el virus del Nil Occidental, que de fet és una malaltia pròpia de les aus, però que ens la poden arribar a passar a nosaltres.
0: Podem confondre aquella picada d'un mosquit? Ai, mira, m'han picat mosquits, però realment no ens ha picat un mosquit, a banda de la mosca negra, que sí que fa destrosses, quan ens pica.
1: Sí, és molt fàcil confondre-ho. És a dir, si a un expert li ensenyen una picada i de res més, és molt difícil saber de què és. Ara bé, si comences a indagar, igual pots trobar la solució, perquè imaginem-nos que una persona ha anat, no sé, de campaments a una casa de colònies i li han picat, però li han picat en el cantó del cos on, per on estava dormint. Imaginem la cara d'un cantó i lleva aquell cantó de la cara, el té tot picat. Igual el que té són puces, perquè això ens hem trobat molt sovint. Sí que és cert que pots arribar a intentar trobar les diferències, però també...
0: Per la manera de picar? Per
1: la reacció que hi ha, perquè a més la gent habitualment no li piquen les puces, llavors quan et pica una puça fa una reacció molt forta, es queda durant molt de temps, però passa el mateix que amb els mosquits. Si tu estàs en un lloc que hi ha moltes puces i et piquen tota la vida, la major part de la gent al final fa una reacció molt menor. Llavors és realment difícil, quan veus una picada, saber si és d'una cosa o d'una altra. Jo crec que intentar dir, no, això ha sigut un mosquit, això ha sigut una puça, això ha sigut un flebòtom, això ha sigut un culicoides, això és molt fàcil que t'equivoquis.
0: Ara fa 30 minuts pràcticament que estem parlant de mosquit. Hi ha gent que està així, que s'està gratant.
1: Això sempre passa. Quan tu parles amb algú de que tenen a picar i si et venen, quan estàs en un lloc que n'hi ha molts, et poden picar a través de la roba, dels cabells, ja veus que la gent comença a tocar-se.
0: I per què ens pica? Això és la reacció al·lèrgica, això que fem de gratar-nos de picor i de malestar?
1: El que passa és que la femella de mosquit, quan ens pica, fa, de fet, una operació força complexa. La femella se sent atreta per diferents compostos que nosaltres deixem anar, des de compostos que alliberem amb la suor, la temperatura i sobretot el diòxid de carboni que alliberem amb la respiració. Doncs bé, quan una femella de mosquit se sent atreta per tots aquests estímuls i arriba a nosaltres, el primer que fa és, quan es posa sobre la nostra pell, és amb la seva trompa, la probòscide, diguem-ne que tasta la pell i busca un lloc on clavar l'estilet, i quan el clava necessita perforar un capilar. És igual que quan anem al metge i ens treuen sang, que l'agulla ha de travessar la vena, però a travessar i quedar-se dins, perquè si no la travessarà i no podrà treure sang. Doncs la femella fa igual, però amb un capilar que és molt fi. Llavors atravessa el capilar i comença a xuclar. Però abans de xuclar la sang, ens injecta la seva saliva. I la seva saliva té efectes anestèsics, també anticoagulants, perquè si no, la petita ferida que fa es tancaria de seguida. Llavors, té molt poc temps, però en qüestió d'un minut, dos, ja aconsegueix tota la sang i treu l'estilet i se'n va volant. I a partir d'aquell moment nosaltres comencem a notar alguna cosa, ens pica, ens comencem a gratar, i allí ja comença la reacció al·lèrgica, que és la reacció a aquest cos estrany, a aquesta substància estranya, que és la saliva del mosquit.
0: Per tant, el que dèiem abans, l'olor que fem, que si els agrada més o menys a la mosquita, la nostra respiració, són, per exemple, algun dels testos que podem fer, no? O que fem o que fan les mosquites abans de picar-nos.
1: Sí. O sigui, no es troben per atzar, es troben sobretot pel diòxid de carboni. De fet, quan es fan aparells per capturar mosquits, el millor atraient que es pot posar, almenys fins ara, és el diòxid de carboni. El diòxid de carboni és un gas que forma part de la composició de l'aire que respirem, n'hi ha molt, però clar, quan hi ha un animal augmenta la concentració de CO2 perquè estem contínuament respirant. I és això el que nota la femella de mosquit. I després troba més coses, com tots els compostos volàtils que surten del nostre cos. I això fa que acabi decidint picar amb una persona o una altra.
0: Traspassen la roba? Perquè hi ha gent que diu, és que porto pantaló llarg, màniga llarga, clar, i encara i així m'han traspassat.
1: Clar que la traspassen, i si et pares a pensar un moment és molt lògic. Pensa que el seu estilet és capaç de perforar la nostra pell. I la roba nostra, llevat que sigui de plàstic, està feta d'un teixit de malles. I l'espai que deixen els fils són tot de forats, que és molt més fàcil, o sigui, passar l'estilet a través d'aquests forats, que n'hi ha innombrables a la tela, que no pas perforar la pell. Per tant, l'única cosa que pot fer que la roba impedeixi que ens piqui és si està molt separada de la pell. Però si la tens arrapada, el seu estilet, que deu fer uns, no sé, això ara dir, uns 3 o 4 mil·límetres, si té prou longitud com per atravessar la capa de la tela i la pell, doncs ens picarà sense cap problema.
0: Podem evitar, ara sí, anem al tema de les aigües i tot això, podem evitar la proliferació d'aquests mosquits, que no ens piquin els mosquits, com a mínim a casa.
1: Sí. Nosaltres podem fer moltes coses. El Servei de Control de Mosquits el que fa és controlar tots aquells espais a la via pública, al camp, als espais naturals, als espais rurals que estan al nostre abast. Però hi ha tota una part molt important que està a les propietats privades, on la gent pot fer moltes coses. El que cal entendre és que no hem de tenir mai aigua estancada a casa nostra. Imaginem que tenim un pati o que tenim un jardí. Doncs qualsevol objecte que tu pensis que per la pluja o perquè regues o perquè hi poses aigua, que pugui mantenir aigua durant una setmana a l'estiu, allò ens provocarà l'aparició de mosquits. Llavors el que hem de fer és molt senzill, buidar-ho o eliminar-ho. És a dir, per què hem de tenir aigua estancada? Si tenim joguines abandonades, doncs les hem de retirar o deixar-les girades perquè no acumulin. Si tenim testos i un plat a sota, no és necessari que tinguin aigua tota l'estona.
0: Les garrafes on va parar l'aire condicionat?
1: Efectivament. Si tu tens un exemple molt habitual, tu tens una garrafa on va parar l'aire condicionat.
0: Aquests dies l'hem de canviar, és que l'hem de canviar aquests dies molt perquè doncs el posem molt als aires, però és veritat que s'han de canviar.
1: L'has de buidar cada dia i que no quedi res d'aigua. Un cop l'has buidat i no queda res, el pots tornar a posar, però l'has de buidar. Per què? Perquè si el deixes, acabaràs tenint mosquits. Si les regues al jardí, doncs vés en compte, no sigui que tinguis, jo què sé, hi ha gent que té un munt de testos i guarda els vells, val, d'acord. Però els té apilats i queden inclinats i encara que tinguin forats guarden una petita quantitat. I tu vas i regues i cada vegada els estàs posant aigua sense voler. Doncs això no pot ser, perquè sobretot el mosquit tigre pot criar en quantitats molt, molt petites. No hem de pensar en una bassa, en una riera, que va, hem de pensar en objectes petits abandonats.
0: No, deies abans, en una joguina que estigui a terra, que s'hagi mullat.
1: Una joguina o, per exemple, imagina que tens en aquest jardí que tu tens llenya i la gent posa un plàstic per sobre. Val, doncs els plecs que pugui fer el plàstic, allò que queda molt poca aigua, si tu pel que sigui regues i es queda, o quan plou allí es queda, allí pot criar perfectament el mosquit tigre. Llavors, què hem de fer? Retirar totes les andròmines i totes les coses que tenim allà abandonades i evitar de totes tenir aigua estancada. Perquè els primers que ens vindran a picar seran nosaltres, però després afectaran a tot el veïnat.
0: Clar. Això pel que fa doncs, a les aigües, intentar doncs, a reduir aquesta visita dels mosquits. Però tots aquests aparells, els endolls, els esprais, el que ens posem nosaltres, el que posem a la casa, realment funciona? Aquelles llums, crec que hi ha uns aspiradors inclús també ara darrerament, tot això funciona.
1: Hi ha una barreja de coses que funcionen, de coses que no, i màrqueting. Aleshores, també vivim ara una era de desinformació, la gent busca informació a través de xarxes socials i trobes coses molt curioses, i la gent, és estrany, però a vegades es creu coses molt fantasioses i no es creu el més habitual. Llavors, què és el que funciona per repel·lir els mosquits? Doncs aquells repel·lents tradicionals que tu te'ls apliques sobre la superfície de la pell. Si tu, però has de tenir en compte que t'has d'aplicar el repel·lent en tota la pell exposada. Si tu t'apliques en un braç però no pas en l'altre, t'aniran a picar l'altre. No funciona com un perfum, funciona com la crema solar. Tu quan vas a la platja i et poses crema solar, ets conscient que si a l'esquena no t'hi poses,
0: em cremaré. Sí.
1: Això ho sap tothom. Doncs amb els repel·lents és igual, t'has de posar a tot arreu. I la part on no et poses ha d'estar coberta per roba, però per roba folgada, perquè si està molt arrapada et picaran a través de la tela. Llavors, això funciona.
0: Els repel·lents funcionen.
1: Sí, els repel·lents tradicionals, em refereixo als que compres en una farmàcia o un supermercat, on sigui, però que no sigui un invent estrany, sinó els repel·lents, que de fet estan basats en molt poques substàncies. Una d'elles és la dietiltoluamida, que les sigles són DEET, amb dues E's, però hi ha d'altres. Bé, aquests, que tenen com una garantia, que et diuen quantes hores et protegeixen, que realment no pots comprovar la seva composició, protegeixen si els utilitzes correctament.
0: Molt bé, invents estranys, que podria ser les pulseres i tot això.
1: Aparells d'ultrasons no funcionen. S'ha comprovat, s'han fet un munt d'estudis, és una pura invenció. Pulseres, lamento dir que no funcionen. També s'ha fet estudis...
0: No les compreu, que no les compri la gent.
1: Pegats que es posen a la roba, doncs tampoc funcionen. Històries casolanes de tot tipus, posar alfàbrega, romaní...
0: Sí, herbes remeieres, no?
1: No sé, el que vulguis. S'han fet un munt de proves per comprovar-ho, tampoc funciona. Així tot hi ha gent que et diu, doncs a mi em funciona i em va molt bé. Doncs val, si et funciona i va molt bé, jo no diré que no ho facis. Però quan s'ha fet un estudi i s'ha comprovat, es veu que no funciona. Què funciona també? Doncs portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons.
0: La gent a l'estiu no vol.
1: Però a vegades hi ha coses molt que la gent no hi pensa i que funcionen, i és... A l'estiu, ara que fa tanta calor, a casa teva, si estàs a sota de la corrent d'aire d'un ventilador, és difícil que et piquin, perquè la corrent d'aire que crea un ventilador, si estàs a prop, impedeix que la família aquella s'aturi i et piqui. Almenys a la part on tu estàs directament a la corrent. Llavors és una manera que a l'estiu es pot fer servir si estàs dintre de casa. Ara bé, tu imagina que estàs en una terrassa i et compres una espiral d'un producte que és un insecticida que realment funciona. Però clar, si tu estàs en una terrassa i fa una mica d'airet i el fum tu veus com se'n va cap a l'altre cantó, a tu màgicament no t'arriba aquell fum. Per tant, els mosquits et vindran a picar. Però si tu estàs a la teva habitació a la nit i poses un aparell elèctric que difon un insecticida, que és la majoria d'aquests aparells que tenen o líquids o pastilles, clar que els afecta perquè els mata, però has de saber que estàs difonent contínuament un insecticida que està registrat i aprovat, però la gent ha de saber que el que estàs fent és com si estiguessis contínuament tu apretant un aerosol i el que fa és matar els mosquits que pugui haver dins de l'habitació.
0: Hi ha una aplicació, a Mosquit Alert, que en principi funciona, no?, per alertar la ciutadania, doncs, a identificar els exemplars i si hi ha més o menys, això funciona?
1: Això funciona per saber si en algun lloc on no s'ha detectat, doncs s'ha detectat. Però per eliminar els mosquits, doncs no funciona, perquè és un sistema en què la ciutadania doncs explica que ha agafat un mosquit i si es pot identificar, doncs es pot dir, doncs d'acord. A Molins, per exemple, doncs ja sabem que n'hi ha i doncs sí, seguim sabent que n'hi ha i totes aquestes informacions doncs ajuden sobretot per a estudis científics, però a nivell pràctic no són especialment rellevants.
0: Quan ja ens ha picat el mosquit, què hem de fer i què no hem de fer? I teniu la picada, és a dir, l'estem veient, perquè això que dèiem, que hi ha gent que li fa més reacció i gent que
1: clar,
0: li fa menys.
1: A veure, hem d'entendre, jo no soc metge, llavors ho dic una mica, diguem-ne,
0: per experiència,
1: de que aquestes preguntes se'm fan i més o menys ho mires. Clar, també una mica la lògica. Si tu comences a gratar-te molt fortament i tens les mans brutes, pots acabar fent una ferida i te la pots acabar d'infectar. Llavors, el millor és no gratar-ho, posar-te aigua freda, posar-te potser alguna crema antihistamínica o o alguna cosa que rebaixi aquesta molèstia, hi ha en un munt de productes, i sobretot no fer coses rares. Hi ha gent que de vegades es clava les ungles perquè diu que així no li piquen. Bueno, potser en el moment que et clavis la ungla et fa més mal la ungla.
0: Que la picada de mosquit.
1: Però no feu coses estranyes. Intenteu no gratar-vos, posar-vos alguna crema i si la cosa no va gaire bé, sobretot aneu al metge, sí, perquè podeu tenir una reacció molt forta. I a més, és possible que us hagi picat un altre insecte i bé, si la cosa no funciona de manera immediata i es complica, doncs, abans que res, doncs aneu al metge i mireu a veure què passa.
0: Durant la conversa has dit, Carles, aquestes malalties transmeses per mosquits, dengue, zika, de tant en tant coneixem casos. Ara, doncs, que venen temps de vacances, les persones, potser algun oient que ens està escoltant, es traslladarà, doncs, a altres països. Què els hauríem de dir a tots aquests possibles oients?
1: Mira, passa que, com tothom sap, els mosquits dissortadament transmeten malalties. Llavors, per una banda, el mosquit que ens ha arribat, el mosquit tigre, pot transmetre molts virus, però dels que ens arriben aquí seria dengue, chikungunya i zika. El zika, quan va haver la gran epidèmia, sí, va ser un problema molt greu, però ara no es donen tants casos. En canvi, de dengue i chikungunya sí. Llavors, què és el que passa? Que si tu viatges a un país on hi ha transmissió d'aquestes malalties, podria ser que un mosquit d'allà, l'espècie que sigui, te'l transmeti. Llavors, pot ser que et posis malalt mentre estigues allà, o pot ser que et posis malalt quan tornes o un cop ja s'ha arribat aquí. Llavors, el problema ve quan imaginem que tu has anat, no sé, al Vietnam i t'has infectat amb el dengue. I tu arribes aquí, et trobes malament, vas al metge, al final t'acaben detectant que tens dengue. Doncs durant una sèrie de dies, que es diu el període virèmic, tu tens el virus a la teva sang. I si un mosquit tigre d'aquí, que pot transmetre el dengue, et pica, clar, es pot arribar a infectar i al seu torn, quan torni a picar
0: una altra persona.
1: O sigui, si aquesta família de mosquit pica a la persona infectada, s'infecta, produeix ous, els diposita, val, i la família torna a buscar una altra persona per tornar a fer el mateix, perquè no només ho fan una vegada, ho poden fer moltes fins que es morin. Doncs troba una persona, en aquell moment la família, com que ja s'ha infectat amb el virus del dengue i té el virus a les glàndules salivals, quan pica una persona, com hem comentat abans, que t'injecta saliva, en aquell moment a la persona a la que l'està picant li pot passar el virus del dengue i la pot acabar infectant. I podríem arribar a tenir un brot autòcton. Llavors, al llarg d'aquests anys ja hi ha hagut casos a Catalunya, a Espanya i a tota Europa de dengue i chikungunya que han sigut transmissió autòctona. Ha vingut de fora, però després d'una primera infecció s'ha aconseguit transmetre a més gent. Llavors el que s'intenta en aquest cas, si realment es detecta aquesta gent infectada, doncs és aconseguir aturar el brot i que no es transformi en una epidèmia.
0: Doncs avui parlant dels mosquits, aquests insectes que ens visiten durant l'estiu, però començàvem aquesta entrevista dient que aquestes tres onades de calor que hem tingut estaran en aquest estiu i, sobretot, la falta de pluges de les darreres setmanes han fet caure l'ombra de mosquits a Catalunya. I hem estat parlant tota aquesta estona amb el responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, investigació d'Arita Cresa, és biòleg, és el Carles Aranda. Quin és el dia a dia del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat?
1: A l'estiu el dia a dia és, comencem molt d'hora, comencem a les 7 del matí, perquè a més amb la calor que fa ens hem hagut d'adaptar, això que parlàvem del canvi climàtic. És una adaptació molt evident al nostre servei, és que hem de començar molt d'hora, perquè treballar al camp al migdia és molt dur, que fa moltíssima calor. Quan es comencem a les 7, organitzem el dia i decidim els equips que van a fer els tractaments de les zones que més o menys ja s'han repartit. Per una banda, tractem canals, espais rurals i zones inundables quan plou, i per un altre el que fem és tractar els embornals, que els embornals quasi sempre tenen aigua, i és aquí on tenim a la via pública cria de culex pipiens i de mosquit tigre. Llavors, després tornem, es renten els equips, la gent es canvia, es dutxa i preparem tot pel dia següent, i així cada dia fins que la temperatura baixa.
0: Moltíssimes gràcies, Carles Aranda, ha estat un plaer, de veritat, com les altres ocasions que ens has visitat aquí al Dies de Ràdio, conèixer més de prop aquest insecte que és el mosquit, que jo no sé si a tu personalment de tota la vida t'ha agradat el tema dels insectes, com a biòleg que ets, suposo que sí, però ja de petit t'agradava tot aquest tema de...
1: A mi, jo sempre he volgut ser biòleg, sempre m'han agradat els animals, però quan estudiava no tenia idea de què em dedicaria finalment als mosquits, però ha sigut així.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest estiu, que no et piquin els mosquits, i gràcies per totes aquestes recomanacions i consells.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu. Ràdio Sant Boi.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boi.
2: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i amb aquesta música habitual quan comencem l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Mení. Són els podcasters que avui ens presentaran les cançons de l'estiu. I avui presentem aquest servei amb el Lluís. Lluís, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El Felipe, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: La Imma, hola, Imma.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: El José, què tal, José?
4: Hola, bon dia.
0: I la Sònia, bon dia.
5: Bon dia.
0: També saludem el monitor tècnic socialista sanitari del Servei de Rehabilitació, que és el David Bastor. David, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I hem de dir, David, agafat micròfon, que aquest serà el darrer espai d'aquesta temporada, el darrer espai d'aquest curs 2025-2026. Amb quina valoració?
7: Doncs mira, molt bona, perquè mira, he estat mirant els números.
0: Sí.
7: I mira, fa un any aquí érem 10 persones.
0: Sí.
7: I ha passat pel grup aquest de ràdio 15. I de veritat que estic molt content, i més content estic encara perquè d'aquests 15 tenim 4,
0: sí,
7: que està en un altre grup que,
0: exacte,
7: també participa aquí.
0: Sí, sí,
7: llavors,
0: sí,
7: pues, molt content. Aquest any no puc demanar més.
0: Molt bé, que es diuen Escolta'm Sant Boi.
7: Escolta'm Sant Boi.
0: Tenim, correcte, els podcasters i els Escolta'm Sant Boi.
7: Sí.
0: I avui heu escollit aquest tema, David, bé, com sempre, no? En democràcia i en votació popular, heu escollit el tema de les cançons de l'estiu, que de fet és una tradició ja, perquè cada final de temporada escollim un tema així estiuenc, no?
7: Sí, ja és un habitual ja bueno, les cançons que... Però en aquest programa, bueno, fem un recorregut.
0: Sí, no, vital, un recorregut vital.
7: De nostres vides, no?
0: Sí.
7: Que, bueno, ara parlarem.
0: Vinga, ens hi posem. I per això, per anar ambientant, tenim una cançó que heu escollit també vosaltres per introduir el tema d'avui, que és les cançons de l'estiu.

0: I encara l'escoltes, José, sí? Encara. Sí, i encara t'ho diuen això de pe.
1: Ja no salim de fiesta.
0: Pel carrer tampoc, no.

0: Doncs som-hi, perquè ara li toca al David les cançons de la seva vida.
1: Les cançons de... Pues mira, al principi, quan jo era petit, jo me'n recordo que m'aixecava al matí i agafava els vinils dels meus pares, i és una miqueta l'estil d'Imma. Mm. Los Diablos, Fórmula Quinta, Los Brincos de Back in Black... Ai, de Black, sí, Back in Black. I me recordo que Los Diablos, justament el germà del cantant, tenia una botiga sota casa, que la van a comprar, i així parlant un dia, pues, va dir, sí, el meu germà és tal, i el vaig conèixer.
0: Ah, sí? Xulo. El vas conèixer?
1: Sí, sí, sí. I la que me recordo molt, molt, molt, és la del Tony Ronald, la cançó de Help, Ajuda-me, que aquesta cançó la tinc jo molt ficada aquí, i encara la canto. No l'escolto, però sí que la canto, i a les meves filles també la canto. Jo crec que és perquè és l'única cançó que m'he après així de memòria tota, la lletra, perquè jo no memoritzo cançons, i aquesta...
0: Aquesta sí, és l'única, potser, no? L'única. I com és l'única, la cantes, no?
1: La canto, no? Sí, sí, sí. I, bueno, m'ha agradat, em va marcar molt. I a l'adolescència ja sí, bueno, pues això, no?, que ja coneixes l'amor, no?, aquestes cosetes que et passen. I em va marcar molt la de Life and Kiki, de Simple Minds. Mm. Aquesta cançó jo me la recordo molt, també. Me la va fer escoltar el meu cosí, i la tinc molt, molt records, també. I actualment, bueno, pues mira, ara tinc un grup que és molt especial per mi, bueno, un grup no, és un cantant, el Teddy Swims. M'agrada moltíssim aquest home, sempre que vaig al cotxe la poso, i no sé, m'ha entrat molt, la tinc molt, molt interessada aquest home. I la que m'ha marcat molt, molt, i la que vull que poseu, és la de Help, Ajuda-me, de Tony Ronald.
0: Ja, la tenim de fons, mira. Sí.

0: I com van escollir aquest tema? Perquè, clar, temes de cançons hem fet molts, de finals de temporada també amb una cançó, no?, de l'estiu, però això de dividir-ho per edats, com va anar? Com va sorgir
1: pues,
0: el tema?
1: Qui ho va comentar? Crec que va ser el Josep que ho va comentar. A veure, explica't una miqueta a veure com es va, te va venir així.
2: Bueno, pensamos en la canción del verano, y en verano hay mucho.
0: Entonces, clar, és veritat, no bueno, només tenim una cançó sí, ni un és estiu, és veritat, sí, sí.
2: Siempre hay una canción que marca más, cuando estamos pequeños, que estamos en la verbena normalmente de los pueblos y demás. Y bueno, pues un poco hacer un recorrido de lo que serían las canciones que nos han marcado la vida.
0: Sí, sí, algú...
1: Sí, sí, bueno, la veritat que ho va dir va fer gràcia, perquè també, clar, com l'any passat també van fer la cançó de l'estiu.
0: Sí, però va ser una d'un estiu.
1: D'un estiu,
0: no?
1: I sí. El va dir això, no? Diu, pues hay mucho. Diu, ah, pues mira, té busquem raó, una de... que em van marcar l'adolescent i tal, sí, sí, i tal, molt guai. Clar, ja, bueno, portar molts records, clar, és, sobretot les, al principi, no?, quan som petits, haver escoltat i el portar molts records, és molt xulo.
3: Sí, perquè te remueve, perquè te olvidas, en cierto momento te olvidas de las canciones o de... determinadas cosas, ¿no? Pero el hecho de tener que pasar por la infancia, luego la adolescencia y luego la edad adulta, te hace pensar, ¿vale?, cosas que tú destacarías y empiezas a tener recuerdos, como dice David. Entonces,
0: sí, porque las canciones van ligadas al records de, claro, de la nuestra vida.
3: Claro, y entonces los sentiments, ¿vale?, afloran. I llavors és, bueno, ha sigut magnífic per mi, m'ha encantat, la veritat, perquè he tingut que pensar i recordar coses.
1: Sí, també he de dir que Estefania, que avui no està...
0: Sí, no està aquí, és una llàstima, perquè ella era una de les persones que tenia molt d'interès en fer doncs, aquesta juguesca de les tres cançons, no?
1: Sí, però doncs a Estefania, no sé si va ser a la segona o la tercera reunió que vam tenir, perquè li va costar molt decidir, perquè és que n'hi ha moltes cançons, clar, cada cançó et porta una situació, un moment diferent, i clar, li va costar molt, bueno, jo crec que a tots... S'ha costat molt de decidir per quina cançó volien agafar, perquè, clar, i també tenim, hi ha tantes...
4: Es que son muchas situaciones, entonces supongo que... Bueno, a mí, por ejemplo, hubiera dicho más, ¿no? Pero, claro, las que más te vienen... Ponen la canción y te viene el recuerdo al momento.
0: Sí.
4: Entonces es como, uff... Y es como dice la Inma, que te remueve todo. Y bueno, y que cuesta, ¿no? Porque dices, ostras...
1: Sí, sí, van fer un repàs per YouTube, també van mirar, i aquesta, mira, i aquesta, i aquesta. Clar, va ser, uf, increïble, no, molt xulo, ha sigut
0: muy molt guai. Molt bé, i difícil, d'escollir tres cançons només.
3: Sí, escollir, clar, ha de ser una situació molt concreta, i agafar aquesta entre tants records que tenim és difícil, difícil.
1: Sí. Però bé, no?
3: Sí. Ah, sí.
0: Digues, que...
1: No, dic que bé, no?
0: Ah, bé, però
1: que,
0: ha anat
1: bueno,
0: bé.
1: Ha passat bé, sí, i, bueno, i bé. Xulo.
3: I crec que hem escollit cançons molt maques, perquè són de qualsevol estil, jo crec que són cançons molt maques.
0: Doncs som-hi, passem a les efemèrides. Sí, esteu a punt? Doncs vinga, som-hi.

0: Any 1713.
1: Se celebra la primera sesión oficial de la Real Academia Española de Madrid.
0: 1864.
2: Se funda oficialmente la Cruz Roja Española, bajo Real Orden de Isabel II.
0: 1941.
3: Se institucionaliza el popular chupinazo que da inicio a las fiestas de San Fermín en Pamplona.
0: 1955.
4: Se inaugura el Disneyland Resort en Anaheim, California.
0: Any mític, any 1992.
5: Pues tuvo lugar uno de los relevos finales del recorrido de la antorcha olímpica por Cataluña antes de la inauguración de los Juegos de Barcelona.
0: Any 2008.
6: El tenista Rafa Nadal gana su primer título en el campeonato de Wimbledon.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai mensual aquí al Dies de Ràdio amb el servei de rehabilitació comunitària del complex assistencial en salut mental Benito Omeni. Són els podcasters que avui ens han presentat les cançons de l'estiu. I qui presentarà la cançó de l'estiu? Qui la presenta? Vinga, l'Aima.
7: No escollir aquesta entre tothom.
0: Sí, espera, que baixem una miqueta la sintonia. La baixem. Som-hi, Imma, ara sí.
7: Que m'he escollit aquesta, vale? La de Will Survive, de la Gloria Gaynor, perquè representa el que és l'empoderament, una lluita, no? I a l'estiu, com estem més animats, vale? Pues, doncs tenim més força i bueno, per fer més coses, no? Però aquí què volem? Ballar. La volíem ballar tothom.
0: Doncs vinga, a ballem. Doncs arribem al final d'aquest espai mensual amb els podcasters. Avui hem presentat les cançons de l'estiu i també aquest espai serveix de comiat d'aquesta temporada. Això sí, us esperem, David, el proper mes de setembre, a partir del mes de setembre, a partir.
5: A partir del setembre. Nosaltres el dia 7 ja comencem a treballar.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies al Lluís. Fins la propera. Bon estiu.
4: Gràcies, igualment.
0: Gràcies al Felipe, que vagi bé, bones vacances.
6: De nada, a vosotros.
0: Gràcies al José, també, fins la propera.
8: A vosaltres, bones vacances.
0: Gràcies a la Sònia. Sònia, que vagi
9: gràcies
0: molt bé.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Al David Pastor, com a monitor d'aquest grup. Gràcies, David, a tu, per la feinada, per la coordinació. També totes les persones que s'han anat sumant a aquest projecte del Podcasters i que avui no estan aquí, però que han anat passant per aquests micròfons durant tota la temporada, eh?
5: Doncs sí, doncs han passat, no n'hi do, ha estat un any molt, molt intens i molt maco. I bueno, bones vacances i ja a descansar.
0: I gràcies a la Imma, també. Imma.
7: Pues, doncs, per mi és una llàstima, ¿vale? Perquè aquest és l'últim l'últim podcaster que jo gravo, ¿vale? Lo que és en el SRF. I bueno, jo continuaré després en l'altre grup.
0: Amb l'Escolta amb Sant Boi.
7: Sí, en l'Escolta amb Sant Boi, ¿vale? Però volia donar les gràcies, bueno, a tu, Mònica, ¿vale? Perquè
0: a vosaltres
7: que podem gravar i podem emitir tot aquest programa, vale? Gràcies a l'Albert, que sempre està allà tancat
0: en la sala, però treballant, sense ell no podem fer podcasters, eh?
7: Està d'ahí i sempre està tancat allà solet, vale? I a tots els meus companys volia donar-li les gràcies, als que estan i als que no estan avui, vale? Però sobretot volia donar-li les gràcies al David.
5: Gràcies a tu, a vosaltres.
7: El David és el que fa possible, amb tots els medis que té, és increïble la força, perquè a vegades no venim, a vegades no li diem, i ell, en comptes d'estar... bueno, diem que, bueno, que negativament, ell no, ell treu la seva força i nada, positivament termina sempre per tothom, que estigui alegre, etc. No? Llavors li volia donar les gràcies al David. Moltes gràcies per tot això. I bueno, ja ens veurem.
5: Sí, home, tant, estaré en contacte. Jo, mira, molt content sí. per haver treballat amb tu. Content també perquè sé que continuaràs amb l'altre grup d'Escolta'ns amb Boi sí. i estarem en contacte, no perdem el contacte, ja que estic per el que faci falta.
7: Ja, però és un taller molt xulo.
5: Ho sé.
7: Molt interessant i molt xulo. Així que jo vull animar a la gent de l'SRC que demani el taller, vale, el seu referent, per fer-ho, perquè de veritat és xulíssim. La gent sempre té pues, por de que diu, bueno, quan tinc que gravar, la gent pensa que potser hi ha públic aquí a la sala, etc. No? I bueno, com no és així, jo a la gent l'animo a que vingui, a que demani el teu taller.
0: Taller de ràdio?
7: Exacte, que és molt important el nom. I això,
5: no, gràcies,
7: que ha sigut, és un bon professional.
5: Gràcies.
7: Vale? I bueno, ho fa amb tot el seu cor, perquè posa tot el seu cor, vale, en que funcioni.
5: Vinga, Imma, que és un programa d'emocions. No, que al final ploraré.
0: Pues nada, no volem que ningú plori.
5: No, que és molt... És agrair, no cada dia et diuen això i et agrair i escoltar aquestes paraules i a mi m'emociona, no? Però bueno, també dir-li, Laura, estàs escoltant, no? Pues a veure si s'anima, que és que tenim la Laura aquí escoltant, a veure si s'anima i participa també a Sèrie en Antena.
0: Molt bé.
5: I gràcies a vosaltres.
7: I quasi estava avui, perquè l'hem animat i quasi.
0: La propera, tenim a la Laura preparada ja per properes
5: Després de vacances participacions. Ja
0: doncs gràcies a tothom, gràcies a tots i totes els podcasters. Bon estiu, bones vacances, que descanseu moltíssim i ens retrobem a partir del mes de setembre. Que vagi bé. Sí.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Días de Radio. Amb Mònica Santacreu.
0: Doncs l'agost ha arribat. Nosaltres també arribem al final d'aquesta temporada del Dies de Ràdio, aquesta temporada 2025-2026. Ha estat un plaer acompanyar-vos tots aquests matins de dilluns a divendres al Dies de Ràdio, des de l'estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi, des de les 11 i fins a la 1 de la tarda. Moltíssimes gràcies també a la feina del tècnic de so que hem tingut aquests dies, que és el Pau Gil, i al tècnic de so durant tota aquesta temporada, que ha estat l'Albert Vilar. Moltíssimes gràcies per la vostra feina. Gràcies també des de la direcció, la coordinació de Ràdio Sant Boi, a la Laia Vidal pel seu suport i acompanyament també d'aquesta temporada, en la primera part de la temporada, de la coordinació i direcció amb el Josep Pallarès, i a tots els entrevistats i entrevistades i persones que ens han anat acompanyant al llarg d'aquests matins de Dies de Ràdio. El programa torna el proper dilluns, dia 14 de setembre. Bones vacances, bon descans, bon estiu i sempre a la ràdio. Escolteu Ràdio Sant Boi també durant aquest estiu perquè estarem amb vosaltres. Una abraçada molt gran.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mullit alguna vegada, i intentem resoldre. I vi dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa, aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
0: Un segon fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esboranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
3: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
0: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
3: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon, que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
6: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia, no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no mentrestant fem això?
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
3: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
3: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets fets ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
13: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
14: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
13: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
15: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
16: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60 de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
17: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
18: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
19: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
20: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
16: Per Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
19: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària, a meitat de mes, que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
16: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
20: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
21: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
22: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
16: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: Són els titulars aquest divendres. La Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per desborranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
23: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
24: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
23: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I a cara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
26: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
25: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
2: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
5: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
6: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
8: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
9: Un villatge doncs, molt acurat, molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
8: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
10: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
10: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada de pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
25: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
1: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
25: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual estoparà en Lliga.
10: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duel lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles en la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el saló tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Euroliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatal, segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
4: Tenir la prèvia d'Euroliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
7: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
10: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: No és res, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria alguna vegada, i intentem resoldre'ls.

0: tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
1: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
2: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
0: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté, mentrestant, un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
2: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa a aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
2: Un surt fa una estona a Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
0: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
2: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
0: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
2: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
4: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
2: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat. S'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit. I ha fet aquest anunci.
7: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
6: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
7: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
6: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
7: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
6: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
2: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no

0: agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
1: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
2: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
3: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
1: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
4: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
5: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
1: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, que aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
6: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
0: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
7: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
8: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
7: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
6: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
6: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
10: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
6: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
11: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
12: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
13: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans...
14: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
15: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
11: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
6: El dia amb un volum més elevat de desplaçament serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
0: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
16: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
17: Fixar-nos només en un municipi no podem, clar, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment, hi ha aquestes fluctuacions.
16: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
0: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi de Bonanova, un fet que llargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de Trestelles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
18: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
19: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
18: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
6: L'incendi s'ha produït cap a la 1 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
0: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
6: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: En punt 3:15 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafanye.
20: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
21: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
20: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
6: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
0: I molt a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant a DIF al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
3: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
2: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
22: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes. No ens han acceptat res.
2: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
0: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. I comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el parc solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
23: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
24: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
23: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
25: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
26: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també els altres i una qüestió tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
25: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
0: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà. Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
1: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
4: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
1: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
0: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
5: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violonista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Un clàssic al Festival de Torroella, de Torroella de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, cobra avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
7: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:15 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
7: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
8: Ja portem uns quants partits i en canvi que agafen sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
7: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la 6a Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
10: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, circumstància. Identificació amb una cau.
9: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provítola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
7: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana CB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Comencem un nou Sendes, el programa de Ràdio Martorell per la xarxa que cada setmana us apropa propostes per visitar llocs interessants per caminar o per viatjar. 25 minuts de durada i 3 grans blocs. No perdem més temps, comencem avançant-nos als 3 continguts del dia. Vila de Màger, una església i un castell situats en un racó del poble de la Llacuna. Un conjunt més que mil·lenari, avui força silent. En parlarem amb en Dani González, responsable de l'empresa Anoia Patrimoni i encarregat de fer-ne visites guiades. Ell mateix ha titllat Vila de Màger com el castell solitari, però com veurem, el seu passat no va ser així. Amb el Xavi Tió ens desplacem uns quants quilòmetres cap al nord fins a Castellfollit del Boix. La proposta senderista d'aquesta setmana ens fa fer una circular antihorària que mena des d'aquest poble i cap al cim del Cogulló de Cal Torre, inclòs a la llista dels 100 cims de la FEC i un dels millors miradors del Bages. I prepareu-vos per la traca de viatge que expliquem avui en els propers capítols. Les nostres antípodes, Nova Zelanda. Fa ben poc, l'Anna Natura i part de la seva família van fer una ruta de gairebé un mes per les dues principals illes. Avui comença a explicar-ho als Quaderns del Viatger. Aquests són els continguts del programa 562 del Sendes. Nosaltres ens hi submergim des de ja. I esteu convidats. Veniu? Doncs va, que marxem.

0: Castell i església, dos elements arquitectònics molt interconnectats al llarg de la història. És el cas de l'indret que visitem avui, un altre d'aquells llocs mig amagats, emplaçats fora de totes les vies de pas principals. És Viladamàger. El trobem a la Llacuna, poble del sud-oest de la comarca de l'Anoia, a uns 700 metres d'altitud, talaiant la serra del mateix nom i els plans d'en Cosa, i molt a prop del veí Alt Penedès. Hi ha, com dèiem, el petit conjunt que formen castell i església. Unes dependències amb algunes peculiaritats quant a ubicació i funció, i també pel que fa a les característiques arquitectòniques. Però no avancem esdeveniments. Fem-ne primer una visita. I qui ens l'oferirà guiada serà en Dani González, responsable de Anoia Patrimoni, empresa que difon els valors patrimonials i històrics de la conca del riu Anoia. La temporada passada ja va ser al Sendes per parlar-nos de Sant Martí de Tous. Ara hi tornem amb Viladamàger, que el Dani defineix com el castell solitari. Aquest n'és el motiu.
1: Pujar al castell de Viladamàger és una mica frustrant, perquè el que no veurem de cap de les maneres des d'allà és precisament el Penedès. Ens quedarem només amb la plana, amb l'altiplà de la Llacuna i amb unes vistes espectaculars també de la plana d'en Cosa. Però el castell de Viladamàger és una miqueta especial. És el castell solitari, està una mica sol. A diferència d'altres castells de la comarca de l'Anoia, que tots entre ells es comuniquen visualment molt fàcilment, generant una xarxa molt tupida, el castell de Viladamàger gairebé no connecta amb cap altre castell. Només podem albirar el castell de Claramunt i molt difícilment el castell de Montbui, que queda molt allunyat.
0: Doncs comencem parlant del castell, del qual se'n tenen referències documentades l'any 987. A dia d'avui, el més visible que en resta és una part de la Torre Mestra, que era d'estructura troncopiramidal, una mena de piràmide circular més àmplia de base i més estreta a mesura que guanya alçada. Però en Dani ens explica que hi ha força coses més.
1: A part d'aquesta resta, recentment s'han dut a terme excavacions que han posat al descobert unes restes de la primera fortificació, aproximadament del segle X. Queden uns espais molt poc definits, no sabem exactament encara a dia d'avui què era allò, però és un castell, el de Viladamàger, que fins al segle XV està en actiu, i això fa que hi hagi tota una part del recinte llosà perfectament visible. L'accés, amb una portalada en forma de pas cobert molt interessant, i a part que podrien arribar a ser fins i tot les restes d'una construcció tipus palau, però és com a molt una hipòtesi.
0: Dèiem que tenim constància del castell des de l'any 987, però una altra data, el 1079, és cabdal en la història de la construcció. Aquell any, Viladamàger passa a mans del llinatge del Cervelló, un dels més influents i destacats de l'època. En Dani ens posa en context del gran poder que tenien el Cervelló a la Llacuna, a les comarques de l'entorn i fins i tot més enllà de la línia de costa.
1: Uns cervellós que organitzen la baronia de la Llacuna, que no es queda només a la Llacuna, sinó que s'estén per l'Anoia, el Penedès i la Conca de Barberà, com a mínim. Això pel que fa a la baronia de la Llacuna concentrada. Si comencem a mirar altres dominis, veiem que estan repartits una miqueta per tot arreu. I, a més, un llinatge que ens anem trobant, per exemple, a Sardenya, on participen en les guerres d'intento de conquesta. Fins a tres generacions hi van deixar la pell.
0: I al costat del castell, Sant Pere de Màger, església que va ser capella del castell, que és originària del segle XII, però que ha arribat als nostres dies amb una reforma del segle XIV. És, doncs, estil gòtic, i com explica en Dani González, d'un gòtic molt pur, poc modificat per les posteriors corrents artístiques renaixentistes i barroques.
1: És una església que té un origen de capella palatina, és a dir, que neix en funció de que hi ha un castell. No són dos edificis separats, sinó que tot formen part d'un mateix conjunt, per bé que l'església va mantenir-se durant més temps que no pas el castell, i això es nota en les diverses fases constructives que són molt fàcils d'identificar, i tenim romànic i gòtic sobretot, però alguna peça barroca també fan que l'església de Sant Pere de Viladamàger sigui un element que no s'entén sense el castell.
0: Església i castell, castell i església, un conjunt ben instal·lat sobre una cinglera que es mira la Llacuna i l'altiplà d'en Cosa, des del qual es pot veure, afinant la vista, el castell de Caral i, sense afinar-la tant, la inconfusible Montserrat. Avui possiblement ens produeixi una certa sensació de lloc feréstec i abandonat, però en el passat va ser l'epicentre d'un nucli de poblament.
1: El nom de Viladamàger ja és una gran pista important, perquè ens està parlant precisament d'això, de Vila de Màger, la vila d'un personatge del qual no en sabem pràcticament res, més enllà del nom, Màger, que és un nom, sembla ser, d'origen germànic, gòtic, que ens està dient que el nucli del castell de Viladamàger ja era una petita vila, ja era un espai habitat en temps molt antics, probablement ja en època visigòtica.
0: Doncs des de Noia Patrimoni s'ofereixen visites organitzades mensuals per saber més coses d'aquest conjunt. Consulteu les dates de contacte al web www.anoiapatrimoni.cat www.anoiapatrimoni.cat per concretar la visita a aquest interessant indret, aquest conjunt isolat entre pinedes i plans, el Castell Solitari.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al nostre programa Els Sendes. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Avui em sembla que tornem cap a la comarca del Bages i anem a pujar el cogulló de Cal Torra des de Castellfollit del Boix, oi?
2: Això mateix. Fa poc vam fer, quasi sense voler, un petit recull de tres itineraris per la comarca del Bages.
1: Com qui no vol la cosa?
2: Vam pujar al cim del Garrofí des de Vinyó, aquest és un. Vam anar de Santpedor fins al Castell de Callús, una segona, i també ens vam enfilar a Castelltallat des de Claret dels Cavallers. Són tres propostes per la banda nord de Manresa, i avui us proposo una altra excursió pel Bages, però per sota de la capital comarcal. En concret, anirem a pujar al Cogulló de Cal Torra des de Castellfollit del Boix, un petit poble d'uns 450 habitants, entre Igualada i Manresa, a ponent del Bages, just al límit amb l'Anoia. El Cogulló de Cal Torra, que està a la llista dels 100 cims de la FEC, és un dels millors miradors del Bages, i el que farem és una circular en sentit antihorari força ben indicada, que des de Castellfollit del Boix ens durà a pujar al Cogulló de Cal Torra, alçada màxima de l'itinerari. D'allà anar davallant suau per la serra de Can Torra, a passar per les runes de Sant Miquel de Gravalosa, arribar a Santa Cecília, acabar de baixar fins a la riera de Gravalosa, punt més baix de la ruta, on trobarem la resclosa i poc més endavant la bassa de Cal Muntaner, i llavors anirem remuntant quasi imperceptiblement riera amunt fins a fer la darrera pujada, que ens durà de nou a Castellfollit.
1: Bé, hem buscat la definició de cogulló a l'Enciclopèdia Catalana i els descriu com un cim cònic, aïllat o a l'interior d'una serra.
2: Força, força, se diu amb el cas d'avui.
1: Amb el que veurem avui. Que se surt des d'on?
2: Doncs anem a començar a caminar a Castellfollit del Boix, on arribarem des de la carretera que uneix Igualada amb Manresa, i el que fem és, des del final del poble, a l'alçada de l'Ajuntament, agafem una pista ampla que surt cap al nord, planejant, passa per davant de la masia de Can Cristòfol i es posa dins d'una pineda. Anem seguint el que és el camí de Can Vidales, que comença a pujar suau, anem trobant diversos trencalls, però seguim sempre a la pista principal, fins a trobar una gran esplanada amb diverses pistes, on hi ha un pal indicador amb senyals metàl·lics, i aquí el que fem és deixem el camí de Can Vidales i agafem a la dreta per un sender que s'enfila a trobar de seguida una pista secundària. L'agafem amunt, trobem arran de pista una barraca de pedra seca força ben conservada, i al cap de poc, per l'esquerra, ens enfilem per un senderó que, per la solana de Cal Torra, en terreny obert, va guanyant alçada, amb algun punt on haurem de posar les mans a terra, fins a sortir al capdamunt de la serra de Can Torra, en una esplanada pedregosa amb vegetació baixa de mates de ginebró, on coincidim amb una pista que és el camí del Cogulló. Veiem proper ja el cim pròpiament del Cogulló i acabem d'arribar de seguida per anar a treure el cap al final del serrat, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de fusta amb un parallamps, també un gran pal que fa de suport a una bandera i una taula panoràmica, metàl·lica, rodona, commemorativa del Centre Excursionista Comarca de Bages. La vista és impressionant, quasi a 360 graus. Cap a sud tenim Montserrat, veiem el costat que treu el cap al massís del Garraf i més propera la Serra de Rubió, sembrada d'aerogeneradors. Cap a llevant veiem Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. Cap a l'altre cantó, cap a ponent, tenim vista fins a Calaf, amb el Montsec al darrere. I cap a nord, tenim la Serra de Castelltallat, que dèiem abans. Al darrere tenim la Serra de Busa, Rasos de Peguera, la Serra d'en Sig, el Port del Comte, el Pedraforca, amb el Cadí de Toló de Fons, i també la Serra de Picancel, al costat de Berga, i el Catllaràs, amb el Sobrepuny, sobre l'embassament de l'Avells. Veiem també la Serra de Montgrony al darrere i el Puig Sacalm ja cap a la Garrotxa amb el Coll Sacabra, on destaca la Serra de Cabrera. És realment una bona panoràmica. I el que fem és, després, sortim del cim desfent un trosset al camí i agafem cap a ponent per l'ampla pista que segueix el llom de la Serra de Can Torra en lleuger descens. Per terreny obert anem a passar per un menhir i deixem la pista en un petit trencall indicat amb una fita per anar a veure les runes de l'antiga església de Sant Miquel de Gravalosa, de les quals es conserven l'absis de la nau, on encara s'aprecien els arcs de ferradura de l'obra prerromànica del segle IX. El senderó que ens hi ha portat acaba de desembocar al cap de res a l'església de Santa Cecília de Gravalosa, sencera aquesta, del segle XVII, amb un campanar d'espadanya amb dues campanes i també amb un petit cementiri al costat, situat tot al final del serrat d'aquest de Can Torra que hem anat resseguint. De Santa Cecília el que fem és girem a sud i comencem a baixar cap a la riera de Gravalosa per pista fins a trobar unes vinyes de picapoll, que és una varietat de raïm, del celler del Pubill. És una gran masia que tenim davant a l'altre cantó de la riera. Ja a la riera el que fem és de pla, anem a passar per la resclosa, un petit embassament a la riera envoltat de joncs, i continuem, ara per pista asfaltada, riera amunt, fins a la bassa de Cal Muntaner, una bassa força grossa, i ens posem en una petita vall tancada per entre una pineda fosca i humida, resseguint ara el torrent de Cal Pere Aguilar, que ens mena a passar per una altra bassa moderna, on la vall s'obre, i anem entre horts i vinyes a traspassar el torrentet i enfilar-nos a buscar una pista que en una darrera pujada ens du a sortir a Can Cristòfol, la masia per on havíem passat a l'anada, i de seguida acabem d'entrar a Castellfollit del Boix, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després de la descripció, doncs arriba el moment de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància d'aquesta ruta.
2: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 315 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Re de destacable. Temps.
2: Posem-hi unes 4 horetes per fer-ho xino-xano i poder contemplar les vistes des del cim i de tots els llocs interessants per on passarem.
1: Poca distància, poc desnivell, grau de dificultat de l'1 al 5, m'imagino que serà baix.
2: No hi posaria més que un 1 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: I trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Castellfollit del Boix, Cogulló de Cal Torra, Cent Cims, Santa Cecília de Gravalosa, d'un usuari força actiu que es diu Mr. Terry.
1: Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Anna Tura i us vull parlar del meu viatge a Nova Zelanda. En diversos capítols us explicaré els racons més interessants que vam descobrir en aquest país oceànic.
1: Nova Zelanda, Aotearoa, com es coneix en llengua maori. Les nostres antípodes, petit país situat a l'oceà Pacífic a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Poblada per uns 5 milions de persones i composada bàsicament per dues grans illes, la nord, Te Ika a Maui, que vol dir el peix de Maui, més volcànica, i la del sud, Te Waipoumanu, que significa les aigües de pedra verda, i que és plena d'altes muntanyes que constitueixen els Alps del Sud i molts fiords. Avui, primer capítol del viatge, el viatge de l'Anna, que comença a l'illa nord des de l'arribada a Auckland, la península de Coromandel, el paratge de Rotorua i les portes del Gran Parc Nacional de Tongariro.

Ara us comentaré les característiques bàsiques del meu viatge. Les dates van a ser de l'11 de novembre fins al 8 de desembre. Va ser per compte propi, el vaig organitzar jo i vaig anar amb dues persones més. Allà van fer servir de transport un cotxe de lloguer i bàsicament vam anar a veure natura, fer rutes de senderisme i també una mica de turisme. Vam arribar a Auckland un dia 12 de novembre al vespre. L'endemà al dematí vam llogar el cotxe i vam començar el nostre periple per al país de Nova Zelanda. Vam començar a la illa nord, no vam visitar Auckland, sinó que vam anar a la costa oest. Després vam anar cap a la península de Coromandel i de Coromandel cap a Rotorua, la zona del Parc Nacional de Tongariro i el Parc Nacional de Taranaki. Després de Taranaki cap a la capital Wellington, on vam agafar un ferri i vam anar cap a la illa Surt. Vam arribar a la zona del Double Tasman, que també el vam visitar. Vam anar baixant per tota la costa oest de Nova Zelanda fins a la zona de les glaceres. Després vam anar cap a la capital de les aventures, a Queenstown, de Queenstown cap al sud de la illa, i després vam anar cap a la zona del Mont Cook per acabar el nostre viatge a Christchurch, d'on vam agafar un vol un altre cop a Auckland i d'Auckland un altre cop cap a Barcelona. En un viatge a Nova Zelanda, primerament i més important és gaudir de la natura. Allà podem veure volcans, glaceres, llacs, boscos, platges. Hi ha molta, molta bellesa natural. També vam veure moltes cascades, molta flora i molta fauna. Hi ha molts animals que també alguns són endèmics del país. El que no podem buscar en un viatge a Nova Zelanda són ciutats, vida nocturna, museus, que d'això en trobarem poc. Vam arribar en vol a Auckland i d'Auckland vam passar el primer dia a la costa oest. Vam anar a la platja de Pia, vam fer una ruta de senderisme que es deia Mercer Bay Loop, que tenia vistes molt boniques, i a la zona aquesta hi havia les cascades Kare Kare Falls. Vam sortir d'Auckland i vam agafar una carretera que passava per unes cascades, les Waiau Falls, i un bosc de caurís, que és un arbre endèmic de Nova Zelanda que està en perill d'extinció i que està molt protegit. I d'aquí ja vam anar cap a la península de Coromandel, on vam anar a visitar l'accident geogràfic més important, que és Catedral Cove. S'hi pot anar amb vaixell des d'algun dels pobles, o hi pots anar a peu des del poble de Hahei. Nosaltres hi vam anar a peu a veure una mica la posta de sol. Doncs Catedral Cove és com una roca foradada molt grossa, per això es diu catedral, i que dona a una platja, també vens d'una platja, i hi ha una pedra al mig, que aquí ja és Oceà Pacífic, que estàs ja a l'Oceà Pacífic, Catedral Cove. La costa és de Nova Zelanda. De Coromandel vam agafar carretera i vam parar a les cascades d'Oaroa Falls i després també vam parar al Mont Manganui i abans d'arribar a Rotorua vam parar en un lloc que és Te Waihou Blue Springs, que és un manantial d'aigua molt pura i transparent amb un paisatge que l'envolta molt i molt bonic. És un riu i un manantial que n'hi ha diversos a Nova Zelanda i aquest és un dels més importants. Sí. Perquè una de les característiques de Nova Zelanda és que té una aigua molt pura i molt neta. La carretera que vam baixar, que vam anar de Coromandel cap a Rotorua, era carretera de costa i era una carretera més aviat local o comarcal, no hi ha cap carretera principal. A Nova Zelanda grans autopistes no hi ha. Sempre quan mires el Google Maps tardes més del que diu el Google Maps, perquè primera vas més a poc i segona que també pares molt a fer fotos, perquè a les carreteres hi ha llocs que ja te posa mirador, bueno, el lookout, no?, que són miradors,
i que normalment són llocs bonics que veus vistes. Aquí Rotorua és la zona més volcànica de Nova Zelanda. Està a l'illa nord i és una zona que hi ha molta activitat volcànica. La zona que es visita més és la zona de Waiotapu, que hi ha fumaroles, cràters i molta activitat volcànica. Me recordava una mica Islàndia. I després aquí també vam visitar Rotorua, una vall que es diu Waimangu Valley, que és una de les zones més calentes del planeta, que també hi ha llacs de colors, de blaus, de verds, de marrons, i hi ha molta, molta escalfor. Fas una ruta de senderisme i després tornes amb un autobús. A Rotorua hi ha un bosc de sequoies molt i molt gran i bonic, que és el Redwoods, que allà també hi ha com passarel·les per caminar amb els arbres i és molt bonic de visitar. Es pot visitar de dia i de nit, perquè de nit també els il·luminen i es visita. De Rotorua vam anar cap a Waimarino, que és on hi ha el Parc Nacional de Tongariro. Pel camí vam parar a una zona volcànica que era Craters of the Moon, es diu, que també és una zona molt calenta, que hi ha fumaroles per visitar. Després d'aquesta zona tan calenta, també vam visitar les Huka Falls, que és unes cascades i un riu, però supercapdalós i amb un color d'aquests tan blau turquesa. Ho pots visitar a peu o, si no, també hi ha vaixells que te fan la visita a les cascades. Abans d'arribar al Lake Taupo, hi ha Aratiatia Rapids, que hi ha una presa i un riu amb uns ràpids. Però, degut a que hi ha la presa, baixa poca aigua pels ràpids. Però, tres cops al dia, sona una sirena, obren les comportes d'aquesta presa i deixen baixar l'aigua, i així es veus una mica com són o com eren els ràpids, i veus la borsa i el capdolós que pot ser aquell riu. I va ben anar-hi sabent les hores que obren, i així es veus com baixa l'aigua.

doncs ho hem hagut de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. Salutacions de l'Andreu Ortega i del Jordi Acosta des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de qui us parla des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Tornem molt aviat i ja sabeu, recupereu aquest i anteriors capítols del nostre programa al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i al subapartat del programa Sendes. Fins la setmana vinent. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Sendes. Coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
4: Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa, encetem els 25 minuts setmanals més senderistes, més excursionistes i més viatgers que pugueu trobar en un únic programa. En diem sendes, el plural d'una paraula poc habitual per designar camí, corriol o petit traç al mapa. Com poc habitual són les nostres propostes. Les tres d'avui són aquestes que presentem ara mateix en el nostre sumari. Dir que el Penedès és terra de cava no és pas descobrir la sopa d'all. El que potser sí que us sorprèn és el lloc on els documents antics situen el primer cava fet a Catalunya. I atenció, perquè és a Terrassa. La Sílvia Comelles, de l'empresa turística Tres Turons, ens fa 5 cèntims d'una ruta guiada als indrets on hi va haver vinyes, cellers i el primer productor, Pau Galí. El Xavi Tió proposa una

0: Primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català. Aquest enunciat bé podria ser el títol i el subtítol d'una novel·la, però és el nom d'una ruta guiada que condueixen els companys de l'empresa de guiatges Tres Turons. Un itinerari que palesa que sí, que molt abans del ciment, blocs de pisos i fàbriques, a Terrassa hi havia vinya. I com diu l'anunciat, no només això, sinó que va ser la primera localitat catalana on és documentada l'elaboració de vins escumosos, allò que des del segle XX coneixem com a cava. Sorpresos d'aquesta revelació? Doncs la guia, educadora, administradora i gestora de Tres Turons, la Sílvia Comelles, ens demostra que amb aquesta afirmació no ens hem begut l'enteniment.
1: Totes les proves indiquen que va ser aquí Terrassa. De fet, ve d'un estudi que es va fer a l'Arxiu Històric de Terrassa. En Joan Soler, el Pep Figa i la Sol Roig van investigar aquest tema perquè es van trobar amb una documentació insòlita. I és un document que parlava del que el 1850 en Pau Galí Galí d'aquí de Terrassa havia guanyat un premi per un escumós. Això era el 1850, i els escumosos aquí a Catalunya no es van començar a fer fins al 1870, a la zona del Penedès. Però resulta que 20 anys abans, un terrassenc, amb molta vocació d'experimentació i de provar coses noves, va voler fer un escumós, li va sortir bé i fins i tot li van donar un premi. El que passa que després no va continuar.
0: Al voltant de la història de Pau Galí, el terrassenc precursor dels escumosos, Tres Turons condueix un itinerari guiat que ens porta als llocs dels fets, on es va arribar a produir cava vallesà. És una de les 5 propostes del Rutatast, un projecte de rutes gastronòmiques agarenques impulsada pel Gremi d'Hostaleria de la Ciutat, Terrassa Turisme, Museu de Terrassa, els cuiners del Teca Vins i Tres Turons. 5 rutes que, partint de la història, expliquen territori, identitat i gastronomia.
1: Hi ha 1.000 narracions, no?, vinculades amb el que hem menjat, i de moment en tenim 5 de preparades i les anem programant al llarg de l'any. I parlem d'això, parlem de patrimoni, parlem de què hem menjat i com ho hem produït, i evidentment tastem, fem experimentació gastronòmica, recuperant receptes antigues o plats antics, i fem un maridatge de tot, que és molt xulo. I havíem posat això a Ruta Tast perquè junta les dues coses. Fem una ruta, caminem, veiem patrimoni, visitem coses i fem un tast.
0: Doncs caminar, conèixer, tastar, què pot sortir malament de tot plegat? La ruta guiada, el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català, apropa el visitant a diversos escenaris. Aquest és el primer.
1: I el que fem és començar fora de l'antiga vila de Terrassa. Avui seria un barri de Terrassa, que és Can Boada. En aquest barri hi ha dues masies, i una concretament, que és una masia del segle XIII, en la que s'hi feia vi. I, curiosament, aquesta masia, que és la més antiga que es conserva a Terrassa, també va ser la masia on Pau Galí va cultivar el seu raïm, el que va fer el primer escumós. Vull dir que ens lliga molt bé tota aquesta història del Pau Galí, el fet que es conserven les masies, avui s'estan restaurant.
0: Doncs bé, unes masies que ara es recuperen i que la Sílvia Comelles confia que molt aviat es puguin visitar també per dins. De moment, mirem cap al costat.
1: Que, a més, al costat hi ha una ermita modernista que s'acaba de restaurar i, per tant, es pot visitar, que és l'ermita de la masia. Comencem aquí l'ermita i aquí sí que podem parlar de paisatge, perquè el paisatge es conserva i es parla d'aquesta memòria que tenen els espais, no? El paisatge es conserva, ara hi ha pisos, hi ha la riera, però ja la fesonomia del paisatge es conserva i, per tant, ens podem imaginar fàcilment com era aquest espai fa 150 anys enrere.
0: Deixem el barri de Can Boada i ens dirigim cap al centre històric. Abans, travessem places amb testimonis del passat agrícola, oliveres i altres arbres fruiters, avui integrats dins de parcs urbans que no fa pas gaires dècades feien bo allò de tot això van ser camps. I per fi arribem al rovell de l'ou de la ciutat. Sílvia Comelles.
1: Perquè el nostre objectiu és arribar al Raval de Montserrat. I anem a l'Ajuntament. I el que avui és l'Ajuntament, doncs si tiréssim enrere i anéssim a l'època en què va viure Pau Galí, aquest productor del primer cava, allà hi havia la seva casa. La seva casa és on avui s'aixeca l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, parlem de la casa Galí, el fantàstic celler que tenia i de l'espai on es va produir aquest... Evidentment, ens ajuda en tota la documentació gràfica que tenim. Tenim fotografies de la casa, i per tant, la visita s'acompanya. Estem al lloc dels fets, però com que el lloc dels fets s'ha transformat, doncs hi ha tot aquest suport documental que ens ajuda.
0: El que sí que perdura ben a prop és la casa Torrella, que conserva soterranis amb un celler que ens posa en context de com eren moltes cases, tant de l'antiga Terrassa com també de l'antic Sabadell, i un forn de pa de principis del segle XIX. Continuem cap a la penúltima aturada.
1: I ens n'anem a la fantàstica Casa Alegre de Sagrera, que és un casal burgès d'època modernista. De fet, és de final del modernisme del 1912. Es va restaurar i molta

0: decoració que hi ha fa referència a la vinya, que sovint no ens hi fixem, i els de Terrassa i els de Sabadell parlem de la industrialització, de vegades sense recordar que si es va poder fer aquest salt a la mecanització i a l'aposta per la nova energia del vapor, va ser perquè aquestes famílies que van fer el salt a la industrialització eren productores de vi. I, per tant, el vi i la producció de vi i aiguardent és el que va permetre capitalitzar la industrialització. Els primers vapors que hi ha tant a Terrassa com a Sabadell els aixequen famílies que són terratinents i que, per tant, fan vi. I això no se n'obliden. I, per tant, les decoracions, hi ha aquest record a la vinya, al vi...
1: I a Can Alegre, després de gaudir de relleus, pintures i objectes decoratius que fan al·legoria a la vinya i al vi, seiem al voltant d'una taula. Toca regar-ho tot.
0: Acabem fantàsticament, ens n'anem a una taverna, a la taverna dels amics del Tecavins, en Cesc Castellet, que és una persona que coneix molt el món del vi. Fem un tast d'escumosos del territori i ens explica tot el tema relacionat amb l'enologia. La producció d'aquests vins, com era llavors, com és ara, la varietat, perquè Terrassa tenia una varietat, que era el terrassenc, que era una varietat de vinya que existia ja des del segle XV. Que hi hagi una varietat de vinya en un territori ja ens parla de la superespecialització que hi havia en aquest territori, d'això que en molts moments va ser un monocultiu. El 70% de la producció, en alguns moments del segle XVIII i XIX, estava dedicat a la vinya. I en Cesc ens explica tot això i és quan podem fer un tast d'escumosos i descobrir a través del gust tota aquesta història que hem anat explicant i desgranant.
1: De fet, matisa la Sílvia que Terrassa i el Vallès no van tenir un, sinó dues varietats de raïm, el terrassenc, que ja hem comentat, i també el trapat, una varietat de vi blanc. La fil·loxera va apartar tots dos de la producció, però no estava tot perdut.
0: El terrassenc justament s'està recuperant. Hi ha un projecte que ja fa uns anys que va engegar. Es va fer una crida perquè la població pogués participar-hi i se n'han pogut recuperar algunes mostres de cep antic i s'ha tornat a plantar i ara hi ha dues finques en què es planta, Sant Font de Gallà i també la finca de Mossèn Oms. Ja s'ha fet una primera barema i aviat estem pendents de que aviat puguem provar el terrassenc, que era un vi negre, molt semblant al Negrelló, i que era una varietat autòctona que es cultivava tot el Vallès, que malauradament a partir dels anys 60 es va deixar de cultivar. Però sembla que estem a punt de recuperar-lo.
1: I que ben aviat podria ser perfectament la cirereta d'aquesta ruta guiada. Però el Rutatast inclou quatre rutes més, com hem dit. Una és dedicada a les antigues pastisseries de la ciutat, als dolços i a les xocolates, molt apreciades a Terrassa. Una altra, titulada La set de Terrassa que menjar en passa del Dàcar a la botifarra de músic, parla del Dàcar, paraula agarenca que designa un postre de postguerra, un pa de pessic cobert d'encenalls de xocolata. També hi ha una visita guiada que parla de la història gastronòmica de Terrassa des de temps del Paleolític i fins l'era industrial, de la que n'és llegat la Terregada, nom que designa les restes del carbó esmicolat que quedava en un cova i que, en el cas de Terrassa, també es refereix a un plat obrer propi. La Sílvia Comelles explica què és això de la Terregada.
0: I la Terregada també era un plat que menjaven els obrers. Els obrers només menjaven menuts de la carn. La classe burgesa es quedava al tall gros i es feien un plat molt energètic que estava fet a base de menuts tallats i barrejats amb sang, es coïen amb sang i aquella massa negrosa que alimentava moltíssim, tenia molt greix i això era la terragana, perquè semblava justament la barreja de carbó i era un plat típicament terrassenc. I és el que els obrers portaven a la fàbrica amb la taifa, que de taifa també és una paraula que diem aquí a Terrassa. No diem carbanyola, sinó que diem taifa.
1: Terregada, un plat de vísceres que els xarcuters de la ciutat estan recuperant, això sí, en versions més suavitzades, amb botifarres. I finalment una cinquena ruta guiada referida a les fondes d'Antes, els menús cantats de les fondes de Sisos, que es refereix als enginyosos menús pels obrers que se servien en aquestes fondes i tavernes, de les que encara a dia d'avui se'n conserva alguna. Si voleu viure alguna de les 5 experiències tant en dates programades com concertades per grups, dirigiu-vos a entrapolis.com o al web tresturons.cat, 3 amb número. Una empresa amb força anys de vida que aglutina arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, guies i educadors patrimonials que expliquen Terrassa, Sabadell, el Vallès Occidental en general i Sant Llorenç del Munt i que s'afanyen per fer bo allò que deia Pere IV. En Materra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
2: Sendes.
1: Arriba el temps de senderisme aquí al Sendes i ja saben que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: El nostre expert en caminades. Xavi, avui recuperem les terres del sud, eh?
2: Això mateix. Si l'altre dia vam recuperar les terres tarragonines, avui recuperarem els ports de Beseit. Ens n'anem cap a la part central dels ports, per la zona interior d'Horta de Sant Joan, i us proposo anar a pujar un parell de cims que ens oferiran una bona panoràmica de la zona nord del port en un itinerari per paratges solitaris i abruptes que ressegueix magnífiques pinedes, on veurem diversos exemplars monumentals, en fort contrast amb la part central de l'excursió que passa per l'altiplà de Terranyes, totalment descobert de bosc. Farem un recorregut en sentit horari que ens pujarà a la Punta Blanca, resseguirem per dalt la cinglera de la Serralla amb el Saltador de Franquet, traspassarem el gran altiplà del Terranyes amb el seu refugi, anirem a treure el cap a la Miranda de Terranyes i després ens entaforarem els Clots per remuntar de nou fins al Coll de l'Areta, des d'on baixarem a recuperar el cotxe al Coll de Miralles.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
2: Anem a començar a caminar al Coll de Miralles. Venim des d'Horta de Sant Joan i podem arribar per una pista que des de l'àrea recreativa de la Franqueta s'enfila fins al Coll de Montfort i en 4 quilòmetres i mig de molt bona pista arribem al Coll de Miralles i pel camí, a més, podem admirar l'auró de Josepó, indicat, que és un exemplar declarat arbre monumental, i la fulla de l'auró, a més, és l'emblema del Parc Natural dels Ports. Bé, comencem a caminar, desfent 200 metres la pista per on hem pujat amb el cotxe, i agafem a la dreta la pista del Gravolà, una pista secundària que comença a pujar per dins d'una espessa pineda i que es posa al barranc de l'Escaleta Vella. Quan s'acaba la pista, continuem pel torrent per un senderó fitat que ens mena a la Font del Gravolà i a la Font del Xaco. Petites surgències mig embardissades, on els senglars i els cabirols fan de les seves sense que ningú els molesti. Si fins aquí havíem anat relativament planers i cap a llevant, ara traspassem el torrent, ens posem a nord i enfilem fort per un sender ample que continua fitat fins a sortir quasi al capdamunt d'un petit collet on trobem el Pic Amat. Declarat arbre monumental, és un enorme pi negral i el nom li ve de les dues soques que li arrenquen quasi des de mateix terra, com si fossin dues cames, doncs el Pic Amat. Acabem de guanyar la Carena, és el termenal entre Arnes i Horta de Sant Joan, just entre la Punta de Sallent i la Punta Blanca. Aquí girem de nou a llevant i, sense camins massa definit, anem a pujar per una petita canal on haurem de posar les mans a terra fins a assolir el cimet planer de la Punta Blanca. És obert als quatre vents i on tenim vistes cap a nord, cap a les roques de Benet i els Monts Sagres. Veiem també Horta de Sant Joan i la muntanya de Santa Bàrbara al costat. Més propers veiem les grans moles de conglomerat de la Ballestera i de la Falconera. Cap a ponent veiem la inconfusible silueta del cim del Penyacalera i també la Moleta del Molló. Cap a sud tenim tot l'altiplà de Terranyes, on anirem després, i veiem per darrere el cim del Caro, rere els propers cingles de la Vall d'Uixó. I a tocar tenim tota la cinglera de la Serralla, penjada vertical sobre l'ombria del Gravolà, a la capçalera del barranc de l'Escaleta Vella, per on hem pujat. Sortim del cim i trobem de seguida un altre exemplar d'arbre monumental, és el pi de tres cames.
1: Que no de les tres branques, eh?
2: No, però com si ho fos, perquè és, tot i que és també un pi negral, doncs és això, tres branques, en realitat, no? D'aquí ens posem de seguida sobre les parets de la Serralla, que resseguim vora el cingle, passem pel Saltador de Franquet, és el punt de màxima verticalitat, i sortim a la sendera ben fressada que puja des de la Vall d'Uixó. Deixem el ramal que s'adreça als masos de Baio i de Paulino i anem a l'esquerra enfilant-nos suau cap a sud fins a l'altiplà de Terranyes, una gran planúria en forma de mitja lluna que contrasta amb les valls i cingles que l'envolten. Sortim del bosc i aviat veiem el refugi de Terranyes, és el Mas del Torrero, és un refugi lliure i ben condicionat, amb una gran cisterna coberta al davant i un abeurador per al bestiar. Li podem anar a donar un cop d'ull i continuem per pista un petit tros fins a deixar-la i posar-nos a sud-oest per anar a entrar de nou al bosc, entre marges abandonats fins al cap de poca estona anar a treure el cap a la Miranda de Terranyes. És el sostre de l'itinerari, completament penjada sobre l'espectacular gorja del barranc de la Paridora, a la capçalera del riu Algàs, amb les moletes de Venanci, la mola de Lino i la mola de la Paridora al darrere. I, contemplat l'espectacle, girem a nord-est i per un llom anem a buscar un sender que deixem de seguida per enclotar-nos cap al Coll dels Bots primer i d'allà davallar encara més fort fins al fons del barranc. Són los Clots, és la confluència de diversos petits barrancs. D'aquí comencem a remuntar un sender fitat que ens condueix per terreny obert a sortir al Coll de l'Areta, on retrobem la pista que ve del Mas del Torrero, i del coll davallem per una revirada sendera entremig d'una preciosa pineda per l'ombria de l'escala, passant pel costat de dos altres magnífics exemplars de pi negral, declarats també arbres monumentals. Són l'opi remot i l'opi poll. I poc més avall arribem al Coll de Miralles, on tenim el cotxe.
1: Doncs, com sempre, després de fer la descripció de la ruta, arriba el moment de la corresponent fitxa tècnica que ens fa el Xavi Tió. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: Doncs, pràcticament 9 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 600 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes, xinoxano, per poder contemplar les magnífiques vistes.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi un 2 sobre 5 per algun tram de pendent fort.
1: Referències a internet.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Un tom per Terranyes, d'un usuari que ja ens és de la família, que es diu Toni Planes.
1: Algun dia l'entrevistarem, l'hem de portar al programa, el Toni Planes, perquè ens serveix de molta inspiració. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i república.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, som en Jordi Gastó i us volia parlar dels 10 llocs imprescindibles de la ciutat de Kanazawa, al Japó.
1: Japó, un país fascinant que molts europeus descobreixen i que hi tornen. Alguns potser fan turisme urbà exclusivament a la seva populosa capital, Tòquio, o bé inclouen Osaka o Kyoto i les històriques Hiroshima i Nagasaki. Avui el Jordi Gastó ens parla d'una ciutat petita que el va deixar impactat durant el seu viatge al País del Sol Naixent, Kanazawa. I avui ens el descriu en els seus 10 indrets més destacats, els quaderns del viatger.
4: Kanazawa és una ciutat de 450.000 habitants situada a la regió de Hokuriku, prop dels Alps japonesos. Des de l'arribada del Shinkansen, o tren bala, està a només 2 hores i mitja de Tòquio, amb la qual cosa és relativament fàcil anar-la a visitar. Se la considera la rival de Kyoto al parlar de les joies històriques del Japó interior. Si hi aneu, no us podeu pas perdre... 1. Jardí Kenrokuen, jardí del període Edo, un dels més importants del Japó. El seu nom ve dels 6 atributs de la perfecció que es consideren en aquell país: aïllament, amplitud, artificialitat, antiguitat, aigua abundant i grans vistes. Està considerat un dels 3 més macos del Japó. 2. Mercat Omicho. És un laberint de peixateries i restaurants que bull d'activitat. Molt espectacular. I el consell que us dono és el que jo vaig fer aquí i a tot el Japó. Entreu a menjar en un lloc que no hi hagi cap occidental. Sempre us sorprendrà i sempre serà millor i us tractaran, evidentment, molt bé, com sempre passa en aquest país. 3. Castell de Kanazawa. És un colossal complex del 1600 aproximadament. Un incendi el va arrasar 2 segles i mig més tard. Això acostuma a passar molt al Japó, però es va reconstruir amb força precisió. És espectacular, va ser residència de diversos clans japonesos i algun mur dels exteriors encara es mantenen originals. 4. El Museu d'Art Contemporani del segle XXI és un museu diferent. Per dins, evidentment, trobareu exposicions d'artistes japonesos i inclús de molts llocs del món, d'artistes de molts llocs del món, però sobretot el que destaca és la seva forma peculiar, com un cilindre de vidre amb unes sales que formen una espècie de caixes de colors És molt, molt, molt espectacular vist des de fora, també. 5. Higashi Shayagai. És el barri de les tateries, el barri també del plaer, li deien, plaentes com el de les geixes, que encara poden ser visibles, encara que costi de veure-les, i sobretot no se les ha de mirar a la cara ni fer-los fotografies, però com passa en alguna zona de Kyoto, encara n'hi ha. La zona està molt ben mantinguda, molt ben cuidada, els carrers, com acostuma a passar al país, són molt nets i l'atmosfera és sensacional, tant de dia com de nit. És un retorn al passat amb tota la regla. 6. S'ho recomano a les botigues per comprar la fulla d'or. La fulla d'or és l'emblema d'aquesta ciutat i és obra d'artesans que són capaços de deixar l'or en unes fulles minúscules, gairebé transparents, superfines. Són l'orgull de la ciutat i podeu trobar joies en articles de qualitat, no deixalles d'aquestes típiques dels turistes, sinó articles de qualitat a preus molt bons. I és a nivell d'orfebreria i a nivell d'altres coses més grans, però verdaderament, sobretot joies i petites joies i petits detalls estan fets amb molt d'art, molt d'art. 7. L'estació de tren. Les estacions de tren al Japó són un món, perquè per dins són ciutats amb restauració, amb botigues, amb tots els serveis, però aquesta destaca, a part de per la seva modernitat, sinó també perquè per fora hi ha una estàtua de disseny futurista i espectacular, espectacular, és la sortida, diguem, cap a la ciutat, que és una barreja de diverses peculiaritats del país, començant pels temples. 8. Nagamachi. És el barri dels samurais que històricament, ja sabeu, que han tingut molta importància en el Japó. S'hi van traslladar tots després d'alguns incendis com el del castell, es van traslladar tots a aquesta zona i manté amb cases molt espectaculars, evidentment amb l'estil clàssic del Japó, molts jardins, aigua i una sensació de pau molt gran. És un barri també molt, molt interessant de veure. 9. Teramachi, és la zona dels temples budistes. Temples al Japó, ens pensem que n'hi ha pocs, potser quan no hi hem anat, però quan arribem veiem que cada cantonada, entre cometes, hi ha un temple, fins i tot a les grans ciutats. Aquí en aquesta hi ha més de 70 temples en 2 quilòmetres quadrats, us podeu imaginar, i són temples potser més modestos que els de grans ciutats, com poden ser Kyoto, Osaka, Tòquio, però al mateix temps són potser més entranyables i donen una sensació de pau, com us podeu imaginar, molt gran. Jo sempre recomano els temples també, no són per la nit, veure'ls molt per la tarda, o sigui, quan marxa la llum, o per la nit directament. Al Japó, precisament, no hi ha cap problema de seguretat, pots anar a les 3 del matí per tot arreu, fins i tot a les grans ciutats, i allò és així, la lluminositat i la pau i el misticisme que dona, la veritat és que és espectacular. I 10, ja per acabar, sortint una miqueta, una hora amb autobús més o menys, de Kanazawa, hi ha pobles com Shirakawa-go, a la zona del Kokoyama, que es consideren dels més bonics del Japó. Són patrimoni mundial de la UNESCO i és una zona ja bastant muntanyosa, amb granges, cases de teulades de palla i una sensació de tornar directament a la mitjana, però a nivell de pobles, a nivell de localitats també molt petites. Alguna una mica més turística que altres, hi ha diverses, altres no tant, i verdaderament és espectacular el paisatge que es veu allà.
1: I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa, que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant d'una ruta en femení, dita Cosint el Sol, que ens permet descobrir història i patrimoni a Tarroja de Segarra. Segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda a les 4.

0: nombre de persones mortes per la crisi migratòria a Ceuta puja a 43. 25.000 migrants dels 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a la ciutat autònoma ja han tornat al Marroc, segons dades del Ministeri de l'Interior. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva. Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquestes persones migrants com a resposta a la situació que es viu a Ceuta. Això ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre que països governats per la ultradreta van més enllà. Finlàndia, per exemple, se suma a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui a Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, reforça les seves fronteres. Hamas accepta desarmar-se a la franja de Gaza, un pacte anunciat per Donald Trump, que forma part de la fràgil treva en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, tot i les previsions de pluja que tenim de cara a aquest cap de setmana. Bombers que també treballen i molt amb l'objectiu de deixar estabilitzat el foc que crema encara a la vall d'Uixó. Avui mateix volen intentar que sigui així. La majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar a casa seva, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani que vinculen a una petita cavitat, i això allargarà els treballs de consolidació. L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar parar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, els municipis que fan frontera noten augments notables d'escombraries als seus contenidors. Valdomar, a la Noguera, acollirà demà l'estrena de Teva Meva. És un nou format que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre els artistes. La proposta s'estrena amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans, el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari per construir un relat compartit.
1: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ha d'abandonar avui aquest mateix estaix per reposar rumb a l'Àjax. Això el mateix dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 8:45 i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà la final masculina de solo tècnic.
0: Sol i calor encara, amb alguns núvols escampats pel nord, a l'oest i al sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i cap als ports o la Terra Alta amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes avui entre 35 i 40 graus a les comarques interiors, de 30 a 33 al litoral. 3CAT Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
3: Molt bona tarda, amics. Avui estem al Joan, aquí, davant meu. Hola.
4: Hola, bona tarda, amics. Què tal? Hola,
3: Joan, com estàs tu?
4: Hi ha una, bé,
3: hi ha, hi ha, tinc un treball aquí que diu que l'humor ens salva.
4: També hi és el Mario amb
3: sí,
4: nosaltres.
3: Sí, ja l'anomenaré, no?
4: Ah, vale.
3: I diu, i la bellesa ens guia. Hola, Mario, què tal?
5: Hola, què tal? Dic que igual em presenta a final de programa.
3: Ah, això no és res, ara fot el canviar d'aquí, que... No, que va, estic encantat, d'estar junt amb vosaltres, i tant. Avui ho dèiem, que ens falta la Eli, ens falta el Jordi, però que no tingueu por, que el Joan després, abans no acabi el programa, us dirà el dia i l'hora i bueno... I el mes, no?
4: El mes també, el més important el mes.
3: El mes també, perquè ara estarem un mes...
4: Vacances,
3: Llegirem coses com aquesta, per exemple. Què t'ha semblat això de l'humor ens salva i la bellesa ens guia?
4: I estic molt d'acord amb l'humor, perquè sense humor no es pot viure. No pots... A mi sóc una persona que m'agrada fer riure la gent, no em demino del que dic, i treure un somriure és molt més difícil que fer plorar. Però el problema és molt fàcil.
3: Sí?
4: Sí, tu vas a una persona, li fas plorar, li fas mal, i és molt fàcil fer mal. Però fer riure, fer que aquesta persona estigui contenta, és molt més difícil.
3: Bueno, perquè has de plorar i has de fer mal a alguna persona, tu, no?
4: O mal, qual que sigui, perquè vull dir, fer plorar, parlar una paraula grossa, un fet que li faci mal, que tu sàpigues que li faci mal, la intenció és molt important, l'intenció de fer riure o de fer plorar.
3: Vale. Bueno, llavors l'humor ens salva, això sí, està clar, sempre. Ja, tal com
4: i
3: ho dius.
4: I fins i tot l'humor de fotre-se'n, no? Vull dir,
3: no puc tolerar.
4: Una mica, sí, no em fotre sempre, vull dir, una mica d'ironia, no? Una mica d'ironia. Dir una cosa a una persona que no saps què li dius, però riu de la cosa que dius i fins i tot t'estàs ficant amb ell, m'entens? Mm. Perquè ja hem dit que Quevedo, Francisco Quevedo, va veure que la reina cuixejava, no? De la coixa, no? I va posar una rosa i una altra rosa i diu, entre rosa i rosa usted es coja. I a la reina li va dir a la cara que era coja. És molt interessant aquesta ironia, aquesta cosa de saber no ferir però no riure, és una mica de la vida.
5: Clar, jo penso que la gent que és de vegades conflictiva o que té molt d'ego i tal, en lloc d'afrontar-te i posar-se al seu nivell, quan li dius les coses amb una mica d'humor es desmunten, els costa més de que entrin a matar. Penso, ja.
3: Un cert sentit de l'humor vols dir que frena la intenció de mostrar una superioritat.
5: Sí, si no entres amb la violència, no?
3: Clar.
5: Els dos?
3: No, la violència ja és un altre nivell, oi? Ja,
5: clar.
3: Llavors sí que ja és el que diu ell, vull dir, llavors més aviat fa mal, no? Sí, sí.
4: Llavors que la violència m'agrada més la indiferència. És a dir, tant se te fa el que faci aquesta persona perquè ni t'importa ni deixa importar, perquè el més important és deixar d'importar una persona, perquè si no li fas cas o no t'importa, perfecte, però si t'importa et posaràs malament o bé amb aquesta persona, i la diferència és qüestió de dir no importa gens, facis el que facis m'és igual, és ignorar aquesta persona.
3: Podríem anomenar que ens importa gairebé tothom i que en tot cas hi hauria algun palurdo que no ens interessa gens, no?
4: Mm-hmm.
3: I llavors això també quedaria doncs d'una manera com cal, no? Jo de tota manera ahir amb el Mario Benmastà veient la pel·lícula L'Odissea, jo penso que és una... aquest matí, avui he estat aquí doncs amb el programa de la Mònica, manifestava que potser a mi m'ha interessat més l'Odissea, des del punt de vista de la validesa que té ara veure una pel·lícula com aquesta i com l'ha feta el senyor Christopher Nolan, que no pas el fet que vagi ser escrita en aquella època i que sigui fidel i tot això. Potser m'interessa més tota aquesta vessant del que és en aquest moment com a fenomen cinematogràfic i, evidentment, tal com tracta totes les coses que té el llibre, bueno, el llibre, vull dir, tot això de l'Odissea, no? La veritat és que a mi em va agradar molt precisament per això, perquè d'on ve la violència, com es genera la violència, quina mena d'entrebancs et vas trobant en la vida, precisament arrel de, ja que faltes, doncs deixaràs d'existir, i si no tornes, doncs jo ja ocuparé el teu lloc, i llavors allà s'organitza doncs una resistència contra el mateix Odisseu, no? que l'han d'eliminar ja, perquè ja trigava massa, i de fet que hagi aparegut en aquell moment ja representa que allò doncs s'ha de destruir, perquè no, perquè no d'allò. A mi la veritat em va agradar tota aquesta part de, i durant tot el d'allò de les sirenes, per exemple, també que el lliguen allà amb un pal, bueno, es fa lligar ell, no? I diu, ara jo vull escoltar què és això, o sigui, d'aquesta manera de, potser no de desafiar, però sí de dir, jo sé que això és la temptació, això són les constants que la vida ens proporcionen, sigui mitjançant els déus, sigui mitjançant una realitat que és molt dura, per exemple, també parlen molt de allò que el cavall de Troia, no? Allò...
4: Va ser una cosa o una altra. Està la Eneida i està la Ilíada. La Ilíada i l'Odissea. La Ilíada que vam fer en cinema, que és que arriba tot el que passa a la lluita, a la terena de Troia, perquè se'n van Paris i tal, i al final fiquen el cavall de Troia i al final doncs atacant contra els troians. Això és la primera part, i quan marxen és quan hi ha l'Odissea, que és el viatge d'Ulisses fins a Ítaca, que és això, que és un... A mi em representa molt els entrebancs que tenim a la vida i com anem lluitant fins arribar a un punt, no? I no ha de fallir mai, i ara, si vols anar a un punt, arriba a aquest punt.
3: I això és el que té precisament el nostre d'això, l'heroi de la pel·lícula. Per cert, molt bé l'actor, no?
4: Vull dir, Matemon.
5: Sí. Jo Matemon. Crec que ell durant un temps arriba a desfallir, que és quan li agafa la... Com es diu l'actriu que et vaig dir ahir? La que la té a la illa.
3: Charlize Theron.
5: Sí. I en aquell moment ell...
3: Llavors és com si ell s'interioritzés, no?
5: Exacte, sí.
3: Vale. Sí, és que és idíl·lic aquell tros, eh? És molt maco, m'agrada molt.
4: És la illa de les dones, no? Amb Circe, potser?
5: Digue'm.
4: Circe és la illa de les dones, que és que han aturat la illa de les dones.
5: Hòstia, no me'n recordo.
4: I és que es converteixen en porc.
3: No, és la Penel.
5: Ah, no. Vale, sí, allà està la bruixa... Mm.
3: Ui,
5: que amb ell també li respecta, perquè ell té la és que té molta intuïció l'Odisseu, i aleshores se li respecta molt des d'aquest punt de vista. Arriba a ser líder, se li arriba a qüestionar com a líder també, i ell en aquell moment doncs tampoc s'ho pren ni amb por ni malament, sinó simplement ho gestiona i ja està, i és quan està en aquesta illa que tu dius que ells en certa mida volen anar per lliure i ell tampoc els hi diu que no, però després els té que rescatar una altra vegada amb ells, no? Molt bé. I això tu dius que és Ulisses.
4: Sí, Ulisses. Odisseu, Ulisses. És allà a Circe, que hi ha les bruixes, diguéssim, i al final es competeixen en porcs.
5: Sí.
4: Jo em vaig girar l'Odissea i és un fantàstic. Per això vull, parlant cinematogràficament, adaptar una novel·la tan bèstia dels grecs, de la mitologia, és molt perillós. Perquè pots caure en el ridícul, com feien pel·lícules dels 70, 80, o fer una gran pel·lícula.
3: Aquí, bueno, hi ha diferents opinions, eh? La crítica ha estat, vull dir, com molt dura alguna d'elles, i d'altres han estat més tolerants, no? diguem-ne que els més tolerants es diuen, bueno, és que això diu, l'Odissea va ser, ha estat una cosa que s'ha fet mil maneres, no? I s'han fet diferents compartiments. Diu, sí, que n'hi ha que aquí no hi són, vull dir que estan personatges també que tampoc surten, diu, però, bueno, vull dir, la pel·lícula té aquesta capacitat del senyor Nolan de tractar un tema i ho tracta, vull dir, Déu-n'hi-do, eh? A més, tres horetes, eh? Vull dir, que aviat està dit, això. Al final em va decebre una mica, però, bueno, és que al final ja és com si... Sí, vull dir, és molt pum pum, molt ràpid tot allò, no acabes de veure massa clar. Però veritablement quan presentes una batalla així de característica personal, més aviat és caòtica, no? Vull dir, això és el que té al final de la pel·lícula, que és quan ell en definitiva es desfà de tot el que és, de tots els enemics que s'han creat, sí. Vull dir, així de fàcil. Sí, sí. Bueno, jo vaig disfrutar molt, la veritat.
4: Tornem cap a la temàtica mental.
3: Jo penso que tot tracta la temàtica, sí, mental, Joan. Per això ho he tret ara.
4: Sí, però això seria per parlar, si fos xerrada, sí, però aquí no quella.
3: Com que no quella? No, estem en un programa de salut mental.
4: Sí, però parlar d'una pel·lícula és més aviat de xerrada i no pas de...
3: Bueno, ja en parlarem en tot cas amb xerrada, però m'ha semblat, i precisament ho he dit perquè aquest matí doncs he parlat i he manifestat que m'ha interessat més tot el que representa com a mental que no pas el fet que vingui d'allà dalt i de vés a saber quantes coses més, no? I això és perquè jo ignoro bastant allò. I llavors el salut mental doncs és una cosa que no l'ignoro, i vaja, que normalment la trauré.
4: Jo bàsicament el que veig mental en la pel·lícula és el fet de la trama de la pel·lícula, que és el viatge de Odisseu per tornar a casa, tots els experiments que té, totes les mostres que hi ha, la superació fins a arribar al punt que volia arribar en vers les dificultats que ha tingut el viatge.
3: A mi, si em permets, vull dir, si em permets parlar-ne una mica més i ho deixem, jo penso que una de les coses bàsiques de la vida precisament és entrar en el camp de la salut mental, perquè crec que s'ha fet tan malament tot plegat, això, tan malament durant anys i panys, i tu n'has parlat moltes vegades, sí. Trobar una pel·lícula que d'una manera prou clara i prou potent doncs en parla i et fa pensar en com podem actuar a partir d'ara, això és el que a mi m'agrada, això és el que jo m'hi apuntaré sempre, no? I llavors la pel·lícula aquesta m'ha fet pensar en això, i m'ha vingut com un flash, t'asseguro que estava aquí amb el xicot aquest que ha agafat els cinemes d'aquí a Sant Boi, no? I també la Mònica, i dic, sí, i parlaré de salut mental. I bueno, hi ha estat una estona, com estem ara, ja està, I la veritat és que m'ha agradat molt que tingués a pensar en això, perquè si no, veritablement tampoc sabia massa bé, jo no l'he llegit, l'Odissea. Llavors, esclar, no sé massa bé com està, no? Però bueno, ara sí que me'n faig una idea de com és, no? Pel que manca, perquè ja ho he llegit també, he llegit unes crítiques molt interessants, una d'elles ha sortit avui en el Punt Avui, molt bona, I llavors, doncs, bueno, doncs ja la tenim pel setembre, sí. És una pel·lícula que jo penso molt, molt bo. I ja està, vull dir, és això.
4: És que també, és que el mental és tot, no? El mental és tot.
3: És que el mobile és tan bàsic.
4: Qualsevol cosa, vull dir, les desgràcies, els trastorns, i en part també la reacció de la persona, perquè la gent, crec que tota la gent pensa, no? I alguna vegada ha pensat, i si em passés això, i si no em passés, i si caic malament, i si tinc un trastorn. Jo no m'ho plantejava, mai m'ho plantejat. Fins als 18 anys vaig tenir un trastorn, i mira, vaig assumir, pues aquí estamos.
3: A veure, hi ha una constant, jo dic, s'ha fet tan malament. Per exemple, jo recordo l'època que, vull dir, me'n recordo dels anys 50, que hi havia persones que estaven completament marginades perquè tenien un trastorn mental, però molt marginades. Un company de treball tenia una esposa també, estava casat, i la tenia de cada dos per tres aquí a Sant Boi. La tancava perquè no podia sobreviure a la seva pròpia tragèdia, no? Llavors, quan penses en aquesta constant, dius, hòstia, ara no, ara això no és així. Ara estem amb una tasca feta, que encara que tingui els seus dèficits, i segur que els té, i que hi hagi diferents variants, com l'altre dia parlàvem amb el bar aquí, que si el psicoanàlisi, que si el conductual, que si tal, que si qual, el que tu parles moltes vegades, el que ens parla la nostra amiga Maria, que la tenim de Cervelló, que ella diu que dedica 6 hores cada dia a tenir una superació del seu propi inconvenient. Escolta, això s'ha d'escoltar, mm-hmm. i això s'ha de posar amb unes constants que tinguin a veure precisament amb la comprensió del que això és, no? Mm-hmm. Esclar, és que si no ho entenem anirem dibuixant en l'espai, no? Vull dir, no tindrem el pla per dibuixar-ho, no? I jo el que crec, i molt fermament, és que hem de saber dibuixar-ho, i llavors quan ho entenem sabrem què és el que hem de fer.
4: Sí, no? Però també hi ha el bloc en contra de la gent, de la societat, perquè fins que no hi ha un aprenentatge i una consciència de malaltia a tot el que és voltant, no farem res. Per això és a poc a poc anar invaint. Però clar, als anys 70, com tu dius, hi havia una persona...
3: És molt interessant. Digues. Sí. No, que és molt interessant el que estàs
4: sí,
3: dient.
4: Sí, vull
3: clar.
4: dir que als anys 70, per exemple, tu veies un malalt mental, o està recluït per tota la seva vida, o està, com tu dius, marginat completament. I ningú entenia què passava, no? I és això, un aprenentatge i consciència a la gent, a la societat, que aprengui que no tots els malalts són gent dolenta, que segons el caràcter que tingui la gent malalta, pot tenir un caràcter agressiu o no pot tenir-ho. I que a mi em va passar, que jo la primera vegada que vaig ingressar, jo vaig veure que era més tràmit amb els amics, vam deixar de parlar, i vaig comprendre i dir, mira, aquests no són amics, aquests m'han conegut tal com soc, segueixo sent com soc, amb aquest hàndicap, però no em responen, ja s'apanyaran. No.
5: Jo fa 4 dies estava veient BTV i feien un programa d'assassinats d'un que es va produir a Badalona, que un noi sortia gravat que va matar en una tarda a 3 persones. I va sortir l'advocat dient que el problema principal d'aquest noi era que era bipolar. I jo em vaig quedar que no me'n recordava el nom, però volia escriure una carta a La Vanguardia pel fet d'aquelles paraules. Ell deia, clar, és una malaltia tan greu que li ha portat... No, aquest noi no ha sigut la malaltia. Primer que cada dia prenia cocaïna i prenia una sèrie de substàncies i tenia un perfil una mica psicòpata. Associar això amb un trastorn...
3: Amb un trastorn bipolar, a més, no?
5: És el que continua fent de mal, perquè les persones que ho veien després van treure una lectura completament equivocada de lo que és allò, no? I em va sorprendre com a dia d'avui pot sortir un professional
3: dient,
5: parlant d'aquesta manera. A mi em va sentar fatal.
3: Això amb una cadena de televisió, com dius, a BTV, sí. Bueno, que pot ser qualsevol altra.
4: Sí. La premsa groga, la que critica la societat, és molt sensacionalista, perquè hi ha molts cops que hi ha un assassinat, hi ha un trastorn mental. I jo amb la meva dona vaig al matí de la tele i dic, mira, trastorn mental, mira, ja està, ja ens hem ficat nosaltres, ja està. Tothom que mata té un trastorn mental. No entenc.
3: Però jo penso que una de les coses que cal entendre és que, precisament com dius tu, la premsa groga, vull dir, és nefasta. Sí, és molt dolenta, perquè puguem arribar un dia a interpretar una constant com aquesta i poder fer coses perquè això no sigui així de dolent. I llavors, si això ho tenim clar... Això és com moltes altres coses, va dir, és que jo no estic d'acord amb les dictadures, molt bé. I llavors a la segona frase diuen, tant en contra estic contra la dictadura feixista com amb la comunista. Dic, vale, i ara anem bé. Sí, és clar, perquè llavors dius, anem a aclarir què és una i què és l'altra, i quines diferències hi ha, precisament perquè d'aquesta manera és quan traurem el fil del que s'ha de fer, no? Si no, no el traurem, el fil. Ens portarem per coses que estaran confoses, no? Què és el que passa amb la premsa groga? Mm. És tan fàcil que ho volen fer que el que fan és fer malbé la meitat de la colla.
4: I això, perquè tu, veient aquestes notícies, no et veus en cor de dir que tens un tractor
3: mental. No.
4: Ja miren diferent, ja miren amb por. No, si no faré res, tranquil, que jo...
3: No, jo no faré cap de mal.
4: Soc manso, jo estic completament manso.
3: És el que es va trobar ell quan diu, hòstia, tu, una cadena va i diu això, i ala, viva la Pepa. Ja tenim a tots els...
4: I és que és molt fàcil, com tu dius, posar trastorn mental, clar, sí. Ja, poses, i clar, crida més l'atenció a la notícia i tu llegies aquesta notícia.
3: Sí.
4: Encara que no tingui trastorn, sigui un psicòpata o sigui un assassí, només.
3: Però sí que és molt interessant que nosaltres sapiguem cada cosa... Quin sentit té, i llavors a partir d'aquí és quan farem una feina com cal.
4: Jo dic, pot haver-hi molta gent amb trastorn mental, depenent del seu caràcter. Si tens un caràcter pacífic, tranquil, com jo mateix, com el Mario, no passa res. Però si tens un caràcter agressiu i que fa mal, és el caràcter que té aquesta persona, no la malaltia que té.
3: Naturalment que sí. Naturalment que sí.
5: Jo penso que tothom tenim que aprendre a gestionar les emocions negatives, perquè tothom en un moment tenim, podem ser humoristes, podem ser persones molt, molt properes, però també tenim que saber gestionar l'odi, la ràbia, el rancor,
3: sí.
5: que està a l'ordre del dia de tothom, no?
3: Sí.
5: I aleshores una persona completament fora de lloc amb la ira pot arribar i després se n'adona, no? Però en aquell moment pot passar-se de frenada. Ja no perquè faci algú físic, però poden fotre al carrer, poden passar 100.000 coses, no? Aleshores, aprendre a gestionar les emocions negatives penso que és un bé comú per tothom per tindre qualitat de vida.
3: I perquè, en definitiva, nosaltres, jo penso que tots plegats estem compromesos a que això sigui així, a que tinguem aquesta responsabilitat, però per tenir una responsabilitat s'ha de saber què és el que estàs tractant, no? I quin sentit té, i eliminar tots els elements negatius que ens poden portar a la facilitat en què moltes vegades pots arribar...
4: Sí. Que el més important és donar exemple, veure com són, com es portem, i pensar que a molts països psiquiàtrics la majoria d'ingressats són gent pacífica, bona, espantada i amb por, realment amb por.
3: Sobretot amb por, Sí, perquè això és el que d'allò. Bé, ara estem, bueno, aproximadament a la mitja part, no?
4: A mitja part,
3: sí, fem una cançó.
4: Fem una cançó.
3: I després parlem.
4: Vinga, escoltem, Manu Guix, Un núvol blanc.
5: Manu Guix.

0: Bé, doncs, amics, ja tornem a estar nosaltres amb tota la... amb tota la tasca que fem durant any, durant l'any,
1: anys i anys i panys,
0: exacte. Sí. Sí, quantes coses, va, bo. Quantes coses fem, oi? I el que és més important és que, com parlàvem ara, que parlàvem de la satisfacció d'una persona, el que passa és que estem molt satisfets de fer el que fem.
1: I tant.
0: Que això és una de les coses potser més importants que et podem trobar a la vida, és aquest goig de fer. I si és pels altres, potser encara millor que per un mateix, no? Sí? Ho estàs d'acord amb
1: això? Jo sí, d'acord. Jo sempre he pensat que parlo des de la primera persona perquè és persones que potser tenen antecedents o estan patint una malaltia, un trastorn, i potser necessiten ajuda a la ràdio i que parlin, i que escoltin, que puguin fer coses i que puguin cridar un metge o puguin expressar el que senten. Això és molt important.
0: És molt important, això, sí. Mm-hmm. Que sí?
2: I sobretot per la gent que ve ara, amb les tecnologies i demés, que n'hi ha tant de patiment, que entengui, no, que no tinguin que passar per el que hem passat nosaltres.
1: No, això no.
2: Que jo, quan tenia 16 anys, també, era completament desconegut, i tu havies de passar pel sense aprendre res. Mm. Jo no prenia res. No donaven res. I a dia d'avui la cosa ha canviat.
0: No et donaven? Anaves al metge, per exemple, o al psiquiatre, i anaves per això, no?
2: Anava al metge de família. Anava al metge de família.
0: Era el principi bàsic, sí.
2: I va provar amb diverses coses, no em funcionaven, i jo anava sense medicació.
0: Déu-n'hi-do.
2: I ho passava pel.
0: I ara la medicació es pot considerar, i aquí no, però es pot considerar un element bàsic acompanyat d'altres constants, no?
2: I home, i tant. La medicació és la base, però després n'hi ha una base de coneixement, de donar eines, de que la persona pugui créixer i desenvolupar-se sense complexes, sense un punt d'inferioritat, sense que pateixi un bullying o un buit. Aleshores, jo penso que qualsevol persona pot brillar. O sigui, no és un inconvenient que tingui aquest tipus de diagnòstic perquè les persones puguin ser felices i estar en pau. O sigui, ho tinc claríssim.
0: Jo una de les coses que més em motiva, per dir-ho d'una manera, jo soc, que quedi clar que jo sóc un familiar que m'he trobat amb la problemàtica més que tenir-la, vull dir, això és, hi ha una diferència entre una cosa i l'altra, i evidentment hi veig una diferència entre un fet i un altre, El familiar és una persona que es pot desconcertar a partir del que es troba, i una altra cosa és que tu tinguis una problemàtica mental, que llavors ja no només és un desconcert, sinó que és un patiment el que tens sobre aquesta constant, no? I llavors jo penso que aquestes dues coses van com una mica separades, Jo també ho entenc, això. I llavors, doncs, bueno, una de les coses que penso que hem de saber fer és harmonitzar-nos tots plegats, no? De manera que tant uns com altres, el que s'hi troba com el que té una problemàtica, puguin arribar a tenir, doncs, converses i punts de trobar, que de fet ja ho tenim, estem organitzats tant tu com jo en una associació, i aquesta associació cada vegada més, doncs, està fent coses que veritablement se'ls hi passa pel cap, o sigui, vull dir, tant com a familiar com en primera persona. Una de les coses, per exemple, és aquesta dinàmica que hem sabut imposar, doncs, a Sant Joan d'Espí, a la qual, doncs, allà som, tant uns com altres, estem allà, doncs, amb un debat sobre què és el que hem de fer i com podem millorar. Una de

0: les coses que tenim en aquests moments allà és que, per exemple, hi ha una xicota que un dia la tindrem aquí segur, es diu Maria, i ella porta ja bastant de temps, i l'altre dia vam estar, aquest dilluns, vam estar allà dalt a Molins de Rei, ens vam trobar amb ella i vam tenir una conversa molt, molt rica de matisos, no? I ella ens va acabar dient que cada dia dedicava 6 hores a l'estabilització del trastorn que té. Cada dia. A mi em vaig quedar com una mica, diríem, que angoixat, no? Perquè, ostres, i això cada dia has de fer el mateix? Tu com ho veus, això?
1: Ella ha passat d'una situació extrema a una situació controlada,
0: suportable, sí,
1: que de moment li ha de dedicar un temps i després ja anirà en pilot automàtic. Però jo també et volia dir, n'hi ha molta gent que amb un trastorn que no pateix, i n'hi ha molta gent que no té trastorn que pateix moltíssim,
0: d'acord?
1: Perquè
0: i no estem fent diferència entre qui té un trastorn i qui és un familiar, no? Estem parlant de...
1: No, jo m'estic trobant també molta gent amb un trastorn que és capaç de desenvolupar-se completament, que viu en pas, viu feliç, i em trobo gent al meu entorn que no té una patologia diagnosticada i que no és capaç de ser feliç.
0: D'acord.
1: Crec que la gent que... la diferència és que aquesta gent ens hem treballat molt i estem molt més preparats per donar-li valor a les coses i no posar expectatives, sinó aprendre a conèixer a un mateix, que és molt important.
0: Mm-hmm.
1: Per mi, penso,
0: sí.
1: Però
0: sí,
1: és que l'altra vegada quan van tindre, penso que va ser a Molins de Rei, el desè aniversari de la ràdio,
0: sí,
1: quan va vindre aquell grup de teatre.
0: Sí.
1: Jo vaig veure aquella gent, el potencial que tenia de la capacitat de transmetre-ho a través de fer teatre improvisat, que jo no seria capaç de fer-ho.
0: Uh-huh.
1: I vaig veure aquella gent... Per ells...
0: allò era bàsic, oi?
1: Sí. Una felicitat. Però per fer allò necessitaven una disciplina. Igual tenien que assajar el dia 6 hores,
0: mm-hmm,
1: com la Maria.
0: Ah.
1: Ho té que fer, però el que fa arribarà a bon port.
0: Mm-hmm.
1: I cada vegada li serà més fàcil. Però ha pres la decisió de fer-ho, encara que cada dia hagi de fer 6 hores, però ho fa... que abans no podia fer-ho.
0: Sabem que es fent allò s'equilibrarà, i llavors tu has esmentat el pilot automàtic.
1: Després.
0: Arriba després, no?
1: Sí. El Joan, per exemple, té unes habilitats que
0: s'ha
1: desenvolupat i ara va en pilot automàtic i
0: no s'ha de plantejar altra cosa que aquest pilot no es pari. No,
1: per dir-ho. Jo penso que ja no té que comparar-se amb ningú, ni ha de tindre cap complex ni més, perquè ell ha arribat a la seva plenitud, es coneix a si mateix i no li afecta el que pugui haver-hi a l'entorn ni més, perquè per ell ja, per mi, tu ja tens el teu propi criteri, et coneixes a tu mateix i saps llegir el que tenen els altres, les seves carències, i no t'importa, perquè un tipus de crítica de determinada persona de seguida l'enganxes i no t'accepta, no pateixes, no?
2: Però també hi ha molta lluita interna, vull dir, m'agrada sentir-me segur davant de la gent, parlant amb el micro també m'agrada sentir-me segur, perquè transmet una idea, transmet uns pensaments i arriba millor que no si dubtes. Però jo a casa meva, o quan estic sol, això, què és millor, això o allò? O què puc fer? O puc fer això? Ah, també l'esclerosi, no? L'esclerosi també que tinc de fa 4 anys, puc anar allà, no puc anar, em farà mal, no em farà mal, què passarà en el futur? És un dubte constant, però jo soc una persona que penso molt i raono molt les coses que em passen, intento trobar sempre un camí que pugui ser útil per mi, la meva parella i les persones que conec. Intento no fer mai mal, perquè fer mal és absurd. Per mi, fer mal a una persona que estimes és un acte molt egoista i molt, molt dur, no? I per això tenir bona cara, tenir bons pensaments, encara que per dins m'estic morint o estic molt malament, per fora fer bona cara, perquè això és el que importa, l'aparença, no? En part, no? Vull dir, no cal que amunis els altres amb els teus mals, sinó que, al revés, fer una mica de reconeixement dels altres i veure si es pots ajudar, encara que tu estiguis malament, estiguis, hagués tingut un mal dia o no feien les cames. Principalment, estar amb la gent i tenir cura de la gent. Però després també tornarà, no? No vols que torni... Tornar, no? És recíproc, no? Tu dones bo i potser res bo també, no?
0: Està molt bé això que acabeu de dir, tant un com l'altre, eh? Vull dir, això és un convenciment per part teva, i ell manifesta que sí, que és veritat, que ell ha trobat un punt de trobada, en definitiva, d'estabilitat, com és propi, i llavors no hi cap allò que passava fa uns quants anys, t'agafaven i et fotien allà, sí, perquè ets una persona marginal, no?
2: No, marginal, eh? No, marginal, no. Jo no sóc un marginal.
0: No, per això.
2: He necessitat un recolzament més fort per entrar en un psiquiàtric, i quan s'ha acabat aquest tractament forçós, doncs em vaig a casa i he tornat.
0: I estàs.
2: I el que vull dir és que jo penso que hi ha dos grans malalties, o trastorns mentals, no? El bipolar i esquizofrènia. Vale. Però és que darrere d'aquests noms hi ha moltes persones que són molt diferents, i el tractament hauria de ser molt personalitzat, no? Perquè cadascú té una relació social, relació familiar, relació de treball, cadascú té el seu món, no? A part del trastorn. Doncs tractar aquesta persona amb el que és i no el que té. És molt més important com és una persona que pot avançar, que no que tenir un trastorn qualsevol que no m'identifica a mi.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, i així estem. Podríem dir que en aquests moments ja només a... sí, 10 minutets per acabar el programa, doncs nosaltres estem aquí tot l'any, doncs, convençuts que el que estem fent és el que dius tu, aquesta tasca d'alliberar-nos de tot el pessimisme que malauradament predomina, d'una manera organitzada fins i tot a vegades, oi? Un pessimisme que veritablement fa creure coses que veritablement fan molt més mal que bé i que no es corresponen a cap mena de realitat, no? Molt bé.
2: A mi m'agrada pensar també que aquest divendres que fem el programa de 4-5 és un petit oasi on la gent es pot reflectir, no? I pot veure, a mi em pot passar això, o m'està passant, o què puc fer, o on haig d'anar. I m'agradaria molt que la gent que escolta aquest problema té aquests problemes de trastorn mental es reflecteixin i puguin avançar cap a una millora. Per exemple, se millora, la medicació se millora, el tractament del metge se millora, la relació social se millora. Hem d'anar millorant cada cop més.
0: És el que hem de saber fer, evidentment. Molt bé, què dius de bo?
1: Bueno, s'ha obert un meló aquí,
2: al final,
1: sí, important.
0: Bueno,
1: i...
0: però no és pas negatiu o mal, o què?
1: No, jo penso que...
0: És
1: que
0: només ensumar-lo ja dona gust.
1: Jo penso que tant per una persona que pateix un trastorn, com per un familiar que té una persona, com per una persona que no pateix, però que està patint, els hi pot servir perfectament les coses que fem aquí a dia a dia. Perquè, vale, n'hi ha la base científica del que és un trastorn, però després posem en marxa moltes coses que humanitzen a la persona, i després d'humanitzar-la aquesta persona es troba millor. Jo aquest matí estava amb una psicòloga i aleshores avui parlàvem el fet de dir és tot malaltia o és gestió emocional malament portada també, que pot detonar segons
0: quines coses. Malrebuda, no? També.
1: Clar, i aleshores ja m'ha fet una demostració de com les gestions, les emocions negatives poden a qualsevol persona, i si pateix un trastorn també, però qualsevol persona pot detonar i acabar en un lloc que ni s'ho esperava, no? Si es deixen portar per això, o sigui, que totes les persones s'han de treballar, tinguin o no tinguin.
0: Tinc d'acord amb això.
1: I ara, per exemple, la pàgina que estàs veient aquí de La Vanguardia, que surten gent idolatrada i danès i tal, s'hauria de veure si aquesta gent també quin grau de felicitat tenen, perquè després estan sempre amb els mitjans de comunicació, han de fer una aparença de vida que igual no és la que els agradaria. Jo no m'agradaria estar aquí.
0: Que et posessin aquí com a mostra?
1: Ni estar visquent aquest tipus de vida. No, ja. No ho necessito.
0: No.
1: No, no. Home, potser aquesta noia que està sí que m'agradaria conèixer-la, no? Però...
0: Sí.
1: Però no ho envejo.
0: Bueno, i el Sarkozy i també.
1: També,
2: Bueno, anem plegant ja? O...
0: No, sí, anem arribant al final ja, Joan. Bueno, la millor intenció per l'any que ve, tenim...
2: Bueno, l'any que ve no, aquest any. Aquest any al setembre, sí, bueno, és un mes i mig només.
0: El curs que ve, i tant que
2: curs
0: sí.
2: Curs escolar.
0: No haig de buscar gaire per trobar doncs argumentacions perquè com em diuen, dius, a tu si et prenguessin o et diguessin aviam posa't en un costat que passaré jo i allò de posa't al costat que jo ja faré de protagonisme, veritablement vull dir, potser sí que em doldria veure'm doncs aparcat d'una dinàmica com és la d'estar doncs, tant en aquesta ràdio com a d'altres, doncs pencant, treballant o diguem-ne buscant maneres perquè sigui escoltable i que puguem anul·lar a la llarga totes aquestes negativitats que avui hem esmentat i que en definitiva no tenen raó de ser perquè no són raonables, no tenen cap mena de raonament. I llavors, com que jo això sí que ho sé molt bé, doncs la veritat m'agradaria seguir treballant i aquest any que ve o aquesta temporada que ve doncs puguem tant tu com l'Eli com Jordi, tu Mario com el mateix Jordi puguem seguir anar portant amb el Vara i tot el, bueno, tota la gent que tenim
2: ja,
0: implicada
2: anirem fent
0: i llavors doncs escoltem-nos. Jo penso que és una de les bones coses i si de l'escoltar el que veieu com jo mateix, la possibilitat de participar, doncs per què no? I tant que sí. Seria molt important.
2: Bueno, dir només que aquest any hem allargat fins al juliol, hem fet sí. Totes les dates fins al juliol, dir-vos que aquest és el darrer directe que farem aquesta temporada i que els següents programes seran pregravats i finalment, doncs això, que tornem el següent divendres després de la diada. El 18, no?
0: El 18.
2: El 18 serem per aquí.
0: Sí. Tens una peça musical per acabar
2: la feina. Sí. The Beatles, sí? Hello, goodbye. Gràcies. Bona tarda, adéu, gràcies.
1: Bon dia.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Són les 5 i aquesta la primer titular és pel trànsit, equip viari.
1: Els punts principals de retencions els trobem a l'AP7 de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha només un carril obert en aquest tram per l'incendi d'un vehicle. També a l'AP7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord, i a l'N2 està tallada a la Jonquera en tots els sentits per l'incendi d'un vehicle. Afegim que la línia R3, per una incidència a l'infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic.
0: Més de 37.500 migrants dels 50.000 que han entrat irregularment a Ceuta els últims dies ja han tornat al Marroc, segons fonts del Ministeri de l'Interior. 43 persones han mort intentant entrar a la ciutat autònoma. Ceuta està desbordada i no té capacitat per donar-los resposta. Des del Ceuta mateix, el president espanyol Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya, n'ha responsabilitzat les màfies i ha descartat qualsevol maniobra del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliqui perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat. El president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA. Per al pròxim curs, el president prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions, com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. L'Euríbor puja al 2,85% al juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. Qui n'hagi de fer ara la revisió anual es pot trobar amb una pujada de la quota d'uns 800 euros a l'any. Presó per a un professor de ball de 25 anys a Mallorca acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys. La investigació policial apunta que l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. La policia li ha intervingut diversos dispositius electrònics. I Solsona ret homenatge avui a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsoní Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. El Teatre Municipal tindrà una placa commemorativa dedicada a la seva figura.
2: Esports.
3: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Mentrestant, Marc-André Ter Stegen abandona l'estaix per marxar cedit a l'Àjax i no jugarà l'amistós contra el Birmingham a 9:15, que seguirem en directe Catalunya Ràdio i també a TV3. D'altra banda, en bàsquet, la penya acaba de fer oficial que renova Ricky Rubio per una temporada. Ahir ja en va donar indicis, però avui ha confirmat la renovació del base del Masnou per una temporada més. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic.
0: Sol en general amb algunes nuvolades i ruixats fins al vespre al Pirineu, al Prepirineu i al Cap dels Ports o a la Terra Alta. El primer cap de setmana d'agost ens portarà una calor similar, sol i algunes ruixats, tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea del Massís del Port.
4: 3Cat Info.
5: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
6: Literatura.
2: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
6: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Otro viernes más y otro viernes menos, ya que hemos llegado al final. Aquí estamos en la radio. Una radio fresquita, eso sí, si no estás en un sitio donde hace calor, naturalmente. Bueno, pues este es nuestro último programa de Stills en la temporada. Benvingut a Mic Albert.
2: Molt bona tarda, i sí, avui farem l'últim programa de la temporada, que ja seguirà el setembre i ja serà un programa de pel·lícula.
1: Pensava que anaves a dir que ja era hora.
2: Això no sé si algú també ho diria, però aquí gaudirem mentrestant avui amb la música.
1: A veure, avui és un programa molt especial, perquè estem en Estils a la fresca. I, bueno, acabarem la temporada amb músiques d'un personatge, concretament.
2: Sí, vull dir que seria, sí, un programa de pel·lícula, perquè farem un recorregut per les bandes sonores de les pel·lícules de James Bond, el 007.
1: El 007, sí, senyor. Bueno, pues a veure, tot aquest que hagi viscut aquestes experiències amb les pel·lícules del James Bond, avui tindrem, pues, com si diguéssim, una espècie de recordatori de totes les pel·lícules.
2: Sí, és una nissaga molt especial, perquè no hi ha cap altra com aquesta que hagi anat recopilant al llarg de les seus diferents capítols èxits tan grans de cantants tan diversos com els que avui sentirem.
1: I començarem, clar que sí, però amb la primera.

0: Bueno, pues aquesta és la primera pel·lícula que no hi havia cantants. Era una banda sonora, com qualsevol altra pel·lícula. I després van venir totes amb cantants. I,
1: sí,
0: no?
1: Si aquesta no era la gente, diguem, 007 contra el Doctor No, o en anglès directament el Doctor No.
0: És a dir, el 007 pelado.
1: Sí, més o menys, el 1962, va ser quan es va estrenar el 5 d'octubre, va ser la seva estrena, i teníem el Sean Connery, el que per molta gent és l'únic i autèntic 007.
0: Per mi, sí.
1: La Ursula Andrews, que també va deixar escenes inoblidables, i aquest és el James Bond theme, que va composar en Monty Norman, i que va arreglar els arreglaments, el va fer John Barry, que és un dels compositors que sentirem bastant.
0: Bueno, seguimos en el mundo del señor James Bond, en ese mundo tan con tantos intríngulis, ¿eh? Mire que hay cosas en tantas películas, ¿verdad que sí?
1: Vaya que sí.
0: Bueno, pues anem per la següent pel·lícula, que és Des de Rússia con amor.

0: Christmas.
1: Una voz fantástica, la del señor Matt Monro, que tanto, tanto, tanto gustó en este país durante bastantes años. En fin, pues aquí tenemos esta voz desde el año 1963. Haciendo honor a esta banda sonora, que, bueno, es una de las películas preferidas del presidente John F. Kennedy, era.
2: Exacta.
1: Que la va a incluir entre las primeras lecturas.
2: Uh-huh. Sí, entre las seves deu lectures o adaptacions favorites. Uh-huh. Aquesta era una d'aquests deu favorits llibres, diguem, i pel·lícules. També el Matt Monro els el coneixia com el Sinatra britànic, per aquesta veu tan profunda que té. I com a curiositat de la pel·lícula, hem de dir que no s'escolta al començament, sinó aquest tema, sinó primer de tot és amb la ràdio d'un cotxe, és la que estan sentint, i després sí els crèdits finals.

0: verdaderamente una voz extraordinaria, comparable con la del señor Frank Sinatra. Y bueno, alguna cosa quedaba
1: sí,
0: por ahí, ¿no?
1: Al Sivana també es veu aquesta col·laboració entre Matt Monroe i John Barry, que tres anys després van tornar a treballar junts amb la cançó Born Free, nascuda lliure, amb la que el 1967 van guanyar l'Oscar a la millor cançó original de la pel·lícula del mateix nom.
0: Nacida libre. Exacte. Esa leona que...
1: Exacte, Elsa. La leona.
0: Elsa. Bueno, pues vamos a seguir con más películas del señor James Bond, Goldfinger. ¿Os acordáis? Año 1964.

0: Esta película, yo recuerdo que cuando la vi, ese señor tan gordo con aquella cara y con aquellas...
1: Tan dulén, verdaderamente...
0: Y
1: la model pintada de daurada completamente.
0: Exactamente.
1: Una imatge icònica també.
0: Es de oro, porque según decían que de esa manera moriría.
1: Exacte.
0: Al no respirar, porque el oro le dejaría... digamos, totalmente irrespirable, ¿no?
1: Uh-huh.
0: En fin, y bueno, ¿qué más me cuentas de esta
1: película? Pues esta película va ser on va sortir per primer cop l'Aston Martin DB5, amb tots aquests enginys, aquestes eines.
0: Los famosos coches del James Bond. No?
1: Amb tots aquests trucs que portava dintre, sí. I va ser el cotxe més famós de la història del cinema. I d'altra banda, altres temes així també interessants, doncs la gravació. La Shirley Bassey, durant la gravació de la nota final que sentirem, gairebé es va desmaiar per falta d'aire. De fet, un jove Jimmy Page, és a dir, el futur guitarrista de Led Zeppelin, estava fent de música d'estudi i va estar gravant allà també les notes i va corroborar la intensitat del moment. És a dir, en acabar la pressa, es veu que la cantant va caure directament desplomada a terra.

0: La potente voz del señor Elton John.
1: Tom Jones. Oh,
0: perdón.
1: casi.
0: Tom John, perdón. Bueno, pues resulta de que... ¿Cómo es que este hombre lo pusieron ahí a hacer esto que hizo en esta película?
1: Doncs sí, estem a la quarta pel·lícula, anem una per any, si te n'adones, del 62.
0: Sí, de moment sí.
1: La van estrenar, això sí, al desembre, o sigui, ara ja la següent no va ser el 66, però déu-n'hi-do. I aquesta pel·lícula, hem de dir també, que ja va guanyar l'Oscar als millors efectes visuals, gràcies a totes les escenes subaquàtiques de la Bahamas que actuïen la pel·lícula. Uh-huh. I Tom Jones en aquell moment era un cantant bastant popular, molt jove igualment, el van fitxar i es veu que el John Barry no va tenir prou amb el que li va fer la Shirley Bassey en la gravació anterior, que aquí també li va demanar al Tom Jones que mantingués la nota aguda fins al final de la cançó tant de temps com li fos possible.
0: I també?
1: I
0: no.
1: Exactament. El Tom Jones diu que va tancar els ulls, això ho ha explicat ell, que va tancar els ulls, va començar, no va arribar, però va començar
0: marellat,
1: a fer-ho,
0: no?
1: I quan va tornar a obrir els ulls tot li donava voltes i es va agafar les parets per no caure.
0: És que és una bestialitat, les notes,
1: Déu-n'hi-do.

0: pues sí, todas las películas de James Bond, pues más o menos tienen una cadencia similar, ¿no? ¿Es así?
1: I aquí es nota molt també el toc de John Barry. A mi em recorda aquests violins també una mica a Memòries d'Àfrica, amb la que va guanyar també després un Òscar. I en aquest cas el que podem comentar de curiositat és que la Nancy Sinatra estava tan neguitosa, tan nerviosa durant les sessions de gravació a Londres, que al final John Barry va haver de combinar fragments de més de 25 preses diferents per aconseguir aquesta versió final.

0: Aquí estamos en Stills. Estamos en Stills, ¿lo recuerdas? Bueno, pues estamos en Stills con un especial, los especiales de este mes de julio. Bueno, pues a la fresca.
1: I tant a la fresca. Vull afegir una altra coseta del tema que acabem de sentir, uh-huh. I és que aquesta melodia d'acordió, o sigui, de violins que hem estat sentint, es veu que és una de les més samplaritzades, a dir, de les que han agafat el fragment i han versionat a la música moderna, per exemple, des del Robbie Williams amb el seu Millenniums fins a Coldplay han fet servir aquests...
0: Anda, Coldplay!
1: Coldplay també pues ha fet servir aquests trossets de violins, no. Aquests fragments curts, per sí? Després ficar-los en temes seus.
0: Majo, muy majo, sí señor. Bueno, pues seguimos con más película y nos vamos al año, un salto hasta el año 1969. Aquí tenemos en ese año una película.
1: La sexta película.
0: La sexta, exactamente, la sexta. Al servicio secreto de su majestad. Y aquí ya me parece a mí, bueno, ¿desde cuándo hace ya que no tenemos al actor?
1: No es ahora, aquest es un intermedio, un pas. Es a dir, el Sean Connery ha estat a las 5 películas anteriores. I resulta que per aquesta pel·lícula, en comptes del Sean Connery, doncs van agafar un model australià que es diu George Lazenby.
0: Que nadie lo conocía por ningún lado. Yo nunca había visto este señor.
1: I, de fet, ell, abans d'acabar la pel·lícula, ja va dir que no pensava tornar a fer de James Bond.
0: Es que, además, yo creo que este era un actor australiano, pero que no...
1: Era un model, en realitat.
0: O modelo, però sí, que no era conocido dentro del mundo.
1: Crec
0: del cine,
1: no? Crec que no tant. I a més, et dic, ell no tenia tampoc ganes de continuar fent, i de fet es veu que a l'estrena es va presentar ja amb barba, amb melenes, vull dir, una imatge que no és la que volien, els de la direcció. I, com a curiositat, un altre dels actors que va intervenir en aquesta pel·lícula és el Telly Savalas.
0: Hombre, el famós Kojak. El calvísimo del chupa-chup.
1: ¿No? Exacte.
0: Bueno, pues hace ya sus añitos. En fin, la música.

0: Aquí tenemos la voz del señor Louis Armstrong en esta película, que yo creo que ya era con una edad en la que pocas cosas seguiría haciendo. Vamos, no se tiene mucho conocimiento después de lo que hizo el señor.
1: Efectivamente. Hi ha curiositats en aquest sentit, perquè resulta que el Louis Armstrong no feia uns anys, havia patit un infart, i aquí quan van enregistrar això, doncs ja no estava, es veu, gaire bé de salut. I de fet John Barry i l'altre compositor d'aquest tema, que és el letrista Hal David, que era el que feia les lletres habitualment amb Art Baccarat, Louis Armstrong era el seu ídol, vull dir, l'admiraven, i van fer la gravació amb una única pressa en aquest any, en 69, mentre que l'Apolo estava arribant a la Lluna i estava en un estudi a Nova York passant la calor
0: gravando
1: i pensant en que feia el mateix que allà.
0: Però és curiós, esta música jo crec que s'aparta un poc de la línia que hasta ahora hemos venido escuchando en las bandas del James Bond.
1: És una balada i és bastant suau, sí. Li van fer una mica pensant en ella, aquesta lletra també.
0: Jo crec que esta pel·lícula tiene un singular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es singular en el actor principal, también en la forma musical, que es un tanto más lenta, como más, digamos, con una cadencia diferente a las otras, ¿no? Y yo creo que por eso posiblemente esta película no tuvo el éxito que tuvieron las anteriores.
1: Potser no estava el Sean Connery tampoc, no va tenir el mateix èxit, però també és molt curiós el que va passar amb aquesta cançó, perquè va passar sense pena ni glòria, però resulta que 25 anys després, el 1994, es va fer servir a un anunci de la Guinness i va arribar al número 3 a les llistes britàniques.
0: Sí. O sea que las cosas que pasan con la música y el tiempo.
1: Y la han versionat després a altres grups, fins i tot a Iggy Pop. Vull dir, és un dels que ha fet una versió d'aquest mateix tema de Louis Armstrong.

0: Bueno, pues realmente, ¿qué diferencia encuentras en la primera que hizo y esta? ¿Qué podríamos...?
1: Aquesta és una... L'altra era més potent, potser, i aquí és més suau.
0: I han passat alguns anys, també.
1: Sí.
0: Por la voz també han passat els anys, eh? Uh-huh.
1: És la seva segona. I sí, aquí podem dir que, bueno, també va suposar el retorn del Sean Connery a la saga, i la següent ja va haver un canvi, vull dir, va ser la segona del retorn i ja no va tornar. I en aquest cas podem comentar que va cobrar un sou rècord per aquella època, però que el va donar íntegrament a la seva fundació benèfica d'Escòcia.

0: Y según tengo entendido, esta es la primera película de James Bond que realiza el señor Roger Moore.
1: Sí. Aquí comienza la época de Roger Moore, sí señor. I aquest tema també hem de dir que va arribar al número 2 de la Billboard. En aquell moment va ser el major èxit musical que de les bandes. I també de les bandes, vull dir, sonores de James Bond. I, bueno, és tremendo perquè es considera un dels temes de rock sinfònic més famosos de tots els temps. I, posteriorment, la van versionar amb un èxit també enorme, el grup de hard rock de Guns N' Roses, l'any 91, que de fet el van sentir aquí, el nostre amic Joan el va portar com a disc més venut de la història al gener d'aquest any.

0: Bueno, un buenísimo de los temas del señor Paul McCartney.
1: Sí, señor.
0: Y ahora vamos a pasar a películas que no tenemos el sonido, no por nada, sino por tiempo.
1: Sí, porque son 25 películas y...
0: El tiempo en el programa no nos cabe.
1: No nos caben tants, i hi ha algunes que les saltem en sentit, sobretot les primeres, les més destacables, i ara encara sentirem algunes més, però ara en saltarem,
0: comentemos des de l'any 1974 El hombre de las pistolas de oro, ¿no?
1: Ah, exacte. Aquesta la van estrenar el 74, era la segona pel·lícula de Roger Moore. La intèrprete del tema principal, que portava el mateix títol, era la Lulu, i de fet no va aconseguir entrar a les vendes, i a nivell musical, doncs no... Algú va dir que no, que era de lo pitjor que havien fet.
0: Jo crec que hemos seleccionado bien la cosa, ¿no?
1: En aquest cas sí, però que podem fer un comentari d'aquesta pel·lícula curiós, que és que el dolent, en aquest cas, de la pel·lícula era el Christopher Lee, que casualment, en la vida real, era el cosí segon de l'autor de la saga, de l'Ian Fleming.
0: I, bueno, pues, otra más. Otra
1: I després d'aquesta sí. Va venir una altra més, del Roger Moore.
0: En el año 1977.
1: L'espia que me amó. Aquesta recordo jo d'haver-la vist al cinema. Molt divertida. I aquí sí que hem de dir que l'autor, que era la Carly Simon, en aquella època era bastant coneguda als Estats Units, i potser per això també va arribar al número 2 a les llistes dels Estats Units, i va ser també on va aparèixer per primer cop el famós personatge del tauró, el tiburón, Jaws, interpretada per aquest home tan gran, el Richard Kiel. I també va aparèixer un cotxe especial, el Lotus Esprit, que era un cotxe submarí.
0: Este ya superaba al
1: anterior, sí.
0: Bueno, además es que ya este iba por el agua también. Era
1: sí, recuerdo, y llançava misiles y todo desde el aire, sí.
0: Bueno, pues vamos a continuar y ahora lo vamos a hacer yéndonos al año 1979 con una película en la cual interviene de nuevo, pues nada más y nada menos que la Shirley Bassey. Se trata de la película Moonraker.

0: Aquí también tenemos ese puntito en que ya no aparecen notas como, digamos, las primeras. Cuando es que conforme vamos alejándonos en el tiempo, nos vamos dando cuenta que va difuminándose un tanto a las notas que poco a poco van desapareciendo y apareciendo otras cosas que no son ya
1: las del principal origen. Potser més endavant igual tornen amb la Tina Turner o similar, però en aquest cas sí que és un tema molt suau. I de fet aquesta, la Sheena Easton, que aquí era molt jove, acabava d'estallar, diguem, internacionalment, perquè havia començat a triomfar a Gran Bretanya i va fer aquí el salt als Estats Units. I, bueno, aquí encara no la coneixien gaire. A Espanya, lo del famós àlbum que va publicar en espanyol va ser el 84, tres anys després. Però ella, la Sheena Easton, va ser l'única intèrpret de la història del Bond que apareix cantant el tema a la seqüència de crèdits d'inici. Surt ella també la seva imatge.

0: En este caso, la música de Duran Duran, que realmente estaban en su apogeo en aquel momento, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. És, de fet, va ser, es veu, en una festa on el baixista de Duran Duran, John Taylor, que era bastant fan del 007, es va costar que anava una mica begudet al productor i li va dir: quan contractareu algú bo per fer la cançó de James Bond? I es veu que a partir d'aquí, amb el John Barry, van col·laborar per fer de nou aquest tema.
0: El John Barry està en totes lados, eh?
1: Quasi, quasi. Aquesta ja és de les últimes composicions amb les que va participar, perquè ja estava bastant ocupat amb altres projectes. I aquest, hem de dir que aquest tema va ser l'únic número 1 a la Billboard de Hot 100 de la banda sonora del Bond.

0: Una de las cosas que en esta película a mí me causó un tanto de extrañeza fue el que la Grace Jones, que interviene,
1: es protagonista,
0: no canta.
1: No,
0: simplemente hace de mala. Sí. Al final de molt bona.
1: Sí, al final, com va passar amb l'altra que comentaven, es va posar també del costat bo, diguem, però sí, és la dolenta de la pel·lícula de bona part, però sí, tot i que en aquesta època havia publicat més d'un disc, doncs aquí no canta.
0: És que no canta, no. Qué raro. Jo estranyé ese factor, que conste.

0: Este es un tema que también obtuvo mucho éxito en las listas, ¿no?
1: Sí, no va ser tant, va arribar al número 5 al Regne Unit i a Europa, evidentment, a tot arreu, i, però el més destacable és que és la primera vegada que el grup que interpreta no és ni britànic ni nord-americà. Vull dir,
0: sí, però
1: no,
0: en Noruega obtuvo ni...
1: El número 1, sí, número 1, sí. I a la resta d'Europa també. El número 1 a Noruega, evidentment, perquè són noruecs, ells, és normal. Però sí, aha, a més, el 87, pues, clar, feia només 2 anys del Take On Me, el famós tema que també va fer aquell videoclip tipus dibuix animat barrejat amb realitat, que va impactar tant amb l'MTV.

0: Bueno, pues vamos a seguir porque, como siempre se suele decir a estas alturas en el programa, el tiempo se nos va echando encima.
1: Deixem continuem amb Timothy Dalton, que ara és amb aquesta pel·lícula d'alta tensió, és quan canviaven de nou de protagonista i va ser el relleu cap al Timothy Dalton.
0: Pues sí, señor, Timothy Dalton, que aparece en Licencia para Matar en el año 1989.

0: cosas sobre esta película, sobre este tema. También obtuvo algún exitillo que otro por ahí, ¿no?
1: Sí, va arribar al número 6 de las ventas del Regne Unit y a un top 20 a Europa en general. És la primera pel·lícula que no es basa en cap novel·la de Ian Fleming i va ser la primera vegada que vam classificar la pel·lícula com part més gran de 13 anys per la violència que portava. La Gladys Knight també és coneguda com la reina del soul i va portar aquesta potent veu d'estil gospel i rhythm and blues a la franquícia, tornant una mica a l'estil aquell de la Shirley Bassey que tant t'agrada.

0: Cosas rápidamente, porque nos vamos.
1: Era aquesta estrena també de Pierce Brosnan com a protagonista. El compositor d'aquest tema és Bono i Andy Edge, és a dir, de la banda U2, i es veu que van fer una gravació, una prova molt cutre, amb una cinta que li van passar a la Tina Turner i se la va haver de currar moltíssim, i el propi Bono va dir, per poder salvar aquest tema i convertir-lo en el temazo que es va convertir.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Xerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Bona tarda, amics. Nosaltres avui, amb aquest arrodoniment que fem a l'estiu, amb aquestes cançons de determinades pel·lícules que ens entusiasmen, doncs el Paco avui marcarà la pauta.
3: Oh, avui em toca a mi, no?
4: Avui no es presenta. Aquesta matilla, si estic jo, Joan, que no estic res...
3: No es presenta mai.
4: Amargaos de la vida aquí, ja. El calor que hace...
5: Moltes gràcies, Joan, per reivindicar la nostra veu i la nostra presència.
3: Bueno, avui donar un record a tothom que ens ha ajudat durant aquesta temporada. Ha sigut una temporada en la que hem descobert moltes coses, però sobretot el Matías. Jo crec que estem molt contents. I bueno, pues seguim, no? I seguim amb aquestes bandes sonores que hem estat escoltant durant aquest estiu. Pues a mi m'ha tocat escollir, i jo he escollit una pel·lícula que jo tenia 14 anys en aquest moment quan es va estrenar, i estic parlant de Gris. Una pel·lícula de 1978. Per a un noi de 14 anys va ser com, ostres, què és això? Perquè la pel·lícula, si sabeu, s'explica dintre de la dècada dels 50, del rock and roll. I per mi va ser un gran descobriment. La pel·lícula està dirigida per Randall Kleiser, que ha fet pel·lícules, atenció, molt comercial, com El lago azul, que també va ser molt important, El vuelo del navegante, Cariño he agrandado a los niños, Colmillo blanco, Fiesta de despedida. Bueno, pel·lícules comercials, però que van tindre la seva història. Està basada en un musical. O sigui, en Broadway ja s'havia estrenat Gris en l'any 72. Gris vol dir brillantina, el que es ficaven els rockeros en els cabells. I va recaptar en aquell moment 400 milions d'euros. O sigui que...
2: Un èxit
3: total. Un èxit total. La banda sonora explica cançons del rock and roll. I diguem que Gris s'ha convertit en una forma i part de la cultura pop. Sempre es fa referència a John Travolta i a Olivia Newton-John, que, bueno, que va ser espectacular. John Travolta, recordeu que ja s'havia fet famós per Fiebre del Sábado Noche, i Randall Kleiser el va fitxar. I bueno, parlant de les cançons, jo crec que són temes atemporals. La gent jove també les coneix, i tothom les sap. Són cançons originals, la majoria d'elles: Summer Night, Greasy Lighten, Tu eres a quien yo amo, i un tema que va fer precisament Barry White, uno de los Bee Gees, que per cert la guitarra és de Peter Frampton, escoltar-la. I apareixen altres grups com Xanana o Frankie Avalon de los Four Seasons. Travolta en aquell moment tenia 23 anys. Olivia era una mica més gran que ell. I bueno, va agradar molt aquesta història. És una història d'institut, de dos nois que s'enamoren. La història és molt light, però jo crec que el fet de la música i esa cara de John Travolta, d'Olivia Newton, jo penso que ens van enganxar a tothom. El disc es va reeditar en CD en l'any 84, després en el 91, en el 2003, en el 2008 i en el 2018. És a dir, ara ja no s'editen discos, però bueno, que és un disc amb molt d'èxit, i jo, per mi, que vaig fer una cua impressionant, també em vaig comprar la seva caçadora de cuir. La mi primera caçadora de cuir. I no tenia el cabell com el Travolta, però bueno.
2: Com el nostre amic Matías. Molt bé, molt bé.
3: Bueno, pues us deixem amb aquest de rock and roll, de Gris, i bueno,
2: i amb el desig que passeu un estiu ben maco.
3: Efectivament.
4: Ens veiem a setembre.
6: Ens veiem en setembre, sí.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Molt bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem les obres del mur de Ciutat Cooperativa que vol canviar la façana d'entrada del barri, l'arribada de la nova empresa gestora als cinemes Can Castellet o el projecte pilot que es produirà a Sant Boi amb l'habitatge, ho expliquem tot plegat. Avui és divendres 31 de juliol del 2026, repassem l'actualitat punt per punt. Comencem amb informació de servei precisament amb aquest projecte de l'obra del mur de Ciutat Cooperativa, perquè a partir del pròxim dilluns, el dia 3 d'agost, s'inicien les obres del mur de Ciutat Cooperativa Molineu, concretament en el tram que està situat entre la BB-2002 i el carrer de Lluís Companys. Això suposa diverses afectacions a la zona d'aparcament del carrer Lluís Companys, que es troba sota la passera, no s'hi podrà estacionar. Les places també d'aparcament que es troben al mateix carrer, al Lluís Companys, concretament des de la corba fins als contenidors, queden afectades. Pròximament es desviarà el pas de vianants per la vorera de la BB-2002. Es farà un camí provisional per poder accedir a la zona de dalt del carrer Lluís Companys. La construcció d'aquest nou mur millorarà l'accessibilitat i la seguretat viària de la zona. També renovarà la xarxa d'enllumenat i s'adequarà la mateixa xarxa de clavegueram i de rec. I abans, el pròxim dissabte 1 d'agost, es farà un tall de carrer total al carrer Francesc Macià entre el carrer Cerdanya i el carrer Maria Fortuny, entre les 9 del matí i les 2 de migdia. També aquest estiu, pel que fa als punts verds, us recordem que els de Ciutat Cooperativa i de la Muntanyeta romandran tancats aquest estiu fins al 31 d'agost inclòs. Us expliquem més coses ara relatives a la cultura, perquè els cinemes Can Castellet ja tenen una nova empresa gestora. Des de fa cosa més d'una setmana, la gestió de l'equipament passa a mans de Cinemes Assigec Sant Boi, liderada pel Josep Vilella i l'Albert Vila, que assumeixen la direcció del cinema amb la voluntat de donar continuïtat al projecte i impulsar una nova etapa als cinemes. Segons explica, es mantindrà el mateix equip humà que ja treballava i es reforçarà l'aposta per una programació variada i competitiva. El Josep Vilella feia molts anys que estava dins de l'estructura del cinema i també era un col·laborador habitual del programa d'aquesta emissora, el Dies de Ràdio, on ha valorat la seva arribada.
1: L'Albert i jo fa 16 anys que vam començar amb l'empresa Assigec a nivell de programació. Nosaltres programàvem aquests cines, els vam programar amb l'empresa Nictàlia, els vam programar amb l'empresa Picking, els hem programat amb l'empresa BNC. Tots ens han donat les seves directrius i sobre aquestes directrius, doncs, nosaltres hem fet funcionament que hem cregut més oportú. Ara, amb total respecte a les tres anteriors empreses a les quals estem molt agraïts, ara farem la nostra. Ara no serà allò de que, bueno, que hagin de dir alguna cosa aquí i allà. No, el meu soci i jo, l'Albert i jo, tenim les coses molt clares. Portar a les riendes del cine ens fa molta il·lusió, molta il·lusió.
0: La nova empresa ja ha anunciat que durant l'estiu els cinemes obriran cada dia fins al 15 de setembre i mantindran una política de preus ajustats mentre treballen per consolidar aquesta concessió d'un any que tindran els cinemes. Sant Boi acollirà un projecte pilot d'habitatge intergeneracional que es construirà entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Picasso. La promoció compta amb una cinquantena d'habitatges repartits entre joves i persones grans, amb l'objectiu de fomentar la convivència entre generacions i combatre la solitud no desitjada. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha explicat aquest projecte a la República Santboiana.
2: Això és una experiència pilot en el que són 60 habitatges, 25 per joves i 25 per persones grans. Aquesta promoció que s'està construint a la Ronda Sant Ramon entre Ronda i Picasso. Perquè volem aquesta convivència intergeneracional, que tindran serveis comuns a les plantes baixes. El que volem és que també és que la gent que està patint la solitud no desitjada, que a la millor té un habitatge que és gran, però té un habitatge que no reuneix les condicions ni d'accessibilitat ni de benestar en aquest sentit. Inclús que la gent que té titularitat d'un habitatge que no reuneix aquestes condicions, que es pugui cedir a la bossa de lloguer per a altres persones que sí, no tinguin aquests problemes de, diguéssim, de mobilitat, i ells i o elles puguin accedir a aquest habitatge de lloguer.
0: Amb aquesta experiència pionera es vol donar resposta alhora a les necessitats d'habitatge dels joves i a l'envelliment de la població. Tot en un moment on el passat ple municipal es va anunciar que dels 103 integrants que formen la plantilla de la policia local, 10 d'ells, que es trobaven en formació, han prosperat en la seva fase acadèmica i se sumen al personal actiu del cos. La Cristina Muñoz és la regidora de policia local.
3: Mira, tenim una plantilla orgànica de 103 policies. No estan això, d'actius tenim ara mateix 91 i 10 estan a l'escola, que en breu, en principi, ja acabaran el curs a l'escola de policia.
4: I aprofito per dir a tothom, tindrem el plaer i l'orgull d'anar i presenciar la graduació definitiva d'aquests 10 nous agents a la nostra ciutat que hem de dir que han prosperat seus èxits acadèmics a l'acadèmia.
0: Us expliquem diversos projectes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu perquè participen en el programa En Marxa, una iniciativa impulsada per facilitar la inserció laboral de joves migrants sense referents familiars. El projecte connecta joves d'entre 16 i 25 anys amb itineraris de formació, orientació i pràctiques en oficis amb una elevada demanda de professionals. El programa compta amb la participació de diverses entitats vinculades a Sant Joan de Déu, entre elles el Parc Sanitari, i aspira a ampliar-se a altres comunitats autònomes en els pròxims anys.
5: Un dels temes que tenim justament és la mancança d'operaris per trobar feina i en necessitem. Iniciatives com aquesta doncs podem tindre una solució per nosaltres i també per la inserció d'aquests xicots, que per cert estem molt contents.
0: La prova pilot desenvolupada a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any ja ha beneficiat prop de 700 joves. I també des del Parc Sanitari s'ha engegat un projecte pilot amb estudiants d'infermeria per oferir suport emocional i orientació a pacients i familiars durant l'espera a urgències. El projecte pilot Contacta, voluntariat que connecta, incorpora voluntaris al servei d'urgències amb l'objectiu de reduir la sensació de solitud, oferir suport emocional i millorar l'experiència de pacients i familiars durant els temps d'espera. El José Cano és el cap de gestió d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu.
6: El repte que es planteja amb aquest projecte de cara al futur és que el personal voluntari sigui una peça més al servei d'urgències. Consisteix en introduir persones voluntàries que vinguin del campus docent, que siguin estudiants, al nostre dia a dia del servei d'urgències. Va sortir de la necessitat de donar resposta al que els nostres pacients deien, no? Que es sentien sols, no acompanyats, que hi havia circuits poc clars, i era una manera de donar resposta introduint a persones voluntàries que puguin...
0: El projecte neix per respondre precisament a això, situacions en les que la incertesa, la preocupació pel procés assistencial o la manca d'acompanyament poden afectar emocionalment les persones ateses. Amb la presència d'aquests voluntaris es pretén oferir una atenció més propera i personalitzada. La iniciativa presta una atenció especial a persones grans, amb deteriorament cognitiu o procedent d'altres dispositius col·lectius que solen requerir un acompanyament més estret. La Paula Maestro i la Laura Flores són estudiants d'infermeria.
7: Estudiem com a infermeres i fent pràctiques només veiem la part que és com de tractament i clínica i no veiem realment com passen les hores als malalts i com és el procediment des de que entren fins que surten. O sigui, només veiem una petita part i en realitat viuen tota una experiència aquí.
8: M'ha adonat que la gent ho necessita molt i que ho agraeix moltíssim, sobretot també a la sala d'espera, perquè tenir com algú al teu costat i poder preguntar qualsevol dubte o inquietud, això ja ajuda molt.
7: És un acompanyament, no sé, jo crec que molt bonic i molt agraït.
0: Els conductors i conductores, especialment de vehicles de mobilitat personal, us avisem que a partir del proper mes d'octubre els usuaris i usuàries de patinets elèctrics hauran de tenir una edat mínima de 15 anys, tenir un casc de manera obligatòria i una armilla reflectora amb les llums sempre enceses. Pel que fa a la circulació fora dels municipis, hauran sempre de ser-hi per carrils bici. Ara els ciclistes també, com els riders professionals, hauran de portar casc i una armilla reflectora i a l'avançant via interurbana hauran de reduir la velocitat 20 km per hora respecte al límit, així com deixar metre i mig de separació lateral i canviar de carril. Els motoristes ara hauran de portar de manera obligatòria guants al conduir, calçat tancat, una armilla reflectora en el cas de riders professionals i casc homologat, no només certificat. Tota aquesta informació i la resta de canvis relatius, com per exemple circular amb neu, per carrils d'emergència o en vies urbanes, el podeu trobar recollit al nou reglament de la DGT.
9: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
0: En esports, el Sant Boi anuncia un nou fitxatge i comencen els campionats nacionals per l'handbol platja. Perquè el Futbol Club Sant Boi ha fet oficial la dotzena incorporació de cara a la pròxima temporada. És el central de 23 anys, Gerard Clarà, que prové del club esportiu Júpiter, amb el que els de Sant Boi s'enfronten a la primera jornada de Lliga. Amb això, l'equip dirigit una temporada més per Alberto Triguero compta amb fins ara mateix 21 jugadors al planter, sumant les 9 renovacions. D'altra banda, els Beibandis, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, comencen els campionats d'Espanya. Els van començar ahir amb els partits del femení. Els santboians, que han sigut subcampions de Catalunya aquesta temporada, disputen el torneig nacional a Laredo des d'ahir fins al diumenge 2 d'agost. Ens ho explica l'Aitor Landauro, que és jugador, entrenador, impulsor de la secció.
10: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El serio masculino se ha clasificado directamente a la fase final, al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova. Y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupios previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors, entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
0: Pel que fa al temps, acabem aquest divendres amb un cel completament serè a Sant Boi a les 8 del vespre. Ara la temperatura ronda els 28 graus, amb un ambient encara càlid i una lleugera brisa de migjorn. A mesura que avanci la nit, el termòmetre anirà baixant de manera gradual fins als 24 o 25 graus, els habituals de nit, sense risc de pluja. De cara al cap de setmana, tot apunta que l'estabilitat continuarà sent la protagonista. Tant dissabte com diumenge predomina aquest sol i aquesta calor, amb alguns núvols poc importants, també sense precipitacions. Les temperatures es mantindran doncs les habituals d'aquest estiu, amb màximes al voltant dels 33 o 34 graus, una miqueta més elevades, i mínimes de 22 o 23, de manera que la calor continuarà ben present, sobretot durant aquestes hores centrals del dia, que és quan s'ha de tenir més precaució amb les temperatures. Per tant, si teniu previstes activitats a la platja, a la muntanya, el temps us acompanyarà, això sí, però amb precaució. Caldrà protegir-se del sol, hidratar-se sovint i evitar l'exposició durant les hores de més calor. Demà, el cap de setmana sencer i també durant tot aquest mes d'agost, ja que l'episodi de temperatures elevades i aquesta quarta onada de calor es manté. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 31 de juliol. Avui us volem agrair de manera especial informar-vos amb nosaltres a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat durant tota la temporada. Ara fem una petita aturada i ens escoltem de nou a inicis de setembre. Molt bon estiu a tothom.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el teu.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial salutació i benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que dediquem a tots els afeccionats al jazz, els més veterans, els nouvinguts i els que ho seran en breu i potser encara avui no ho saben. Doncs bé, per tots, aquests 60 minuts en els que us oferirem el millor jazz de la nostra discoteca. Avui, al voltant del tema The End of a Love Affair, una balada escrita l'any 1951 pel compositor nord-americà Edward C. Reading i que la primera que ho va enregistrar en aquell mateix 1951 va ser la vocalista Margaret Whiting. Doncs bé, a partir d'aquestes centenars de versions, moltes interpretades per vocalistes, és un tema molt estimat pels i les cantants. Versions com les de Dinah Shore, acompanyada de l'orquestra d'Henri René, també de l'any 1951, Mabel Mercer del 1952, Johnny Hartman del 56, Frank Sinatra amb l'orquestra de Nelson Riddle en el 57, Billie Holiday en el 58, Nat King Cole amb orquestra dirigida per Gordon Jenkins l'any 1963, Ernestine Anderson el 67, Tony Bennett el 72, Mark Murphy el 1985, Laura Vigi el 93, Mina Gossi 2004, Jonathan Pérez de 2018B, etc, etc. El llistat és molt més ampli i a més hauríem de sumar les versions exclusivament instrumentals de les que alguna d'elles hem seleccionat per oferir-les al llarg del programa de

Doncs bé, com tenim per norma aquestes versions, us les oferirem en un estricte ordre cronològic, començant per la més antiga, per finalitzar per la més actual, de les que disposem, evidentment, i com és norma del programa, en versions exclusivament instrumentals. Bé, i comencem, i ho farem rebent el trio del pianista George Wallington, que el 4 del 5 del 1956 van registrar un àlbum titulat Night Music, que contenia 11 temes. El segon de la cara B era precisament aquest The End of a Lover.

Doncs bé, hem començat la selecció d'avui amb la versió d'aquest trio liderat pel pianista George Wallington, un trio completat per Teddy Kotlik al contrabaix i Nick Stavoulas a la bateria. A tall d'informació dic que George Wallington va néixer a Palermo, a Sicília, el 27 d'octubre de l'any 1924, tot i que just nascut els seus pares es van traslladar als Estats Units. El seu nom real era Jacinto Figlia. Gran músic i un dels arquetips del pianista Bob. Bé, el nostre següent convidat també és un trio i a més ha liderat per un pianista. En aquest cas estic parlant del senyor Lou Levy, músic nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, el 5 de març del 1928 i que ens va deixar la població de Dana Point, a Califòrnia, el 23 de gener del 2001. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1959, quan Lou Levy, en formació de trio, enregistra a la ciutat de New York pel segell Jubilee un àlbum el que titula Plays Baby Grand Jazz. Doncs bé, d'aquest àlbum hem recuperat aquesta versió que tot just acabem d'escoltar. Lou Levy al piano, Max Bennett al contrabaix i Just Johnson a la bateria han estat els protagonistes. I continuem. El tercer convidat de la nit és el saxofonista Dexter Gordon. En aquest cas retrocedirem fins l'any 1961, concretament fins al 9 de maig, i ens situarem en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey, perquè aquell dia Dexter Gordon enregistra un àlbum el que titularia Dexter Calling i en el que figurava aquesta enèrgica versió. Sense més, escoltem-la.

Doncs bé, perdó, com dèiem a la presentació de l'àlbum Dexter Calling, que per cert es publicaria l'any 1962 en el prestigiós segell discogràfic Blue Note, hem recuperat aquesta versió que ha estat protagonitzada per Dexter Gordon al saxo tenor i direcció, Kenny Drip al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. I avancem, avancem en el temps, ara per situar-nos en el 1965, en el que el gran guitarrista Wes Montgomery, per l'ocasió, acompanyat d'una gran big band amb arranjaments i direcció d'Oliver Nelson i pel segell Verve, enregistra un disc que es publicaria amb el títol de Going Out of My Head. Doncs bé, dins d'aquest disc, aquesta versió del The End of Love Affair, el nostre tema d'avui.

Doncs bé, Wes Montgomery, el gran mestre de la guitarra, acompanyat d'una gran big band formada pel bo i millor de l'escena jazzística d'aquell moment. A tall d'exemple, dic que van participar Phil Woods, per exemple, saxo alt i clarinet, Herbie Hancock estava al piano, George Duvivier al contrabaix, Jimmy Cleveland al trombó, Donald Byrd a la trompeta, Joe Newman també a la trompeta, etc, etc. No els anomenaré a tots per tal de no fer-me farragós. Bé, i continuem fent camí, ara per aturar-nos en l'any 1976, quan un altre guitarrista, però d'estil molt allunyat al de Wes Montgomery, enregistra un àlbum titulat The Influence. Ho fa pel segell Xanadu. Parlo d'un altre gran mestre de la guitarra, el senyor Jimmy Rennie. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Jimmy Rani a la guitarra, que ens ha deixat aquesta càlida i lírica lectura d'aquest The End of Love Affair, el tema al que estem dedicant al programa. Tot i que ho he apuntat a la presentació, el disc és a trio, però concretament el formaven Sam Jones al contrabaix, Bill Higgins a la bateria i evidentment el propi Jimmy Rainey a la guitarra i direcció. Però en aquest tema, doncs, tal com has escoltat, està a càrrec exclusiu del gran Jimmy Rainey. I de 1976 ara farem un salt important, perquè ens traslladarem fins l'any 1993. I és que volem rebre a un dels saxofonistes tenors més importants del panorama jazzístic actual. Estic referint-me al senyor Eric Alexander, músic nascut el 4 d'agost de l'any 1968 a Illinois, a Chicago, i un dels grans especialistes del bop i del post-bop, que entre d'altres mèrits, que en té i molts, té el d'haver quedat segon en la competició de Thelonious Monk de saxo de l'any 1991, per darrere, concretament, de Joshua Redman i per davant de Chris Potter. Bé, com deia, l'any 1993 publica un àlbum titulat Straight Up, àlbum que s'havia enregistrat en els estudis Riverside de la població de Chicago. Doncs bé, anem a escoltar la seva...

Doncs bé, ells han estat Eric Alexander, el saxo tenor i líder de la sessió, Jim Rotondi a la trompeta, Harold Mavern al piano, John Weber al contrabaix i George Flutas a la bateria. Bé, i d'un saxofonista tenor a un altre, d'Eric Alexander a Houston Pearson, pel que confesso que és una de les meves febleses jazzístiques. Any 2003, any en el que publica i pel segell High Note un àlbum amb el títol de Social Call. És un àlbum que s'havia enregistrat el 8 de maig d'aquell mateix any en els estudis de Rudy Van Gelder. I això és una apreciació absolutament personal. Penso que és un disc molt i molt recomanable i, com diuen, per mostra un botó. Escoltem la versió que del tema, el nostre tema d'avui, fa el senyor Houston Pearson.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Houston Pearson, el saxo tenor i líder de la sessió, Stan Hope al piano, Paul Bollenbach a la guitarra, Pierre Olagat al contrabaix i Chip Witt a la bateria. Doncs bé, ara continuarem i ho farem d'una manera important, perquè de Houston Pearson, que com dit era un disc de l'any 2003, farem un salt de 10 anys per situar-nos en el 2013, quan el saxoal Benjamin Herman enregistra un disc que titula Café Solo a la ciutat d'Amsterdam, concretament el 5 de gener de l'any 2013. Està acompanyat de Ernst Glerum al contrabaix i Josh Patoka a la bateria. Benjamin Herman al saxo alt. Escoltem-lo.

Doncs bé, ja gairebé, gairebé que arribarem al final del nostre programa d'avui i ho farem amb la versió, una última versió concretament de l'any 2016, que va a càrrec de Greg Abate i Phil Woods, dos grans saxofonistes alts, i que tant se val a l'ordre que anomenem Greg Abate o Phil Woods i Phil Woods o Greg Abate, que tant se val a l'ordre d'acompanyants. Estan acompanyats pel pianista Tim Ray, piano, John Lockwood al contrabaix i Mark Walker a la bateria. I amb ell us direm adéu, un adéu, això sí, temporal, perquè la nostra intenció és tornar la setmana propera amb un nou estàndard i el seu corresponent repàs cronològic.

Doncs bé, tal com dèiem abans, Greg Abate, Phil Butch, que tant, tant se val l'ordre en els que anomenem. Bé, només ens queda que rebeu el nostre agraïment per la teva sintonia, recordar-te que si és del teu interès pots tornar a escoltar el programa mitjançant el servei de podcast que té establert l'emissora. I per últim, sàpigues que també el penjarem en el portal d'ivoscom.com, que si no el teniu instal·lat ho podeu fer baixant-lo des de qualsevol buscador, és gratuït, i si busques jazz setmanal guió 2 tindràs un munt de programes a la teva disposició. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdir i Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.